El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

cara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa. Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderrocs.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertranes, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Activa el mode estiu. Escolta i cap. I just love to say it.

0: find me.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els reis desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

són parefa, però no són fades. En Wickham, el petit Mickey, i amb TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.

Alhora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em

0: s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

tria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És el millor contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques als propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant de l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 10 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i a tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada de que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. Unió de Pagesos convoca avui el sector de la vinya a una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Han previst una tracturada a partir de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs del celler s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. Dels esports, França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol d'Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquesta nit a Los Angeles. I en cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys. Ho fa amb l'exposició Feminismes Fílmics, que presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Ara mateix passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, un dia més, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres destacant que a hores d'ara tenim un vehicle avariat a l'altura de Sant Feliu de Llobregat que en direcció a Barcelona obliga a tallar un carril de circulació fa tot just una estona i que provoca fins a 4 quilòmetres de retencions en direcció a la capital catalana ja des de Molins de Rei. Per altra banda, no tenim altres incidències, però sí alguns punts amb retencions, per exemple, encara al Llobregat. Hi ha retencions a l'altura de la A2 des de Pallejà fins a també Sant Feliu de Llobregat. Pel que fa al vessant Besòs, cues arreu del nus de la Trinitat que de retruc afecten a la ronda de dalt, en aquest cas amb cues en sentit sud fins a Penitents. També hi ha retencions en direcció Llobregat per la ronda litoral des del Fòrum fins a la Barceloneta. I pel que fa al Vallès, retencions d'un quilòmetre en els dos sentits de la marxa, al punt de Barberà del Vallès, o també per la C-58, on des de Sant Quirze hi ha retencions intermitents cap al nus de la Trinitat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
1: I ara la previsió meteorològica amb Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, arriba el cap de setmana i ho ha de fer amb calor, però una miqueta menys que no pas els últims dies. En qualsevol cas, aquest matí ja desperta una altra vegada molt suau, molt xafogós, però amb l'aparició d'algunes nuvolades que han d'anar més al llarg d'aquest mig matí, fins i tot amb algun ruixat, alguna gotellada, algun trau, fins i tot, especialment a les comarques de Tarragona, de Lleida, del sud de Barcelona. Aquests núvols aniran escombrant cap al nord i aquesta tarda el sol serà dominant a gairebé tot el país, ja amb una mica menys de calor, on se sentirà més aquesta davallada serà la Costa Brava, però en canvi a les terres de Ponent fregant encara els 40 graus. Cap de setmana de molta calor, sobretot el diumenge, i d'algunes gotellades demà al matí entre Girona i Barcelona i tardes d'algun xàfec a l'Alt Pirineu. Poca aigua en general. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen al país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granenella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat, malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat, que abasta més d'unes 300 hectàrees. Joan Josep Ballostes és l'inspector cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
4: L'incendi, dona noble estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que doncs, aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un reten en l'incendi per precisament evitar que doncs, revifi i pugui doncs, progressar.
1: Fa pocs minuts hem sabut que els bombers han controlat ja l'incendi que cremava a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, però aquesta darrera represa del foc de Guimerà, quan ja estava estabilitzat, és un clar baròmetre de la dificultat amb la qual treballen els bombers per la simultaneïtat dels incendis i les condicions climatològiques. Un fet que els obliga també a prioritzar els efectius per no tensionar encara més un cos que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
5: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures, i que el vent de marinada també és reforçat. I sumat també que el fet de que aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs evidentment treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic, i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
1: Doncs bé, per avui els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies, gràcies sobretot al petit descens de les temperatures que s'esperen per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques. La situació de risc extrem d'incendi forestal ha dut els agents rurals a elevar fins a 9 la llista d'espais naturals tancats per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa. L'últim indret on s'ha restringit l'accés, excepte a veïns i serveis, és el Parc Natural de la Serra de Montsant. Andreu Montblanc, coordinador d'especialitat de l'àrea de Tarragona, ha explicat algunes de les restriccions que comporta aquest nivell preventiu.
6: Si hi ha caça de colònies, activitats de colònies, les han de fer al voltant de la caça de colònies, i que també han de tenir una possible opció, una possible variació, si hi ha un incendi, per poder treure aquesta canalla i portar-la a un altre lloc, o sigui, això també es demana. I en el cas aquest sí de rutes esportives o rutes d'excursionistes organitzades pel medi natural, aquestes sí que queden totalment anul·lades.
1: Encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bédar, algunes de les quals en vehicles que han estat atrapats per les flames, i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir a la tarda per la caiguda d'un cable elèctric i s'ha propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic, i s'han tallat diverses carreteres com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant les altes temperatures d'aquests dies, amb màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Es manté la prohibició, per tant, d'accés a l'espai natural forestal a més de 200 municipis. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
7: Està Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies, i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem, doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot amb pel que fa als incendis.
1: No només les persones, també els animals poden patir cops de calor amb aquestes temperatures tan altes, i augmenta la feina a les clíniques veterinàries. És per això que és indispensable conèixer quines necessitats tenen les mascotes i prendre consciència perquè pateixin el menys possible. Més informació amb Vallès Visió.
8: Amb les onades de calor i les altes temperatures, els animals acostumen a no termorregular correctament i, a conseqüència, no són conscients de la calor que estan passant. De fet, per eliminar la suor, gats i gossos només tenen com a conducta la llengua. D'aquesta manera, és molt important prendre consciència i evitar sortir a passejar les hores de més calor i sempre portar aigua durant els passejos. Ja de costum, els animals tenen una temperatura corporal major a la dels éssers humans, però quan arriben als 40 graus és quan poden tenir un cop de calor.
9: Pantegen més, es poden posar cianòtics, és a dir, la llengua blava, de vegades poden vomitar o fer diarrees, es tambalegen, es veu, quan té això, i és una urgència, es poden morir.
10: Poseu el vostre gos a l'ombra, mulleu-lo bé amb aigua, sobretot zona de panxa, aixelles, ingles, a la zona de darrere, del clatell.
8: Quan comencen a tenir símptomes d'un cop de calor, és vital portar-los a una clínica d'urgència per tractar i estabilitzar la temperatura correcta de l'animal. En cas de no poder anar-hi ràpidament, és rellevant conèixer mètodes per regular-la a poc fins a poder arribar a una veterinària.
1: Unió de Pagesos ha convocat el sector vitivinícola català a protestar aquest divendres al matí per la crisi que pateixen i també per demanar solucions estructurals urgents. Ho farà amb una tracturada que arrenca a les 9 d'aquest matí a Vilafranca del Penedès i que acabarà a Sant Sadurní d'Anoia. Tots els detalls amb Judit Benages, de Penedès Televisió.
11: Des del sindicat es proposen diverses accions per afrontar la situació actual, com ara l'arrencada d'unes 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció, continuar treballant en la barema en verd, i també han demanat al Departament d'Agricultura que es quantifiqui el volum de raïm que no té venda assegurada a cada comarca. Per tot plegat, han organitzat una tracturada en forma de protesta per aquest divendres al matí.
12: Primera hora, concentrar-nos a l'àgora. Després allà farem entrega d'un manifest a l'Associació Vinícola Catalana que denuncia tota aquesta situació i que al final demana que s'adhereixi a la petició d'un abandó definitiu de vinya, d'una arrencada de vinya. I acte seguit anirem amb caravana fins a Sant Sadurní d'Anoia, on farem el mateix amb la patronal del Cava, l'AECAVA. Si no se sumen, és el pacte de la fam, perquè si no ens compren el raïm i no ens deixen que tinguem ajudes per arrencar la vinya, malament anem.
11: El sector recorda que la comercialització de vi català va disminuir el 2025 en un 17% respecte a l'any anterior.
1: I on les coses no pinten gaire bé tampoc és el grup Volkswagen, que ha presentat al seu Consell de Supervisió un nou pla estratègic que contempla la reducció de fins al 50% de la gamma de models i l'acomiadament de fins a 100.000 persones. L'empresa alemanya, propietària, entre d'altres, de Seat, Audi, Porsche o Skoda, assegura que d'aquesta manera vol reforçar la competitivitat. En conjunt, reduirà la seva capacitat de producció un 25%, de 12 a 9 milions de vehicles. Es preveu el tancament de 4 fàbriques a Alemanya i encara no se sap quin impacte tindrà aquest pla a la planta de Seat a Martorell. I un altre conflicte laboral és el que han protagonitzat les últimes hores les administracions de loteria. El sector ha reclamat aquest dijous obrir un procés de negociació amb el Ministeri d'Hisenda per reclamar millores laborals i ampliar els marges de benefici. Més detalls amb Ona Vilà des de Canal 10 Empordà.
13: Per cada dècim de 20 euros de la loteria de Nadal venut, les administracions de loteria guanyen tan sols 90 cèntims. És a dir, obtenen només un 4,5% dels beneficis, una xifra que augmenta el 6% en el cas de la resta de sortejos. Aquestes comissions estan congelades des de fa més de 20 anys i els propietaris de les administracions, que són autònoms, denuncien que la manca d'actualització els ha fet perdre poder adquisitiu, ja que, a diferència, els costos de gestió dels negocis han augmentat un 70%. El sector reclama obrir un procés de negociació amb CELAE i el Ministeri d'Hisenda per reclamar millores laborals.
14: que tothom té dret a guanyar-se la vida dignament. Pues el que no pot passar és que anem amb les comissions de fa 20 anys quan la vida en 20 anys els costos de gestió han pujat un 70%. Pues és el que demanem, siguent pràcticament l'empresa pública que més diner genera i més diner reparteix.
13: Sobre la taula hi ha també el repte digital. El sector acusa l'empresa pública de voler concentrar la venda digital a la seva pròpia web, fent perdre un 30% dels ingressos a algunes administracions, sobretot les que han invertit en pàgines pròpies.
1: I quan són un quart de vuit, us expliquem també que un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se 1 de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament, un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP, amb 4 i 5 escons. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral.
15: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, 1 de cada 5. Entre 1 de cada 5 i 1 de cada 4. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ja estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
1: I només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Ester Minguell.
16: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
17: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
16: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
1: L'Agència Tributària de Catalunya augmenta un 25% les atencions de la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Ens ho explica Lamont Carvajal.
18: Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
19: És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. La gent seguirà pagant la renta a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió de la renta? Doncs això potser sí. Ara bé, sempre amb acord amb l'ANT, perquè en aquests moments qui té les competències és el govern d'Espanya i no som nosaltres, no?
18: L'agència catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
1: De la crònica dels successos, destaquem avui que s'ha detingut un home per la mort violenta d'un altre home a Cubelles, al Garraf. L'assassinat s'ha registrat a primera hora del matí d'aquest dijous a prop del cementiri de la població. Els fets podrien estar relacionats amb la presència d'un assentament de persones sense llar que hi ha a la zona. La mort s'hauria produït amb arma blanca. El que pràcticament descarten la policia és que el crim tingui res a veure amb algun tipus de delinqüència organitzada. Fa unes setmanes, la comunitat de veïns de la zona ja va alertar que a l'assentament es produïen situacions de violència. I atenció al que us expliquem ara. Els Mossos d'Esquadra han utilitzat la intel·ligència artificial per fer el retrat robot d'una dona que va aparèixer morta al riu Segre el passat 3 de juny, surant a l'altura del Pont Nou. Les investigacions per esbrinar la seva identitat fins ara han estat infructuoses. I és que la dona no portava cap document identificatiu ni tampoc consta cap denúncia sobre la seva desaparició. És per això que la policia va reconstruir la seva imatge ajudant-se de la intel·ligència artificial. Els Mossos han difós la imatge per les xarxes socials. Es tractaria d'una dona d'uns 50 anys que vestia una camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres.

0: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. Abans, el jugador del Real Madrid havia llançat un penal que havia aturat el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els 4 millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 del vespre a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des del 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic, Luis de la Fuente, destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat en el campionat, i Thibaut Courtois.
1: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son tres de los cinco mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
0: Pere Romeu ha renovat per dues temporades com a entrenador del Barça femení. Després de guanyar un pòquer de títols, el tècnic afronta la nova temporada amb les absències destacades d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. El preparador barceloní, que ha confirmat que no hi haurà més sortides, celebra encetar la seva tercera campanya a la banqueta blaugrana.
2: Superil·lusionat, molt content de poder seguir a casa el club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
0: I en tres dies de feina, l'Espanyol ha presentat tres jugadors. El darrer en arribar ha estat Gabriel Moscardo, cedit pel PSG. El migcampista de 20 anys i que ja té experiències a les lligues brasilera, francesa i portuguesa, explica que està preparat per a un nou repte al campionat espanyol i considera que la plantilla blanc i blava té qualitat de sobres per ser competitiva.
3: Siento en mi mismo que era Gabriel Moscardo más preparado de todos para ahora ser protagonista, ahora jugar siempre y ayudar siempre. Creo que ya me adapté al fútbol europeo y ya sé de toda la intensidad que necesita, y ahora creo que va a ser una temporada espectacular por mi parte.
0: La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro ens ho explica.
4: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
5: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
4: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
0: Més de 30.000 persones s'han aplegat aquest dijous a la platja de Sant Sebastià de la Barceloneta per assistir al concert de Cloenda de la quarta edició de Clàssica a la platja. Sota la direcció del seu titular, Ludovic Morlot, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya ha presentat una sinfonia imaginària, un viatge per la tradició simfònica europea a través de 5 moviments de 5 sinfonies diferents que, escoltades de manera consecutiva, conformen un únic relat musical. El concert ha comportat un any més un important desplegament tècnic i humà. De fet, el dispositiu de so ha permès sonoritzar 700 metres lineals de platja. I la cantant gal·lesa Bonnie Tyler ha mort als 75 anys després de patir complicacions arran d'una operació abdominal que li van practicar ara fa un mes a Portugal, on residia. Tyler, amb la seva veu esquerdada, emblemàtica, deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi amb èxits internacionals com It's a Hard Age, Holding Out for Hero o Total Eclipse of the Heart.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona. Barcelona és molt més punca. Diputació de Barcelona.
2: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
3: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
3: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
5: Núria, va, que ens porten d'escalar de la muntanya. Estàs a punt?
3: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
3: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures, els termòmetres, continuaran sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Per cert que, segons ha transcendit fa pocs minuts, els bombers han donat per controlat el foc que cremava des de dimecres al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 10 de juliol. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. Unió de Pagesos convoca avui el sector de la vinya a una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Han previst una tracturada a partir de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs dels cellers s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. En parlarem tot seguit amb Josep Marrugat, membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos. Dels esports, França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquesta nit a Los Angeles. I en cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys. Ho fa amb l'exposició Feminismes Fílmics, que presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada comença amb una avaria a la B23 a Sant Feliu de Llobregat que obliga a tallar un carril en direcció a Barcelona i que deixa cues de fins a 4 quilòmetres a Molins de Rei. Pel que fa a les retencions habituals, al Llobregat hi ha congestió per l'A2 des de Pallejà. Al Besòs, cues al Nus de la Trinitat i de retruc a les dues rondes en sentit sud. I pel que fa al temps, arriba al cap de setmana i ho fa amb calor, però amb menys calor que els últims dies. Aquesta petita davallada de termòmetre se sentirà principalment a la Costa Brava, però els termòmetres continuaran en els 40 graus a Ponent. També s'esperen avui algunes nuvolades, algun ruixat i algun tro a Tarragona, Lleida i al sud de Barcelona, però a la tarda el sol serà dominant. Aquest divendres suposa una petita treva respecte a un cap de setmana que ens portarà novament, com dèiem, molta calor, sobretot diumenge.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 4 minuts de 8:15, us ho dèiem suar en els titulars. Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que els termòmetres, les temperatures, continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les últimes hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. un ensurt que ha obligat a confinar unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granenella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat, que abasta més de 300 hectàrees. Joan Josep Ballostes és l'inspector cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
2: L'incendi, d'una noble estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que doncs, aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un reten en l'incendi per precisament evitar que doncs, revifi i pugui doncs, progressar.
1: Us ho hem explicat a primera hora. Els bombers han donat per controlat l'incendi que cremava des de dimecres passat al nucli del Pla de Manlleu, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. El foc ha afectat una superfície d'unes 90 hectàrees, la majoria forestals. Tot i donar-lo per controlat, els bombers mantenen un dispositiu amb 6 dotacions terrestres. I bones notícies amb el control d'aquest foc, però la darrera represa de l'incendi de Guimerà, quan ja estava estabilitzat, és un clar baròmetre de la dificultat amb la qual treballen els bombers per la simultaneïtat dels incendis i les condicions climatològiques. Un fet que els obliga també a prioritzar els efectius per no tensionar encara més un cos que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
3: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures i que el vent de marinada també és reforçat. I sumat també que el fet de que aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs evidentment treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
1: Per avui, els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies gràcies, sobretot, al petit descens de les temperatures que s'espera per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques. Aquesta situació de risc extrem d'incendi forestal ha dut els agents rurals a elevar fins a 9 la llista d'espais naturals tancats per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa. L'últim indret on s'ha restringit l'accés, excepte a veïns i serveis, és el Parc Natural de la Serra de Montsant. Andreu Montblanc, coordinador d'especialitat de l'àrea de Tarragona, ha explicat algunes de les restriccions que comporta aquest nivell preventiu.
4: Si hi ha cases de colònies, activitats de colònies, les han de fer al voltant de la casa de colònies i que també han de tenir una possible opció, una possible variació, si hi ha un incendi per poder treure aquesta canalla i portar-la a un altre lloc, o sigui, això també es demana. I en el cas, aquest sí, de rutes esportives o rutes excursionistes organitzades pel medi natural, aquestes sí que queden totalment anul·lades.
1: Encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bedar, algunes de les quals en vehicles que han estat atrapats per les flames i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir a la tarda per la caiguda d'un cable elèctric i s'ha propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic i s'han tallat diverses carreteres com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i emergència per risc d'incendi davant aquestes altes temperatures, les que estem vivint aquests dies amb màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
5: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies, i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem, pues, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot en pel que fa als incendis.
1: Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se un de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vot de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral. Joan Rodríguez és director del CEO.
6: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Entre un de cada 5 i un de cada 4. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
1: I encara més estadístiques, només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Esther Minguell.
7: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
8: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom, seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
7: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
1: I arribarem a 3:15 explicant-vos que

0: agrícola i per què s'ha arribat al punt que una verema bona i que preveieu bona i que volíeu bona es converteix en un problema per la pagesia.
1: Bé, tot això va ben truncat bàsicament pel consum i la sortida del vi, no? Les exportacions, les mesures de tràmit i tal també s'han ressentit i al mateix temps estem veient com el consum intern, doncs, en lloc de remuntar, doncs el que fa és, d'ençà de la pandèmia, anar baixant, i això està condicionant bàsicament el comerç. I ara que tenim una per fi una collita una mica normalitzada després de molts anys de sequera, veiem que no hi ha demanda al mercat i que els preus poden ser bastant ruïnosos també. Vull dir que s'ajunten les dues coses.
0: Quines mesures realment servirien per reduir excedents i ordenar el mercat? I per què no s'han aplicat abans si una mica es podia preveure aquest descens del consum?
1: Bé, sí que s'han aplicat mesures. Sempre tenim el fet de la vinya, bàsicament estem en denominacions d'origen i anem abaixant la producció màxima admesa per hectàrea. Anem fent algun altre tipus de mesures. S'han implementat enguany la verema en verd per fer caure el raïm i a canvi d'una indemnització ara en aquests dies, malgrat la calor, doncs molts viticultors estan fent caure el raïm per obtenir una renda que d'altra manera fora qüestionable, no? I després també hi ha el tema de la destil·lació, però gastar molts diners públics per eliminar producte tampoc és una cosa que es pugui instaurar indefinidament. I per això surt el tema de l'arrencada de vinya, que en aquest cas hauria de ser social, els viticultors amb més edat i amb menys continuïtat que puguin fer una mena de jubilació anticipada. Perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell d'Espanya i d'Europa i del món, que el consum de vi doncs, no és una tendència de moda i que tenim una producció per sobre del consum.
0: Doncs Josep Marrugat, ens n'hem fet ressò per començar, però estarem pendents, evidentment, d'aquesta mobilització que arrenqueu a partir de les 9, d'aquí unes horetes. Doncs gràcies per l'atenció dispensada en aquests moments. Que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres i a tothom. Molt bé.
0: I on tampoc pinten gaire bé les coses és el grup Volkswagen, que ha presentat al seu Consell de Supervisió un nou pla estratègic que contempla la reducció de fins al 50% de la gamma de models i l'acomiadament de fins a 100.000 persones. L'empresa alemanya, propietària, entre altres, de Seat, Audi, Porsche o Skoda, assegura que d'aquesta manera vol reforçar la competitivitat. En conjunt, reduirà la seva capacitat de producció un 25%, de 12 a 9 milions de vehicles. Es preveu el tancament de 4 fàbriques a Alemanya i encara no se sap quin impacte tindrà aquest pla a la planta de Seat a Martorell. Detingut un home per la mort violenta d'un altre home a Cubelles, al Garraf. L'assassinat s'ha registrat a primera hora del matí d'aquest dijous prop del cementiri de la població. Els fets es podrien estar relacionats amb la presència d'un assentament de persones sense llar que hi ha a la zona. La mort s'hauria produït amb arma blanca. El que pràcticament descarten és que el crim tingui res a veure amb algun tipus de delinqüència organitzada. Fa unes setmanes, una comunitat de veïns de la zona ja va alertar que a l'assentament es produïen situacions de violència. I atenció al que us expliquem ara. Els Mossos d'Esquadra han utilitzat la intel·ligència artificial per fer el retrat robot d'una dona que va aparèixer morta al riu Segre el passat 3 de juny, surant a l'altura del Pont Nou. Les investigacions per esbrinar la seva identitat fins ara han estat infructuoses, i és que la dona no portava cap document identificatiu ni tampoc consta cap denúncia sobre la seva desaparició. És per això que la policia va reconstruir la seva imatge ajudant-se de la intel·ligència artificial. Els Mossos han difós la imatge per les xarxes socials. Es tractaria d'una dona d'uns 50 anys que vestia una camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres. A mitjans de juliol, qui més qui menys està pensant ja en les vacances d'estiu. Alguns simplement per desconnectar, d'altres per viatjar i descobrir països exòtics. Però per fer-ho s'han de vacunar. La demanda creix significativament en aquestes dates estiuenques, quan el Centre de Salut Internacional acumula llistes d'espera. Per aquest motiu, els professionals de la salut

0: recomanen tenir molta planificació prèvia a l'hora de vacunar-se. Ens ho expliquen els companys de Vallès Visió.
1: Encara que el Centre de Salut Internacional té flux de treball tot l'any, la demanda puja a partir de l'abril, fins al punt que avui dia el servei de vacunació té llistes d'espera fins a un mes. Tot i això, cada vacunació funciona de forma diferent. Tenim les que són monodosi, com podria ser la febre groga. També les vacunes que requereixen una especial planificació del viatge.
2: No és tan sols anar d'aquí un mes a vacunar-me, sinó depenent de quines vacunes necessiti, necessito que aquestes vacunes facin la seva feina i que em donin aquestes defenses, com una hepatitis, que si la persona no la portés, que hauríem d'esperar entre vacuna i vacuna 3 mesos.
1: Un procés de vacunació i control que s'ha de dur a terme al Centre de Salut Internacional. Per tant, és important consultar prèviament amb el nostre metge de capçalera quin centre és el més adient i que disposarà de la vacuna que necessitem. L'hepatitis és una de les més subministrades a l'hora de viatjar, sobretot a la població més gran. Així com és important saber gestionar el previatge, és igual d'imprescindible fer un seguiment postviatge, si hem detectat qualsevol patologia que es fa persistent.
0: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. Abans, el jugador del Real Madrid havia llançat un penal que havia aturat el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els 4 millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 del vespre a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des del 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic, Luis de la Fuente, destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat en el campionat, i Thibaut Courtois.
3: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son 3 de los 5 mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
0: El jugador del Bayern Leverkusen, Aleix García, aprofita els darrers dies de vacances per passar temps a Ulldecona. Com cada any, el futbolista organitza un campus a la seva localitat on passa temps amb els més menuts mentre es planteja un possible canvi d'aires en el mercat d'estiu. És una informació de la Vicky Magí, de Canal 21 Ebre.
4: És una cita clàssica de l'estiu. Es tracta del campus de l'Eix García Ulldecona, del que gaudeixen més de 60 joves. El jugador faldut aprofita els últims dies abans d'incorporar-se a la pretemporada del Bayer Leverkusen per compartir amb ells coneixements futbolístics i diversió. Campus a banda, l'Eix valora la passada temporada amb el Leverkusen a nivell col·lectiu i personal, terreny en el que va aparèixer a l'11 ideal de la Bundesliga.
5: Hem perdut molts de punts molt fàcils durant la temporada que bueno, si els haguéssim aconseguit, doncs probablement haguéssim lluitat per estar inclús segons, i després a nivell individual molt bona temporada, en assistències, en minuts, en gols, crec que ha sigut probablement la meva millor temporada.
4: Aleix té contracte fins al 2029 amb l'equip alemany, però el seu bon rendiment ha despertat l'interès d'alguns clubs i el seu nom ha aparegut vinculat a equips com l'Atlètic de Madrid.
5: Els meus agents estan treballant en buscar la millor opció per a mi, per a la meva família, i ja després, pues ja t'he dit, si ens hem de quedar, estem encantats a Alemanya, estem encantats a Leverkusen, i si ha de vindre algú nou, pues benvingut.
4: Després de molts anys de treball i tenacitat, Aleix García es troba al millor moment de la seva carrera esportiva.
0: Després d'una temporada en què només ha guanyat la Supercopa, el Barça d'hoquei està en un procés de renovació. Aquest estiu han sortit de l'equip jugadors importants com Pablo Álvarez, Sergi Fernández i Ferran Font, mentre que se n'hi han incorporat també de nous com Martí Casas, Davide Gavioli, Nico Ojeda i Arnau Martínez. El mànager esportiu de la secció, Gavi Cairo, explica els canvis.
6: Hem tingut de prendre decisions perquè això no torni a passar l'any que ve. A partir d'aquí han sigut decisions que en molts casos han sigut impopulars i que no ens han agradat, però que creiem de que és són necessàries i que es donarà un impuls per tenir aquesta ambició de cara a la temporada que ve que tots volem, i això relacionat amb les noves incorporacions que ens donen un plus d'aire nou.
0: El Sala 5 Martorell ha posat en marxa una campanya de micromecenatge per garantir la continuïtat i el creixement del projecte que vol consolidar el primer equip a segona divisió del futbol sala apostant pel talent de la casa. Ens amplia la informació la Rosa Fernández de Martorell TV.
7: El president del club, Xavi Torres, explica que la campanya neix de la necessitat de donar estabilitat a un projecte que va més enllà del primer equip.
8: El nostre objectiu avui en dia és que el primer equip hi hagi el màxim número de nois d'aquí Martorell, que la temporada que ve ja podem dir amb molta satisfacció que tindrem dos nois de Martorell jugant a segona divisió, pràcticament professional, i que pràcticament el 99% de la plantilla serà jugadors d'aquí, dels pobles del voltant, i que molts d'ells han estat formats a la nostra pedrera.
7: A nivell competitiu, servirà també per cobrir les exigències d'una categoria professionalitzada, assumint despeses relacionades amb jugadors, cos tècnic, preparadors físics i fisioterapeutes. Des del Sala 5 Martorell animen aficionats, empreses i ciutadania a participar en aquesta iniciativa per ajudar a construir el futur del futbol sala martorellenc.
0: Arribarem a les 8 amb la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Ens ho amplia en David Navarro.
9: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les 9 temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
10: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
9: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
0: La cantant galesa Bonnie Tyler ha mort als 75 anys després de patir complicacions arran d'una operació abdominal que li van practicar ara fa un mes a Portugal, on residia. Tyler deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi amb èxits internacionals com a It's a Hare, Holding Out for a Hero o Total Eclipse of the Heart.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Sabies que...
4: Saps per què l'aigua del mar és salada? Són curiosament els sediments que arrosseguen els rius d'aigua dolça que arriben al mar els responsables de la seva salinitat. Aquests sediments estan formats en gran manera per pedres de valls i muntanyes que s'incorporen al riu al llarg de tota la llera i que també s'acaben dipositant en el fons del seu llit fluvial. El corrent d'aquests rius, les tempestes, les riades i altres fenòmens naturals acaben abocant al mar els sediments que es queden allí per sempre. Així, quan l'aigua s'evapora, les sals minerals es queden als oceans salinitzant les seves aigües. L'índex de salinitat de l'aigua marina té una mitjana de 35 grams per cada litre.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant de l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Per cert que, segons ha transcendit fa pocs minuts, els bombers han donat per controlat el foc que cremava des de dimecres al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp. D'aquesta manera encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 10 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. Una calor irrespirable que s'ha notat també de valent aquests dies en algunes línies de rodalies del sud del país, on alguns vagons circulen sense aire condicionat. Parlarem tot seguit d'aquests greuges amb la portaveu de Dignitat a les Vies, l'Anna Gómez. Unió de Pagesos convoca avui el sector de la vinya a una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Han previst una tracturada a partir de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs dels cellers s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. Josep Marrugat, membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, ha parlat d'aquesta crisi al Notícies en xarxa.
6: I ara que tenim una, per fi, una collita una mica normalitzada després de molts anys de sequera, veiem que no hi ha demanda al mercat i que els preus poden ser bastant ruïnosos, perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell del món, que el consum de vi, doncs, no és una tendència de moda i que tenim una producció per sobre del consum.
5: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquesta nit a Los Angeles. I la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys. Ho fa amb l'exposició Feminismes Fílmics, que presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant, a aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, un dia més connectem a aquesta hora amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
7: Hola, molt bon dia. Doncs hem de seguir parlant, lamentablement, d'incendis i de vies afectades. Encara n'hi ha dues detallades i dues on només poden accedir veïns. Per tant, si us expresseu cap a les zones on hi ha hagut incendis, sisplau, informeu-vos. En el cas de l'àrea metropolitana, en aquests moments hem de començar parlant, per exemple, dels accessos nord, on tenim a la P7 a Barberà del Vallès retencions en ambdós sentits de la marxa, com el seu lateral, també. A la C16, Terrassa, en sentim Barcelona, la C33 i la C58 per accedir a Montcada cap a Trinitat i Rondes, i en aquesta C58 també aturades a Ripollet en sentit Manresa. Pel que fa a l'àrea sud, hem de destacar sobretot la 2 a Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona, i també és l'entrada i sortida cap a la Diagonal, sobretot d'entrada on hi ha l'avaria d'un vehicle a Sant Feliu, un carril tallat, i això provoca 4 quilòmetres de lentitud. No s'escapa a les Rondes, on hi ha una mica de mobilitat, i demanar-vos, com sempre, que us mantingueu informats i que no baixeu la guàrdia. Bon dia.
5: I pel que fa a la previsió del temps, petita treva aquests dies, però atenció, diumenge, perquè la calor torna a apretar. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
8: Bon dia, Helena. Doncs aquesta temperatura, que com a mínim avui i demà, ja no serà tan elevada. S'ha de dir una cosa, venim d'un extrem molt elevat. Per tant, per poc que baixi, doncs, lògicament és una davallada, però continuarem parlant de molta calor, que és el cas del que tindrem avui. De fet, el matí està començant una altra vegada molt xafogós, i amb moltes temperatures, fins i tot també a l'interior del país, que no han baixat dels 24 o dels 25 graus. Ja diem, la calor i la basca, la xafogó, és evident o són evidents. Amb alguns núvols que aquest matí s'aniran passejant pel cel d'una forma bastant dispersa, escadussera, no serà estrany que hi hagi alguna gotellada dispersa, sobretot aquest matí entre Tarragona i Barcelona i migdia més cap al Pirineu, però poca pluja. De fet, aquesta tarda el sol serà ja molt dominant a tot arreu, tret de l'Alt Pirineu, també l'interior de l'Ebre, zones a les que tindrem algun ruixat, i tot plegat amb una temperatura aquesta tarda alta, però menys que ahir. En el cas de Lleida encara fregarem els 40 graus, però a la Costa Brava, per exemple, avui la baixada serà bastant contundent, si ho comparem amb dies enrere. Cap de setmana, que serà demà, de calor normalitzada, per tant, de calor d'un 11 de juliol, no ho oblidem, però el diumenge la temperatura tornarà a pujar més de 40 graus novament a Lleida, i de tempestes poques. Demà al matí, si de cas, algun ruixat entre Girona i Barcelona, per tant, Helena, demà molt d'hora, molta gent s'esvararà en aquestes zones poblades del país, però després al migdia el sol acabarà sortint. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers 2 dies. Per bé que, com ens explicava ara en Lluís Miquel, els termòmetres, les temperatures, continuen sent encara molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granenella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat, malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat, que abasta més de 300 hectàrees. Joan Josep Bellostes és l'inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
9: L'incendi, donant el ple estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que doncs, aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un retén en l'incendi per precisament evitar que doncs, revifi i pugui doncs, progressar.
5: Us ho hem explicat a primera hora. Els bombers han donat per controlat l'incendi que cremava des de dimecres passat al nucli del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. El foc ha afectat una superfície d'unes 90 hectàrees, la majoria forestals. Tot i donar-lo per controlat, els bombers mantenen un dispositiu amb 6 dotacions terrestres. Bones notícies amb el control d'aquest foc, però la darrera represa de l'incendi de Guimerà, quan ja estava estabilitzat, és un clar baròmetre de la dificultat amb la qual treballen els bombers per la simultaneïtat dels incendis i les condicions climatològiques. Un fet que els obliga també a prioritzar els efectius per no tensionar encara més un cos que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
10: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures i que el vent de marinada també és reforçat. I sumat també que el fet de que aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
5: Per avui, els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies, gràcies, sobretot, al petit descens de les temperatures que s'espera per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques. Encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bédar, algunes de les quals en vehicles que han estat atrapats per les flames i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir, a la tarda, per la caiguda d'un cable elèctric i s'ha propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic i s'han tallat diverses carreteres com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant, com us expliquem, les altes temperatures d'aquests dies, a màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
11: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
5: L'onada de calor ha convertit el servei de Rodalies en un risc real per a la salut i la seguretat. A les línies del sud, la R15, la R16, la R2 Sud i els serveis de les Terres de l'Ebre, els trens circulen sense aire condicionat amb vagons que superen els 40 graus. El mateix sindicat de maquinistes, el CEMAF, alerta que Renfe encara no disposa d'un protocol operatiu per gestionar fallades de climatització en episodis com aquest de calor i adverteixen que l'estrès tèrmic pot comprometre la capacitat de resposta del personal i posar en risc els viatgers. Anna Gómez és la portaveu de Dignitat a les Vies. Bon dia, Anna, i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia.
5: Què està passant exactament a les línies del sud de Rodalies? És un problema puntual, Anna, d'alguns trens, o és una situació generalitzada aquests dies de tanta calor?
12: Bueno, suposo que va lligat a la falta de material, material vell, manteniment... És una mica de tot. Sempre hem tingut problemes de climatització, però clar, quan ve onades de calor com la que tenim ara, doncs encara es nota més.
5: I quines condicions us heu trobat dins dels vagons? Què parlem de temperatures, de saturació, de marejos? Fins a quin punt és insostenible viatjar així?
12: Home, el més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina i, clar, en condicions així no pot conduir perquè no pot mantenir la concentració i el tren acaba allà.
5: I aleshores què feu, els viatgers? Heu de baixar? Us heu d'esperar? Com va la cosa?
12: Clar, a veure, els dos casos que jo he viscut, el maquinista ha intentat arribar fins a una estació central, que si hi ha gent que podia acabar el viatge o que podies agafar un altre tren, i bueno, pues, allà pues, fas transbord. El que vam viure a Tarragona vam fer transbord i l'altre el vaig viure d'una altra manera, i és que estava a Estació de França, una estació que no té aire, igual que cap estació de Tarragona, aire Tarragona de Barcelona, i esperàvem el tren per poder sortir nosaltres, i el tren es va quedar a mig camí per un problema de climatització, perquè el maquinista va dir prou, i no teníem tren per fer el retorn. Això va suposar que van tenir que buscar un altre material, i com no n'hi havia, 2 hores tard. Anna. Aleshores, estàs tancat a Estació de França, sense aire, però també pots estar tancat a Passeig de Gràcia, que són més petites, etc.
5: Heu traslladat aquesta incidència a Renfe? Hi ha hagut resposta, algun protocol, algun mecanisme d'atenció als usuaris? Us han dit alguna cosa?
12: No ens han dit res. A veure, nosaltres ja ens han traslladat fa temps que hi ha un problema de material i ells la nostra reclamació la saben i la fem arribar.
5: La saben per part dels usuaris i també la saben, sens dubte, per part del mateix sindicat de maquinistes, que també ho ha denunciat a través d'un comunicat. Gràcies, Anna, per aquesta denúncia. Bon dia.
12: Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
5: Un quart de nou del matí, Unió de Pagesos ha convocat el sector vitivinícola català a protestar d'aquí a 3 quarts d'hora aproximadament per la crisi que pateixen i també per demanar solucions estructurals urgents. Ho faran amb una tractorada que arrencarà a les 9 del matí a Vilafranca del Penedès i que acabarà a Sant Sadurní d'Anoia. I és que, tot i que semblava que enguany seria una bona verema, al final estan sorgint problemes que fan preveure un any dolent. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. Josep Marrugat és membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos i ha analitzat aquesta crisi aquí, al Notícies en Xarxa.
6: I ara que tenim una per fi una collita una mica normalitzada després de molts anys de sequera, veiem que no hi ha demanda al mercat i que els preus poden ser bastant ruïnosos. Sí que s'han aplicat mesures, sempre tenim el fet de la vinya, bàsicament estem en denominacions d'origen, i anem abaixant la producció màxima admesa per hectàrea. S'han implementat enguany la barema en verd per fer caure el raïm i a canvi d'una indemnització ara en aquests dies, malgrat la calor, doncs molts viticultors estan fent caure el raïm per obtenir una renda, perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell del món, que el consum de vi doncs no és una tendència de moda.
5: I on tampoc pinten gaire bé les coses és el grup Volkswagen, que ha presentat al seu Consell de Supervisió un nou pla estratègic que contempla la reducció de fins al 50% de la gamma de models i l'acomiadament de fins a 100.000 persones. L'empresa alemanya, propietària, entre d'altres, de Seat, Audi, Porsche o Skoda, assegura que d'aquesta manera vol reforçar la competitivitat. En conjunt, reduirà la seva capacitat de producció un 25%, de 12 a 9 milions de vehicles. Es preveu el tancament de 4 fàbriques a Alemanya i encara no se sap quin impacte tindrà aquest pla a la planta de Seat a Martorell. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se un de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. El creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral. Joan Rodríguez és director del CEO.
13: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Entre un de cada 5 i un de cada 4. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
5: I només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Ester Minguell.
14: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
15: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom, seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem-la.
14: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
5: Detingut un home per la mort violenta d'un altre a Cubelles, al Garraf. L'assassinat s'ha registrat a primera hora del matí d'aquest dijous a prop del cementiri de la població. Els fets podrien estar relacionats amb la presència d'un assentament de persones sense llar que hi ha a la zona. La mort s'hauria produït amb arma blanca. El que pràcticament descarten és que el crim tingui res a veure amb algun tipus de delinqüència organitzada. Fa unes setmanes, una comunitat de veïns de la zona ja va alertar que a l'assentament es produïen situacions de violència. Els Mossos d'Esquadra han identificat la dona trobada morta el 3 de juny al riu Segre, a Lleida, des de la qual s'investiga si la mort té un origen criminal. Els investigadors consideren que es tracta d'una mort violenta, però mantenen obertes diverses hipòtesis sobre les circumstàncies en què es va produir. Hores abans de confirmar la identificació, que respon a una dona de 50 anys de nacionalitat espanyola, s'havia distribuït un retrat robot de la víctima generat amb intel·ligència artificial. Finalment, com us dèiem, els Mossos han indicat que la identificació s'ha pogut fer gràcies a les gestions que ja tenien obertes.

0: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol d'Mbappé i un altre de Dembélé. Abans, el jugador del Real Madrid havia llançat un penal que havia aturat el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els 4 millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 del vespre a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des del 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic, Luis de la Fuente, destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat en el campionat, i Thibaut Courtois.
1: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son tres de los cinco mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
0: I Pere Romeu ha renovat per dues temporades com a entrenador del Barça femení. Després de guanyar un pòquer de títols, el tècnic afronta la nova temporada amb les absències destacades d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. El preparador marceloní, que ha confirmat que no hi haurà més sortides, celebra encetar la seva tercera campanya a la banqueta blaugrana.
2: Superil·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell dels nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
0: En tres dies de feina, l'Espanyol ha presentat tres jugadors. El darrer en arribar ha estat Gabriel Moscardo, cedit pel PSG, el migcampista de 20 anys i que ja té experiència a les lligues brasilera, francesa i portuguesa. Explica que està preparat per a un nou repte al campionat espanyol i considera que la plantilla blanca i blava té qualitat de sobres per ser competitiva.
3: Siento en mi mismo que era Gabriel Moscardo más preparado de todos para ahora ser protagonista, ahora jugar siempre y ayudar siempre. Creo que ya me adapté al fútbol europeo y ya sé de toda la intensidad que necesita, y ahora creo que va a ser una temporada espectacular por mi parte.
0: El Club Natació Sabadell ha presentat dos fitxatges per al primer equip masculí de waterpolo, Fran Valera i Miguel De Toro. Valera torna a Campllong després d'una temporada a Montenegro, mentre que De Toro arriba procedent del Ferencváros hongarès, on ha jugat els últims dos cursos i amb el qual va aixecar la Champions el 2025. Els dos reforços arriben a una plantilla que vol lluitar per tots els títols.
4: És un projecte molt il·lusionant, amb un nou entrenador. Jo també tenia moltes ganes de tornar aquí, perquè bueno, al final, quan marxes fora, la gent ho pinta tot molt bonic, però com a casa enlloc.
5: Però la verdad es que tengo muchas ganas. Creo que es un reto muy interesante, creo que es un club muy interesante. De hecho, creo que es el mejor club a nivel de natación y de los deportes de España. Entonces, bueno, pues tengo ganas de comenzar, la verdad.
0: La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el teletreball, la família o la sexualitat. David Navarro ens ho explica.
6: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
7: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
6: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
0: Més de 30.000 persones s'han aplegat aquest dijous a la platja de Sant Sebastià de la Barceloneta per assistir al concert de cloenda de la quarta edició de Clàssica a la platja. Sota la direcció del seu titular, Ludovic Morlot, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya ha presentat una sinfonia imaginària, un viatge per la tradició simfònica europea a través de 5 moviments de 5 sinfonies diferents que, escoltades de manera consecutiva, conformen un únic relat musical.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada cuina? El poema que ara sentirem ens explica que divertit és cuinar unes bones galetes i que bonica és la poesia de cuina.
3: Hola, sóc l'Ivan i vaig a quarta de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme, del col·legi. El poema que he escollit es diu Taller de cuina. I ho ha escrit Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la cuina. Taller de cuina. En sucre blanc i ous i farina passada pels sedars que quedi esponjosa i fina. Hem fet un pa de pessic decorat amb xocolata. Veritat que ha quedat bonic. I també hem fet amb molles en forma d'estrella. Hem fet un munt de galetes rodones i durades. Que cruixents! Quin crac-cran que faran les dents! Lola Casas.
2: Has escollit un poema preciós, Ivan. Moltíssimes gràcies. Anem a cuinar galetes? Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies. Per bé que els termòmetres continuaran sent molt elevats, continuaran pujant molt. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant de l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Per cert que, segons ha transcendit a primera hora, els bombers han donat per controlat el foc que cremava des de dimecres al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. En breus minuts connectarem amb l'Observatori Fabra de Barcelona, on aquesta setmana s'ha pulveritzat el rècord de calor de l'últim segle. Una calor que afecta també especialment els usuaris d'algunes línies de rodalies del sud del país, com l'R15 i l'R16, perquè molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons. És la denúncia que ha fet des del Notícies en xarxa la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
2: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina, i, clar, en condicions així no pot conduir perquè no pot mantenir la concentració i el tren acaba allà.
1: Unió de Pagesos convoca avui al sector de la vinya una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Han previst una tracturada a partir de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs del celler s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. De seguida anirem en directe fins al punt de sortida de la mobilització. I dels esports destaquem que França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquest vespre a Los Angeles. I com cada divendres, farem també un cop d'ull a les estrenes de la setmana. La cartellera es renova amb Un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Vaiana.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granyanella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat que abasta més de 300 hectàrees. Joan Josep Ballostes és l'inspector cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
3: L'incendi d'Ona Noble ha estabilitzat Esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que doncs, aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un retén en l'incendi per precisament evitar que doncs, revifi i pugui doncs, progressar.
1: Us ho hem explicat a primera hora. Els bombers han donat per controlat l'incendi que cremava des de dimecres passat al nucli del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. El foc ha afectat una superfície d'unes 90 hectàrees, la majoria forestals. Tot i donar-lo per controlat, els bombers mantenen un dispositiu amb 6 dotacions terrestres. Bones notícies amb el control d'aquest foc, però la darrera represa de l'incendi de Guimerà, quan ja estava estabilitzat, és un clar baròmetre de la dificultat amb la qual treballen els bombers per la simultaneïtat dels incendis i les condicions climatològiques. Un fet que els obliga també a prioritzar els efectius per no tensionar encara més un cos que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
4: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures i que el vent de marinada també és reforçat. I sumat també que el fet de que aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs evidentment treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
1: Doncs bé, per avui els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies gràcies sobretot al petit descens de les temperatures que s'esperen per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques. I encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bédar, algunes de les quals en vehicles que han estat atrapats per les flames i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir a la tarda per la caiguda d'un cable elèctric i s'han propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic i s'han tallat diverses carreteres com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i emergència per risc d'incendi davant aquestes altes temperatures d'aquests dies amb màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
5: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
1: Una calor que afecta també especialment els usuaris d'algunes línies de rodalies del sud del país, com la R15 i la R16. En aquestes línies, molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons. Ho ha denunciat fa pocs minuts, des del Notícies en Xarxa, la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
2: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina, i clar, en condicions així no pot conduir perquè no pot mantenir la concentració i el tren acaba allà. Va lligat a la falta de material vell, manteniment, és una mica de tot.
1: Us ho anunciàvem en els titulars. Barcelona ha batut aquesta setmana el seu rècord històric de temperatura màxima, 40,9 graus. Ha estat la xifra més alta en els últims 112 anys de medicions de les quals disposa l'Observatori Fabra. Doncs bé, a aquest observatori hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Anna, molt bon dia. Què ens pots explicar a aquesta hora des d'aquest mirador tan fantàstic on estàs?
6: Sí, hola Elena, bon dia. Som en un lloc privilegiat a 410 metres d'altitud respecte al nivell del mar. Us podem oferir una imatge meravellosa de la ciutat de Barcelona. Una ciutat, però, que ha llançat aquesta setmana un crit d'alarma, fins i tot de patiment, perquè sí, ha arribat a aquesta temperatura rècord, 40,9 graus, i amb Alfons Puertas. Ell és el responsable del Servei de Meteorologia de l'Observatori Fabra. Alfons, bon dia.
7: Bon dia.
6: Volem interpretar quina és la lectura que es pot fer al voltant d'aquest rècord de temperatura.
7: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no, 2 anys després, hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
6: És a dir, no estem parlant d'excepcionalitats, estem parlant ja fins i tot d'un patró.
7: Sí, estem parlant de tendències, perquè no només els mesos d'estiu, sinó que tots els mesos de l'any, els darrers anys, especialment el període 2022-2026, molts dels mesos de l'any ja han fet el seu rècord de calor en aquest curt període. I venim d'un període de 20 anys enrere en què la tendència és molt clara a incrementar-se singularment les temperatures.
6: Alfons, suposo que pels científics ha de ser exasperant que tingueu les dades, que feu públiques les dades, que feu les interpretacions i els advertiments corresponents i que res no es mogui pel que fa al canvi climàtic.
7: Efectivament, és així. Amb 112 anys que té l'Observatori Fabra RACAP, la tendència ja és clara, iniciant-se als anys 80 amb una certa contundència. Ja fa dècades que s'està avisant el sector científic en general i la resposta a nivell global és nul·la.
6: Alfons, i en quina temperatura, en quin moment ens trobem ara mateix aquí a l'Observatori Fabra?
7: Ara mateix ja estem tocant els 30 graus. A partir d'aquí, la resta del dia pues, anirem veient cap a on puja el termòmetre.
6: Moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts, Elena. 30 graus de temperatura en aquests moments, aquí, des de l'Observatori Fabra, una temperatura que podria augmentar les properes hores.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Tres minuts per arribar a 9:15. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se 1 de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. El creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral. Joan Rodríguez és director del CEO.
8: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, 1 de cada 5. Entre 1 de cada 5 i 1 de cada 4. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ja estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
1: I encara una altra estadística preocupant. Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català

0: 1% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà, si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
1: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
2: És una altra de les notícies destacades del dia. El sector de la vinya surt avui al carrer. Unió de Pagesos ha convocat el sector a les 9 del matí, per tant, d'aquí a un quart d'hora aproximadament, per fer una tracturada, per protestar per la crisi que pateixen els vitivinicultors i demanar solucions urgents. La mobilització arrencarà a la plaça de l'Àgora de Vilafranca del Penedès, on ja hi tenim els companys de Penedès Televisió, l'Òscar Páez i l'Adrià Fernández. Bon dia, companys. Què ens expliqueu? Està a punt això ja?
3: Bon dia, què tal, com esteu? Correcte, així és, ens trobem en aquests instants a la plaça de l'Àgora, al costat de la seu de l'Incavi, on d'aquí uns 15 minuts, tal com apuntàveu, aproximadament arrencarà aquesta tracturada lenta, aquesta marxa lenta fins a Sant Sadurní d'Anoia. De fet, com podeu veure a les meves esquenes, comencen a arribar els primers tractors, i és que el sector vitivinícola, el sindicat majoritari d'Unió de Pagesos, ha dit prou. El motiu, una vaga estructural que afecta el sector i que s'ha vist traduït en uns preus que no cobreixen les despeses de producció i, d'altra banda, i el que és pitjor, que els cellers, alguns dels cellers ja els han comunicat que no els compraran raïm o, si ho fan, ho faran amb uns preus molt baixos. Per analitzar la situació i per conèixer i per saber el que donarà de si aquesta jornada d'avui, ens acompanya amb nosaltres el Ferran Carbó, que és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès. Bon dia, Ferran, què tal, com estàs?
4: Bon dia.
3: Explica'ns una miqueta què és el que reivindiqueu, quines són les millores que demaneu i, sobretot, el motiu, no?, pel qual avui heu organitzat aquesta jornada que pot ser històrica aquí a l'Alt Penedès.
4: El motiu pel que avui ens trobem aquí és perquè a causa d'aquesta crisi és que viu el sector estructural ja des de fa molts anys, però agreujada aquests últims anys, causada per una banda per la baixada del consum del raïm, d'altra banda també per una sortida d'ampolles de la Deocava, que també ha fet que s'hagin comprat bastants menys quilos, es comprin bastant menys quilos de raïm. Aquest desequilibri entre l'oferta de raïm i la demanda ha fet que hi hagin hagut molts cellers que hagin reduït el volum de raïm que es compra i a uns preus molt més baixos. Així com hi ha cellers que encara tenen les tines molt plenes perquè no han pogut vendre el doll.
3: Per tot plegat, demaneu mesures urgents, demaneu ajudes immediates al govern de la Generalitat. De fet, ja se'n van anunciar algunes, però crec que, si no m'equivoco, que les considereu insuficients, no? Explica'm què és el que demaneu exactament.
4: Fins ara el que s'ha anunciat són, fins a dia d'avui, aquí al Penedès, doncs, el que s'han anat fent, i a Catalunya, són sempre mesures conjunturals, com la barema en verd, que consisteix en tirar el raïm a terra i a canvi d'això te'n paguen una part, i la destil·lació de crisis. Però això és una mesura que no es pot anar allargant any rere any, rere any, rere any, perquè considerem que la crisi i les causes de tot això són estructurals. I, per tant, el que demanem és l'arrencada social de vinya per tal de poder adaptar l'oferta de raïm amb la demanda que hi ha.
3: Perfecte, Ferran. Així doncs, arrencareu aquesta tracturada d'aquí breus instants. De fet, ja comencem a veure moviment. Una tracturada, una marxa lenta que arribareu fins a Sant Sadurní d'Anoia passant per la Granada, correcte?
4: Exacte, sí. Sortirem d'aquí de l'Incavi. Ara farem una entrega d'una carta a l'Associació Vinícola Catalana i perquè donin suport a les mesures estructurals que es proposen, i després anirem fins a Sant Sadurní, a l'AECAB, on també farem l'entrega d'una altra carta perquè ens donin suport a aquestes mesures estructurals.
3: Perfecte, Ferran, doncs gràcies per explicar-nos aquesta radiografia del que passarà en aquesta jornada, on d'aquí aproximadament uns 12 minuts, des d'aquí, des de la plaça Àgora de Vilafranca del Penedès, arrencarà aquesta marxa lenta, aquesta tracturada que pot ser històrica al Penedès per reclamar aquestes millores dins del sector.
2: Bye. Doncs arrenquem els esports amb la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. Cristina Álvarez, molt bon dia.
5: Molt bon dia, doncs sí, es tracta de França, que ha superat els quarts de final amb una victòria per 2-0 sobre el Marroc. Mbappé i Dembélé van ser els autors dels gols de l'equip francès. I això que el jugador del Real Madrid havia fallat un penal que va aturar el porter Bono.

0: parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els quatre millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 de la nit a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des de 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic Luis de la Fuente destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat, i en el campionat, i Thibaut Courtois.
1: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son tres de los cinco mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
0: Pere Romeu ha renovat per dues temporades com a entrenador del Barça femení. Després de guanyar un pòquer de títols, el tècnic afronta la nova temporada amb les absències destacades d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. El preparador barceloní, que ha confirmat que no hi haurà més sortides, celebra encetar la tercera campanya a la banqueta blaugrana.
2: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa, el club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell dels nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
0: En tres dies de feina, l'Espanyol ha presentat tres jugadors. El darrer en arribar ha estat Gabriel Moscardo, cedit pel PSG. El migcampista de 20 anys i que ja té experiència a les lligues brasilera, francesa i portuguesa, explica que està preparat per a un nou repte al campionat espanyol i considera que la plantilla blanquiblava té qualitat de sobres per ser competitiva.
3: Sinto en mi mismo que era Gabriel Moscardo más preparado de todos para ahora ser protagonista, ahora jugar siempre y ayudar siempre. Creo que ya me adapté al fútbol europeo y ya sé de toda la intensidad que necesita, y ahora creo que va a ser una temporada espectacular por mi parte.
0: L'equip ja ha començat a exercitar-se a les ordres de Manolo González, una sessió en què ja hem pogut veure integrats en el grup els tres fitxatges, Calatrava, Moscardo i Hartman. La setmana que ve el conjunt farà una estada de pretemporada a Navata. El Club Natació Sabadell ha presentat dos fitxatges per al primer equip masculí de waterpolo, Fran Valera i Miguel de Toro. Valera torna a Canllong després d'una temporada a Montenegro, mentre que de Toro arriba procedent del Ferencváros hongarès, on ha jugat els últims dos cursos i va aixecar les Champions el 2025. Els dos reforços arriben a una plantilla que vol lluitar per tots els títols.
4: És un projecte molt il·lusionant, amb un nou entrenador. Jo també tenia moltes ganes de tornar aquí perquè, bueno, al final, quan marxes fora, la gent ho pinta tot molt bonic, però com a casa enlloc.
5: Pero la verdad es que tengo muchas ganas. Creo que es un reto muy interesante. Creo que es un club muy interesante. De hecho, creo que es el mejor club a nivel de natación y de los deportes de España. Entonces, bueno, pues tengo ganas de comenzar, la verdad.
0: Doncs dues noves incorporacions pel Sabadell. La propera temporada parlarem d'ells.
6: Això mateix. Gràcies, Cristina.
0: Vinga, que vagi
6: molt bé. Doncs és divendres, i els divendres el que solem fer a aquesta hora és fer un cop d'ull a la cartellera del cinema, i ho fem acompanyats del David Navarro.
7: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
8: ¿Cuánto vale?
7: Pues cerca de un millón.
8: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hicieras taxista y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
9: Un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
10: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
11: No se preocupe, no estoy harto.
10: Uy, Samira. ¿Dónde andas?
11: Nada, colgada.
9: Les Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
10: Es como que nunca volviste.
11: Sí que volví.
10: Mayana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
11: Bueno, creo que me he saltado.
10: No hay tiempo, me tengo que ir.
9: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Bayana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.
10: És la hora.
6: Més de 30.000 persones s'han aplegat aquest dijous a la platja de Sant Sebastià de la Barceloneta per assistir al concert de cloenda de la quarta edició de Clàssic a la platja. Sota la direcció del seu titular, Ludovic Morlot, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya han presentat una sinfonia imaginària, un viatge per la tradició simfònica europea a través de 5 moviments de 5 sinfonies diferents que, escoltats de manera consecutiva, conformen un únic relat musical. Doncs tanquem temporada i obrim parèntesi. Gràcies en nom de tot l'equip per ser-hi. Ens retrobarem al setembre. Ara, però, us deixarem fins aleshores amb una bona companyia, la del Notícies en xarxa edició estiu, que es farà cada tarda de 7 a 8. Adéu-siau, bon estiu.
12: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem ja a partir d'aquí un nou dia de programació, un nou dia d'emissió, a través del 107.1 de la freqüència modulada. Avui és divendres 10 de juliol del 2026, sempre amb la intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos i apropar-vos tot un contingut que desitgem us agradir i us ajudi a passar la millor jornada possible. A més, sempre ho recordem, aquest és un contingut que podeu seguir també a través d'internet, a www.rtb-elventrell.cat, Ràdio en Línia, Ràdio a la Carta, presència a les xarxes socials, i també podeu posar imatge al magazín matinal de Calaixera, que de fet està a punt de començar, a través de Televisió El Vendrell. Així doncs, us convidem a que seguiu la programació. Això ja està a punt i ja comença. Som-hi.
1: El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal, com esteu, família? Gràcies per ser-hi un dia més, una jornada més. Comencem ja a partir d'aquí un nou espai matinal. Això ja és La Calaixera. Sempre comencem amb la programació i a partir d'aquí amb la capçalera d'aquest propi espai, i que ens dona pas ja a les 3 hores diàries, o aquestes 3 hores diàries que ens han de portar fins al migdia, fins les 12, quan ja passem 2 minuts a les 9. Avui és divendres 10 de juliol, programa número 4007. Sempre gràcies per fer-ho possible. I ara que ja hem començat en directe, podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp si és que voleu o us ve de gust, eh? Sobre qualsevol cosa. 686-101-101, 686-101-101, o un correu electrònic en qualsevol moment del dia. calaixera@rtb-elventrell.cat. Ben pendents de tota la programació d'avui divendres. Per començar, anirem cap al temps amb en Marc Rodero. Important conèixer l'evolució de les temperatures aquests dies. Hem preparat una primera cançó, posarem ritme. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. També destacarem altres punts importants. Amb tot això arribarem a les 10. Actualitzarem les notícies en aquest punt amb els butlletins de la xarxa de comunicació local i seguirem amb més coses a la segona part de Calaixera. Com ja és habitual, calaix de lectures, aquest calaix sobre llibres, gèneres, allò que ens recomana la Montse Porcel. I també en aquesta segona part d'avui volem parlar-vos de bé, com va esdevenint, com es va preparant tot plegat per l'eclipsi de sol del proper 12 d'agost. Ja sabeu que des del Vendrell, en principi, es pot veure de manera total, que hi ha una comissió local que s'encarrega de divulgar tot aquest fet, i dos dels membres d'aquesta comissió és en Marc Rodero, com a meteoròleg, i la Sílvia Edo, com a òptica optometrista. Doncs bé, hem conversat amb els dos sobretot aquesta qüestió. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies, seguirem amb més qüestions, també tindrem participació, trucades, aquests punts habituals pels canals habituals, que també passaran pel telèfon de directe al 977 15 70 69. I això, bàsicament ens plantarem al migdia, arribarem a les 12 i ja ho tindrem per avui. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unicat de tots.
1: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
0: Anem això directament cap a la previsió del temps, tot allò que ens explica en Marc Rodero, que ja ens acompanya telefònicament. Marc, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
0: A més, aquests dies pendents de la calor, de les temperatures i de l'evolució de tot plegat, però bé, ja vas explicant que la cosa no ha de millorar a priori, eh?
3: No, aquest cap de setmana tindrem un petit respir. De fet, ahir ja va quedar la temperatura màxima 3 graus per sota, i en aquest context 3 graus ja són molts graus. Per tant, ahir vam notar com la temperatura va quedar una miqueta més frenada. D'avui divendres i demà dissabte, les mateixes condicions. Seguirem parlant d'aquestes temperatures una miqueta més fluixes, més baixes, respecte a les que vam tindre a mitjans de setmana. Per tant, moltes màximes avui i demà dissabte situades entre els 35, 36, 38, cap a les àrees interiors. Tot això amanit amb sol durant tot el dia, arreu del país, algunes nuvolades de tarda cap a la zona interior i cap a l'àrea del Prepirineu, res a la costa, i diumenge la mateixa situació d'estabilitat, però ja amb pujada de les temperatures. És a dir, que diumenge ja notarem que aquests 3 graus que hem perdut aquests dies els recuperarem a partir de diumenge. Per tant, diumenge un dia de nou càlid, extremadament càlid, que donarà continuïtat també a un dilluns, a un dimarts i un dimecres de temperatures extremes. Per tant, si la setmana passada vam arribar als 38 al Vendrell, molt hauria de canviar perquè no assolíssim els 40 entre dimarts i dimecres. Això vol dir que cap a l'interior, moltes entre els 42 i els 44. Per tant, fins al dia 16 de juliol, atenció, poca broma, perquè dilluns, dimarts, dimecres, les temperatures poden ser escandalosament elevades.
0: Vaja. Uau, bé, Marc, seguirem l'evolució i anirem parlant cada dia de l'evolució de tot plegat. Gràcies per la informació. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana.
1: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
0: Posem música, sempre una primera cançó que ens ajuda a posar ritme. Avui és divendres i hem d'estar a l'alçada. Vico acaba de presentar aquesta nova cançó, Tiramisú.

0: Bona cançó de divendres, nova cançó de Vico, Tiramisú. És la cançó per posar ritme, per començar jornada en directe, en proximitat i com sempre diem i com ens agrada, vaja, a través del 107 tambor de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 10 minuts. Notícies.

0: L'incendi forestal del Pla de Manlleu al terme d'Aiguamúrcia continua estabilitzat aquest matí. Els bombers mantenen el dispositiu per consolidar el perímetre i evitar possible revifada. Recordem-ho que és un punt que està ben a tocar a la frontera del Baix Penedès. El foc ha cremat unes 80 hectàrees, principalment de massa forestal, i ja s'han aixecat tots els confinaments preventius. També s'ha recuperat la normalitat a la xarxa viària d'aquesta zona després de la reobertura de la T244 i de la TP2442, que havien estat tallades durant aquesta emergència. Les altes temperatures i la baixa humitat, però, mantenen un risc elevat d'incendi i els equips d'emergència demanen extremar la prudència en tots aquests aspectes. I justament a causa de la calor, la intensa onada de calor que està patint el territori, que es deixa sentir en molts àmbits, com ara el de l'educació. Les escoles bressol municipals no acabaran el curs fins abans de Festa Major. D'entre totes elles, n'hi ha una, la Mestral, que encara no té sistemes de climatització, el que està provocant que les temperatures aquests últims dies s'hagin disparat fins als 34 graus a l'interior de les seves aules. Des de finals de juny, la calor als diferents espais ha anat en augment i fins i tot al punt que s'ha arribat a una situació que, segons el professorat i les famílies, és totalment insostenible.
1: Els alumnes i la comunitat docent de l'escola Bressol Mestral del Vendrell fa dies que pateixen temperatures que superen de llarg els 30 graus a l'interior del centre. Des de finals de juny, la calor als diferents espais ha anat en augment, fins al punt que s'ha arribat a una situació que, segons el professorat i les famílies, és totalment insostenible.
2: El problema que tenim és, doncs, que totes les escoles bressols municipals del Vendrell han estat posant l'Ajuntament climatització en algun espai, tampoc és que estiguin molt bé. A nosaltres ens van donar llargues dient que l'edifici es va construir com a bioclimàtic. Hi havia plaques solars, terra radiant i un sistema de circulació d'aire, però actualment la realitat que vivim és que les temperatures són de 31, 32, 33, fins a 34 graus hem registrat a l'escola Bressol. Clar, això és insostenible.
3: A nivell de climatització, doncs, estem una miqueta indignades, les famílies. Hem de venir abans a buscar els nens, abans de l'hora, per no tenir-los en unes condicions climatològiques que no es poden fer cap activitat, no poden fer la migdiada, estan dinant amb temperatures de 32, 33 graus, i això, doncs, com a família, doncs, és bastant preocupant.
2: Anem fent una mica el que podem, molts jocs d'aigua, deixar-los ben fresquets, pulveritzadors, intentar beure molta aigua, intentar fer el possible pel benestar dels infants de l'escola.
1: Davant d'aquest escenari, l'Ajuntament del Vendrell ha ofert al centre la possibilitat d'anar a diferents refugis climàtics. Una solució, però, que les famílies i els docents no veuen adequada.
2: Ens han ofert el Museu Déu, ens han ofert el Museu Apel·les Fenosa, l'Àngel Guimerà, finalment hem anat ahir i avui anem al Tavaris, amb el que això suposa. Penseu que és una escola bressol amb infants de 0 a 3 anys. Hem d'agafar un autobús, anar fins allà i logísticament hem d'agafar esmorzar, aigua, bolquer, roba de recanvi, material, joguines, perquè no hi ha res, i mobilitzar tot per 2 hores allà i tornar que els infants dinin i facin la migdiada aquí. No és cap solució.
4: És un pedaç. Ens està fent anar d'excursió cada dia, vull dir, a nosaltres no, però a les docents sí. Traslladar nens d'aquestes edats, de 0 a 3 anys, fins a Coma-ruga, no ens sembla del tot hàbil ni àgil, i menys amb aquestes calors.
5: Les solucions a curt termini és l'aplicació d'aquests protocols. Nosaltres els hi hem ofert a les escoles bressol, a les direccions i als claustres de mestres, la possibilitat de fer ús de refugis climàtics vendrellencs, que per això estan els refugis climàtics, per atendre la ciutadania en aquests casos, i després, com no pot ser d'una altra manera, doncs la recerca i solució d'una solució definitiva, efectiva i eficient, que no pot ser una altra, que és la d'instal·lar i climatitzar l'última escola bressol municipal que ens queda al Vendrell, que és l'escola municipal Mestral.
1: Des de la regidoria expliquen que l'escola Mestral s'havia deixat a l'últim lloc per fer la climatització per l'arquitectura que té, però admeten que davant les persistents onades de calor s'adoptaran mesures ja de cara a l'inici del pròxim curs.
5: Reconec que la paraula última a les famílies desespera, però la darrera escola que queda per climatitzar és l'escola Bressol Mestral, i si tot va bé administrativament i els tempos ens ho permeten, la nostra voluntat és que aquesta escola, doncs, al mes de setembre ja comenci el curs climatitzada.
1: Les famílies es mantenen a l'expectativa davant aquest anunci, tot i que creuen que la climatització del centre ja arriba tard.
0: El nostre company Marc Guitart s'encarregava d'explicar-nos justament aquesta informació. Canviem radicalment de tema i anem a altres notícies. Aquest dissabte s'inaugura la botiga de Santa Anna i diumenge es celebra ja l'acte de nomenament dels portants d'honor de Santa Anna. Els nens del Vendrell són els encarregats de fer el pregó aquest any, el compte enrere final de la festa major que ja està activat. Qui ens apropa la crònica també de la presentació ja oficial de la programació d'aquesta festa major és el nostre company Llorenç Avinyó.
6: El compte enrere final de la festa major de Santa Anna ja ha començat. Aquest dissabte, a 8:15 del vespre, es farà l'acte d'inauguració de la botiga de Santa Anna a la sala La Fusteria del carrer Major. Hi haurà el programa de festa major i tot el marxandatge de Santa Anna. Aquest diumenge, a les 7 de la tarda, a l'Auditori del Tívoli, es farà l'acte públic d'anomenament dels portants d'honor de Santa Anna d'aquest any. Santa Anna 2026 se celebrarà del 25 al 28 de juliol i els administradors d'enguany han preparat diverses novetats. Una de les més rellevants és el pregó, que serà col·lectiu, perquè l'honor recau en la colla castellera dels nens del Vendrell que celebren el seu centenari.
7: Per nosaltres i per mi personalment, els nens del Vendrell representen com s'hauria d'estructurar una societat basada en el bé comú, treballar per una idea comuna i, entre tots, fent una gran pinya, doncs poder assolir fites importants i aconseguir reptes. A més, era el seu centenari, per tant, era un dia, un any rodó perquè siguin els pregoners.
6: Una altra de les novetats és la distribució d'espais que permetrà que hi hagi activitats per a ciutadans i ciutadanes de totes les edats.
8: Aquest any hem tingut la idea, no, de posar tres escenaris perquè totes les edats tinguin un lloc. El Botafoc, tenim a Quatre Fonts i tenim la Rambla. I també tenim a l'Espai del Tívoli. I així tenim, doncs, totes les edats cobertes.
6: Per altra banda, el 28 de juliol, Dia del Gos, passa a ser enguany un dia totalment vendrellenc.
9: Des del primer minut fins a l'últim minut de la nit, dedicar-ho a tots els vendrellencs i vendrellenques d'aquest poble, que puguin actuar, que puguin tocar, i també donar un valor una mica a el que tenim aquí a Vendrell, no? No només anar a buscar-ho en fora, sinó buscar-ho aquí i donar-li valor, i crec que això era un tema bastant important.
6: Però hi ha altres novetats rellevants en relació a la festa major d'altres anys.
10: És que el dia 25 de juliol començarem el repic de campanes, hi haurà un vermut aquí a la plaça Vella, perquè ja que és dissabte, doncs volíem aprofitar aquest moment i donar-li la importància que es mereix. El dia 27, destacar que l'espai de joc de la tarda que hi ha a la plaça del Tívoli, amb Los Desenchufables, hi ha un espai de 0 a 3 anys, perquè com ja hem anat dient, volíem abarcar tots els estils, totes les edats i totes les persones del poble, perquè tothom trobés una mica el seu moment al llarg dels 4 dies de festa major. I després, el dia 28, evidentment, destacar el que ha dit l'Abdel del dia 100% vendrellenc, i també que el vermut rumbero serà a càrrec d'Acoustic Brothers, i després que a la tarda hi haurà una sessió de hip-hop, que també és una gran novetat d'aquest any, i a la nit, doncs, acabar el dia 100% vendrellenc amb el concert de tots els grups vendrellems que han volgut participar-hi.
6: Han estat molts mesos de feina per amor al Vendrell. L'hora de la veritat dels administradors de Santa Anna i l'hora de la gran festa és cada dia més a prop.
0: I tornem a canviar de tema, altres qüestions i més notícies. Marxem cap a la comarca perquè ja es coneix el nom de la promotora que construirà 48 pisos de lloguer assequible a l'Arbós. Es tracta de Visoren Copisa Habitatges, una constructora que s'encarregarà d'edificar els habitatges protegits promoguts per la Generalitat. Si se segueix el calendari previst, les obres podrien començar abans d'acabar aquest any. La promotora, que també s'ha encarregat d'altres edificacions al Camp de Tarragona i també a Vilafranca del Penedès. De fet, així ho valora l'alcalde de l'Arbós, Joan Sant.
11: És una bomba d'oxigen pels nostres joves, per la gent que té una necessitat imperiosa. A l'Arboç pràcticament no hi ha habitatge de lloguer i, per tant, això és una gran injecció d'oxigen per la vivenda social i per la gent necessitada, que tindrà un lloguer assequible per tothom, i això és un gran què.
0: Els habitatges de l'Arboç es construiran en un solar cedit per l'Ajuntament a prop de l'Institut i seran en règim de lloguer i per un període mínim de 75 anys.
11: Aquesta crisi, no, social, pues, ha fet que no hi hagi construcció i, per tant, és una necessitat. Hi ha molta gent que vol vindre a viure a l'Arboç i que no té possibilitats de trobar ni siquiera de lloguer. I, per tant, és un gran què i és una gran oportunitat pels joves per poder emancipar-se dels seus pares i poder iniciar una vida independent.
0: Segons el calendari establert, un cop resolta la licitació, ja s'iniciarà la construcció prevista per al segon semestre d'enguany. Tot plegat, una iniciativa amb què es confia frenar l'èxode de joves del municipi. I també espai per a Punt Esportiu.

0: Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
2: Una setmana més, les sales de cinema que renoven la seva cartellera. I com cada setmana hem de repassar aquestes estrenes destacades, començant per les que tenen potser més potencial de taquilla. Parlem de les novetats, us explicarem qui hi ha al darrere de cada producció, de què tracten i si realment val la pena anar-les a veure, que és l'objectiu principal. I entre, mira, comentari i comentari, també podrem escoltar una micatona el tràiler. I si us sembla, començarem amb la que sens dubte és la gran protagonista de la cartellera.
3: Mayana, háblame de ti.
2: Disney, que continua apostant pels seus grans clàssics, i aquesta setmana la protagonista, com ara escoltem, és Bayana. L'adaptació en imatge real de la pel·lícula d'animació que va enamorar el públic ara fa ja 10 anys.
4: El corazón de Tefiti.
2: La direcció va a càrrec de Thomas Kail, és conegut sobretot pel seu treball al musical Hamilton, i la protagonista és la jove actriu australiana Catherine Lagaia, i que debuta al cinema amb aquest paper. Al seu costat hi trobem a Downey Johnson, la Roca, que torna a interpretar a Maui després d'haver-li posat la veu a la versió animada. Una decisió que dona continuïtat a la història i que ha estat un dels grans reclams de la campanya promocional.
5: Habrá que cruzar todo un océano de mal.
2: Aquesta pel·lícula que torna a situar-nos a les illes del Pacífic, la Bayana és una jove destinada a convertir-se en la líder del seu poble, però que quan una antiga amenaça posa en perill el seu futur, el futur de la illa, decideix embarcar-se en una nova aventura al costat de Maui. Així que hauran d'afrontar tempestes, criatures fantàstiques i un viatge que, més enllà de l'acció, parla de creixement personal, del respecte per la natura i de la importància de mantenir vives les pròpies arrels. I ara també Disney continua explorant i explotant una fórmula que li ha funcionat molt bé, que és el live action, és a dir, fer en vida real les seves pel·lícules més reconegudes.
6: El océano nos eligió por algún motivo.
2: I tal com la Bayana original, evidentment una pel·lícula que també recupera les seves cançons.
7: No hay escapatoria. Ah, pues sí, hay escapatoria.
2: I canviem, anem ja cap a la gran estrena després d'això i que arriba des del cinema espanyol, que sempre destaquem, doncs, que la indústria del cinema espanyol està, doncs, força activa, amb molta força, i aposta en aquest cas per un gènere que acostuma a funcionar molt bé a les sales, com és la comèdia. Estem parlant de Haciendo Amigos, dirigida per en David Marquès, un cineasta amb una llarga trajectòria en aquest tipus d'històries, i protagonitzada per en Quim Gutiérrez, Antonio Resines, Megan Montaner, tres noms molt coneguts per al gran públic.
8: Esto es un atraco, arriba las manos.
9: ¿Has aparcado aquí, en esta plaza?
8: Con una silla de ruedas gigante pintada.
10: Estaba rozando el dibujo.
8: ¿Y ahora cómo coño salimos de aquí?
11: Chicos, este es Ángel, nuestro nuevo compañero.
12: Tú intégrate. Haz amigos.
2: No. La història comença amb un robatori que surt malament. A partir d'aquí, dos delinqüents de poca categoria es veuen obligats a improvisar una fugida que els portarà a creuar-se amb tota mena de personatges tan peculiars com imprevisibles. El resultat és una successió de malentesos, situacions absurdes i moments còmics que mantenen un ritme molt àgil durant tota la pel·lícula. És una d'aquelles comèdies que no busca reinventar el gènere, sinó que vol fer riure a partir de bons diàlegs, personatges, doncs, molt ben elaborats i molt ben representats. Un repartiment que funciona molt bé en pantalla. Antonio Resines, que torna a demostrar el seu domini de la comèdia, mentre que en Quim Gutiérrez aporta el contrapunt perfecte amb el seu humor.

0: que és una mica més contangut.
1: És un home, eh? Eres tu.
0: Segurament no serà la pel·lícula de l'any, però compleix perfectament el seu objectiu, que és oferir una hora i mitja de diversió i de desconnexió. I sempre amb la inclusió darrere fons, que també està molt bé.
2: He hecho muchas tonterías en mi vida, pero voy a ir por el buen camino.
3: S'ha matado. Hay que quitarlo del grupo de WhatsApp, ¿vale?
0: I després de dues propostes clarament orientades cap al gran públic, hem de continuar amb dues pel·lícules que aposten aquí sí ja per un cinema molt més pausat, però que també poden trobar el seu espai entre els espectadors que busquen històries diferents i que també, en el fons, és el que ens agrada, eh? La primera d'elles és La Còpia Perfecta.
4: ¡Que solos te digo! ¡Vamos! ¡Vamos!
5: Comisario, ¿algún comentario sobre el atraco?
6: Haré lo posible por encerrar a los culpables.
0: En aquest cas és una història francesa, també la pel·lícula francesa de la setmana, un drama francès inspirat en una història real que ens endinsa en el fascinant món de la falsificació d'obres d'art. La pel·lícula està dirigida pel francès Jean-Paul Salomé, és un director amb experiència tant en el thriller com en el drama, i compta amb un repartiment encapçalat per Reda Kateff, un dels actors més prestigiosos del cinema francès actual. La història ens trasllada a la França de la postguerra. El protagonista és un refugiat que, gràcies al seu extraordinari talent, acaba convertint-se en un dels falsificadors d'art més reconeguts del país. El que inicialment semblava una oportunitat de començar una nova vida acabarà convertint-se en un camí ple de dilemes morals, secrets i també de riscos. És una pel·lícula elegant, molt ben ambientada i amb una fotografia que recrea amb molt detall l'Europa dels anys 50. No és un thriller d'acció, sinó un drama que convida a reflexionar sobre els límits entre l'art, la supervivència i la identitat. És una proposta especialment recomanable per als amants del cinema europeu i de les històries basades en fets reals.
7: ¿A qué juegas, Susan?
8: Quiero saber con quién vivo. ¿Has perdido a tus amigos? ¿Quieres perder a tus hijos? Dime qué fabricas realmente aquí.
9: Banco de Francia està assombrat.
10: No eren infalsificables?
11: Policia!
0: La quarta proposta destaca, doncs, això, el que és la quarta pel·lícula destacada, a més de, anomenada, amb el títol, A 500 milles de casa. És una producció britànica que combina completament, que canvia completament de registre i aposta per les emocions i per als vincles familiars.
12: We used to bring them down here.
0: És una pel·lícula que està protagonitzada per Bill Nighy, un dels actors més estimats del cinema anglès, acompanyat per Maisie Williams, coneguda arreu del món pel seu paper d'Erica Stark a Joc de Trons. La història gira al voltant d'un home que, després de molts anys lluny de casa, es veu obligat a tornar al seu poble natal. Aquest retorn farà aflorar records, comptes pendents i relacions familiars que mai no s'havien acabat de tancar. És una pel·lícula tranquil·la, sense grans artificis, i que basa tota la seva força en la interpretació i en un guió que és sensible i capaç de parlar de segones oportunitats, del pas del temps i del significat de la paraula casa. En aquest cas, potser no és una pel·lícula destinada a liderar la taquilla, però sí que és una molt bona opció també per a aquests espectadors que busquen un cinema més íntim i més emotiu. I a més d'aquestes quatre pel·lícules, la cartellera també incorpora aquesta setmana altres propostes més minoritàries, com el drama espanyol Talvez, la producció japonesa Tokyo Taxi, el film alemany Mariel lo sabe todo o el documental Winpeck, el barco de la esperanza. Està dedicat al vaixell que va aportar prop de 2.000 exiliats republicans al Xile de l'any 1939, gràcies a la iniciativa del poeta Pablo Neruda, així com Andy i l'afer Borjarski, dues produccions europees que també arriben als cinemes amb un circuit més reduït i que serà més complicat que pugui arribar almenys a les cartelleres i als cinemes de la comarca. I si ens demaneu recomanació aquesta setmana, doncs jo crec que està força clara. Si aneu al cinema amb nens o simplement voleu gaudir d'un gran espectacle visual, Baiana és l'opció més completa. O si el que busqueu és passar una bona estona i riure Haciendo Amigos, que compleix perfectament el seu objectiu. O pels que preferiu un cinema més pausat, La Còpia Perfecta és probablement la proposta més interessant des d'un punt de vista cinematogràfic. I fins aquí el nostre repàs a les principals estrenes de la setmana. Recordeu que totes aquestes pel·lícules ja es poden veure als cinemes, així que només queda triar la butaca, fer una bona tria, que això ja és responsabilitat vostra, i si voleu també comprar les crispetes i gaudir del cinema a pantalla gran. Nosaltres, pel que fa al cinema, la setmana que ve en seguirem parlant, aproparem les altres estrenes destacades que vagin arribant d'aquí 7 dies. Així que res més que desitjar-vos un molt bon cinema.
10: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Res, 3 minuts perquè siguin les 10 en punt del matí. Seguim en directe, anem esgotant ja tota aquesta primera part del programa. I ara de seguida es tocarà acabar de conèixer encara quines són les activitats i com ja va continuant les festes del Pavaner i les festes de barri que ja arriben a la seva recta final. Avui divendres, ara en parlarem, serà el torn del Puig i del Pèlag i demà dissabte la Muntanyeta. Tot plegat, si l'informàtica ens ho permet, que és qui ens està posant pegues últimament i la que ens dificulta poder obrir el que és la programació i els actes previstos en aquestes festes de Pava Night 2026, que, com dèiem, ja arriba a la seva recta final, com aquell que diu. Però per fer-ho bé i per ambientar-ho, com sempre, toc de vermut, que és un dels tocs de gralla més escoltat, diria jo, aquests dies, per les festes de barri. Doncs avui divendres és el torn del barri del Puig i del Pèlag, una de les darreres incorporacions en aquestes festes del Pavaneit. De fet, ja han començat aquest matí a partir de les 8 amb les matinades, amb les ratlles, els ducats de canya, i també ja s'ha fet la plantada de la falla al carrer Apel·les Fenosa. A partir de les 10 del matí, a la plaça de la Sardana Botifarrada, també hi haurà inflables aquàtics a la mateixa plaça, i a les 12, festa de l'escuma. Després d'això, ja a la tarda, a partir de les 6, a la plaça d'Emili Vidal, concentració de les parelles de Pava Night, i a 6:45, inici del Cerca Barri amb les gralles tocats de canya. Per si no fos poc, a 7:45 de la tarda, a la plaça de la Sardana, monòleg a càrrec d'Edu de Guiror. A 8:45 del vespre, batucada a càrrec de la Víbria del Vendrell. A 9:45, encesa de la traca i cremada de la falla. I tot seguit, sopar de barri del Puig i del Pèlag. A 11:00 de la nit, concert a càrrec de Ready to Rock. I després, sessió de DJ a càrrec de DJ Morsi. I a 2:00 del migdia, com és habitual, hi haurà el repic de campanes i el llançament de coets que anunciarà que justament demà serà el torn del barri de la Muntanyeta. Demà dissabte, que començarà amb matinades, plantada de la falla, a partir del matí inflables d'aigua, festa de l'escuma i concentració de parelles de Pavaneta a la tarda a partir de 6:00 al carrer del Romaní, entre d'altres. Doncs molta activitat i que acabaran de tancar justament aquestes festes de Pavaneta 2026.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal, com esteu? Doncs ara mateix ens trobem a la plaça de l'Àgora de Vilafranca del Penedès, just davant de la seu de l'Incavi, on en aquests instants el sindicat majoritari d'Unió de Pagesos ha convocat avui aquesta tracturada. En aquests instants s'està produint un parlament públic per part d'Unió de Pagesos i també han entregat una carta a l'Institut Català de la Vinya, de la Vinya i el Vi amb totes les mesures estructurals que demanen per combatre aquesta situació. Recordem que ara mateix el sector viu una crisi estructural molt greu en què alguns viticultors, alguns cellers ja han comunicat que no els compraran raïm aquesta campanya o, si bé ho fan, en reduiran considerablement les adquisicions. Una situació provocada pels elevats costos pels elevats estocs acumulats després de la caiguda del consum del vi i el cava. Per tot plegat, demanen solucions imminents a la Generalitat com ajuts directes i un pla d'arrencada definitiu de vinyes. De moment, el govern ha anunciat algunes mesures, però tot i això no són mesures suficients. Per tot plegat, iniciaran en breus instants una tracturada, una marxa lenta fins a Sant Sadurní d'Anoia per reclamar totes aquestes millores estructurals.
3: Moltes gràcies, Adrià Fernández, des de Ràdio Vilafranca, per aquesta darrera hora. Bon dia. I els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en els incendis que encara continuen actius o en fase de control. Les condicions meteorològiques donaran una petita treva en els pròxims 2 dies, però l'episodi de calor no s'ha acabat i els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta. En les darreres hores, els bombers han estabilitzat de nou l'incendi de Guimerà, a l'Urgell, després d'una represa del flanc dret que va obligar a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis de l'entorn. També han donat per controlat el foc del Pla de Manlleu a l'Alt Camp, que cremava des de dimecres. Tot i la millora, la consellera d'Interior, Núria Parlon, alerta que la setmana vinent tornarà a ser sensible i delicada pel risc d'incendis i demana màxima prudència. Parlon ha explicat que entre l'1 i el 8 de juliol s'han enregistrat 345 incendis a tot Catalunya, molts d'ells provocats per accions humanes. De fet, ha confirmat que el foc de Gavà va començar per l'ús de petards per part d'uns nens en una zona amb risc de cremar. Recordem que el Pla Alfa continua vigent al nivell 4 de perill extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Doncs va, seguim, continuem. Estem a partir d'aquí ja a la segona part de Calaixera. Tot just després d'actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local i que això ens fa arribar a les 10:04. Tornem, doncs, a la proximitat del 107.1 de l'FM, sobretot a través de la ràdio, sempre la ràdio, tot i que també ens podeu seguir per internet a Ràdio Línia o Ràdio La Carta, a www.rtb-elventrell.cat, o també ens podeu seguir per televisió. Però això, sobretot, gràcies per ser-hi. Avui divendres 10 de juliol, programa número 4007. Doncs va, més coses. Cada setmana, sempre recollint tot aquest calaix de lectures que ens aporta la Montse Porcel, hem d'explicar que avui la Montse no ens pot acompanyar en directe, però bé, aprofitarem per recordar les moltes seccions i les moltes recomanacions que ja ens ha fet en altres edicions. I a banda, volem parlar-vos, aquesta divulgació, aquest punt de divulgació sobre el Vendrell Mira el Cel, sobre l'eclipsi total de sol que tindrà lloc el 12 d'agost. Hi ha una comissió local que s'encarrega justament això de la divulgació d'aquesta jornada astronòmica de primer ordre, i dos dels seus membres són vells coneguts d'aquesta casa, l'òptica optometrista Sílvia Aidó i el meteoròleg Mar Rodero. Ells s'encarreguen justament en diferents vídeos promocionals, en diferents xerrades, d'explicar i promoure aquest eclipsi. Doncs justament parlarem amb ells de tot plegat. Repassarem l'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i seguirem amb més qüestions i amb més coses. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unitat de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Montse Porcel, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Un divendres més.
1: Sí.
2: No, i a més us vull felicitar perquè això que deies, no?, quan de el que fareu avui, no?
1: Sí.
2: Que sempre teniu algun llibre per presentar, algun autor, alguna autora, no? I això vol dir que hi ha,
1: hi
2: ha riquesa cultural i literària, no? I que, clar, un programa de ràdio així local aposti per això, doncs sempre és interessant.
1: Sí, ens agrada.
2: Que sí,
1: Que vinguin, que ens ho expliquin. A més, com dius tu, per sort, hi ha com molta intenció, d'escriure, de publicar, també a través d'associacions literàries,
2: també, per exemple.
1: Sí. Estem molt contents, i és un tema que toquem molt i que ens agrada.
2: Clar, i mira, si entre tots podem col·laborar, que
1: tant,
2: la gent s'animi a llegir, i ara tornem a l'estiu, és una bona època, perquè la gent més o menys no... Sí, la gent en general, uns dies de vacances, i bé, es pot aprofitar, encara que sigui que te'n vagis de viatge, doncs tenir alguna lectura a la mà. Doncs avui començarem per un poema, però a mi que només dos contes que tenen com a tema la Festa Major, i després doncs parlar de l'Almudena Grandes, aquesta escriptora doncs que ens va deixar fa ara 3 anys, no? Clar, l'Almudena Grandes és que no només un programa, sinó diferents programes, no? Com una mica un tastet, sobretot per comentar la seva obra pòstuma, no? Llavors aprofitar aquest motiu doncs per recomanar algunes lectures, no? I per tant el programa serà això avui. Bé, començarem per aquesta amiga meva, la Maica Duaigües, aquesta poetessa de Barcelona, però que ella passa temporades a Calafell, que es diu Brúixola per a uns versos perduts. Fragments, sempre hi ha un títol i subtítol, fragments d'un diari de navegació. Hi ha un pròleg, un mica llarg, molt interessant, també d'un altre poeta, que és Josep Anton Vidal, i fa també ella, a part del... Això seria el pròleg, una petita presentació que diu un poemari a la recerca de lectors, justificacions de l'autora. I el signe, 13 de juny del 2022, dia de Sant Antoni de Pàdua, motiu per dedicar aquest poemari al meu marit. I diu així, ens diu, si la vida ja és un veritable garbuix, per què no hauria de ser un garbuix, un poemari que parla de la vida? Aquesta brúixola us durà de passeig per diversos mars de l'existència, cercant un nord dins l'embolic dels dies. N'estic certa que en un poema o altre trobareu la vostra terra, recalareu en algun dels meus ports. Clar, hi ha poemaris que tenen un punt comú. Aquest no, aquest és un poema que l'autora doncs, ha recuperat i en té de l'estiu, en té dos o tres. Avui, bé, us en llegiré un, que diu l'estiu que m'agrada. Diu, l'estiu que m'agrada és de color blau, de verd i de beix i un poquet de blanc, que dugui unes puntes d'organdí brodat a les zones blanes són sota un cel daurat. L'estiu que m'agrada és ple de paper, de llibres, colors, paraules que suren, pensaments profunds, que expliquin la vida sense comentaris que facin cap mal. Així és com m'agrada el temps estival. I és veritat, heu i toca diferents aspectes, sí. No? I bé, i això, aquesta manera d'escriure tan senzilla, tan propera, però a la vegada, doncs, profunda. Sí, doncs aquí us deixo l'estiu que m'agrada.
3: Molt bé.
2: Ara comencem amb Festa Major, perquè cada setmana o coincideixen dues,
3: Ara, a més a més, és època de festes majors de festes, a tot el territori.
2: Es concentren amb el juliol i agost.
3: Sí.
2: I aleshores he triat dos contes. Serien, doncs, sí, per tots dos, per petits, a partir de 6 anys, no? Un que es diu Cercavila de Santa Anna de la Festa Major del Vendrell, de Laura Giné. És un llibre-joc, és desplegable, per poder, doncs, viatjar per la Cercavila de la Festa Major del Vendrell, que no és poca cosa, la Cercavila, la quantitat, no?, que si diables, els gegants, els balls populars. Aleshores, aquest conte, doncs, està, doncs, és un conte molt, molt interessant i molt bonic. I El misteri del sonador de trompa, també és un llibre per petits, que és d'una col·lecció que es diu Cercavila, de l'autor, que ara us el comentaré, que és un autor que escriu molt literatura infantil i juvenil, que es diu Xavier Urriols i Cendra. Diu així, es diu, el mestre Puig estava enfurismat, no s'ho podia creure. Pel camí havien perdut un músic, i aquest no podia ser cap altre que el Jordiet. El músic és toca la trompa. La trompa, és, no sé si li han posat el nom, perquè s'assembla s'assembla una miqueta doncs, a la trompa d'un elefant. És un instrument de vent metall, és un instrument d'aquests així, no sé, com estrany, no? Estrany,
3: Sí, així com recargolat.
2: Recargolat, I el que el toca es diu trompista. I mira, doncs és curiós, no? És a dir, el misteri del sonador de trompa. L'autor, Xavier Urriols i Cendra, nascut, a més, aquí a prop, a Vilanova i la Geltrú, l'any 51. Déu-m'hi-do els oficis que té, és etnògraf. Un etnògraf que estudia la etnografia, clave d'ètnia, és un investigador que es dedica a l'estudi dels costums i de les tradicions dels pobles. És també músic popular. Luthier, el luthier, és un artesà que fabrica, repara i restaura instruments de música de corda, o pinçada o fregada, com violins, violes, violoncels i guitarres. És a dir, no qualsevol instrument, sinó aquests instruments de corda. A més, això de luthier, dic, a veure, deriva, curiosa, les paraules, del francès lut, acabat amb TH, que vol dir llaüt. Doncs aquí deixem el... També va fer de professor de l'Aula de Música Tradicional i Popular de la Generalitat. i va ser membre del Consell de la Cultura Popular de Catalunya durant 15 anys. És col·laborador habitual també, escriu a diaris, a revistes especialitzades i com també a ràdio i televisió. Jo de veritat és que no el coneixia, a partir d'aquest conte n'hi ha varis, allò que vaig remenar a la Biblioteca de Sant Oliva, i déu-m'hi-do la quantitat de llibres que ha publicat, és a dir, que una persona que s'ha diversificat, no? Que suposo que a partir de la seva professió doncs ha escrit llibres especialitzats en música, però també contes, no? I ha publicat, doncs, té una obra, de veritat, bastant extensa, no? I aquí, doncs, us deixo el misteri del sonador de trompa. Bé, i un altre, que es diu És Festa Major, és curiós perquè amb el títol de Festa Major n'hi ha diversos de contes. Allò que aneu a una llibreria o a la biblioteca i dieu Festa Major, i n'hi ha diversos de contes o llibres que expliquen aquesta festa, no? Aquesta col·lecció que a vegades us comento, que és la col·lecció Què celebrem, de Núria Font, i bé, el protagonista és el Lluís, que viu doncs molt emocionat amb tot el que té que veure amb la festa major, no? El ball, els gegants, els castells, i que també jo trobo que és bonic a partir d'un llibre, d'un conte, doncs que els més petits vegin, millor s'han de veure en persona, però també com per introduir-los una mica a la història, doncs, perquè hi ha balls populars, que és un ball de bastons, no? Els gegants, tota la història doncs, dels gegants, els capgrossos, etc. No? Doncs aquí us deixo aquests. No? Un altre, per això, la festa major, és a dir, aquest es diu És Festa Major, i aquest altre, La Festa Major, de Marga Sala, il·lustrat per Pilarín Vallès, que és de la col·lecció Festes i Tradicions de Catalunya. Per tant, és una col·lecció que cada festa va explicant una mica la seva història. I encara la Pilarín Vallès encara segueix treballant, eh? Encara,
3: sí, sí, segueix, sí, activa, tot i l'edat.
2: Així com la Roser Capdevila, de les Tres Bessones, ja fa temps que té un problema de vista i gairebé ja no es pot dedicar
3: a dibuixar,
2: no? Però bé, són malalties que clar, que perjudiquen, no? Poder... I en aquest cas, la Pilarín Vallès sembla que encara està activa, no? Aquest llibre, no sé de quina època és, no tinc aquí la referència. Bé, i ara, doncs, Almudena Grandes Hernández, nascuda a Madrid l'any 1960 i morí el 2021. He dit 3 anys, doncs fa 4 anys doncs, que ens va deixar després d'una malaltia que no va poder superar, no? I, a veure, una mica per la seva obra, podríem dir, jo, a veure, experta, no, però una miqueta tindria una primera part amb temes molt diversos i una segona part que ara, doncs, una mica, doncs, us comentaré. Què té en comú tota la seva obra? Doncs bé, una obra, doncs, extensa, no molt extensa l'obra, el que és l'obra és cada novel·la bastant extensa, no? Una altra característica és que són obres en què els personatges, totes les obres tenen importància, però és que les seves obres tenen molts personatges amb unes descripcions que realment te'ls imagines. I no sé si per aquest motiu se n'han fet moltes pel·lícules de les seves obres, eh? Ara, no sé, Les edades de Lulú, que va ser la primera seva obra, Malena és un nombre de tango, bé, ara, és a dir, busqueu que ja s'han fet de la seva obra bastants pel·lícules, i quina casualitat que fa uns anys, quan jo vivia a l'Hospitalet de Llobregat, a la biblioteca del meu barri, va venir l'Almudena Grandes, es diu que estava a Barcelona per promocionar algun llibre, i va venir una persona, doncs això, afable, molt simpàtica, i una de les preguntes va ser que què em pensava que les seves obres es haguessin portat al cinema, i va contestar una cosa, volguem dir, molt bé, que es facin pel·lícules, però vull dir, conmigo que no ho cuenten. Ja. A veure, que ella no s'hi ficava amb les... Ni sí, volia... Sí. No intervenir. En canvi, ja, no sé, el Pérez Reverte, tinc entès que a ell li agrada, doncs, una mica, doncs, no sé, estar al tanto. Ella no va dir que... inclús s'estranyava, no?, com les seves pel·lícules poguessin ser tan, allò, cinematogràfiques, i és que és veritat, és que totes les que ha fet, doncs, han tingut èxit, no?, amb la seva època, no? Poder les últimes que ha fet, excepte una, que és Los pacientes del doctor García, que se n'ha fet una sèrie per televisió, però les anteriors, que jo sàpiga, no s'han fet pel·lícules. Bé, aquí, doncs, per tant, haurien de reconèixer, doncs, que això és una gran autora, no? Vull dir, una autora que, a més, ella, en entrevistes, deia que ella era la seva professió, el que es volia dedicar ja de petita era escriure, no? I la veritat és que se'n va sortir i es dedicava només a la literatura, no? I la primera obra que va fer, era jove, és Les edades de Lulú, que és de l'any 89, una obra eròtica que va guanyar el 11è premi d'aquesta col·lecció de novel·la eròtica, que ja no es va deixar de publicar, La sonrisa vertical, va tenir molts títols, i a més, és a dir, la primera obra i es fa en pel·lícula, pel Vigues Luna, l'any següent va i es fa una pel·lícula, no? I tant el Vigues Luna com l'Almudena Grandes van ser nominats als Premis Goya de l'any 91 en la categoria de millor guió adaptat. És a dir, per ella no creure que els guions adaptats no, vull dir, ja no s'hi ficava, doncs déu-m'hi-do, la primera pel·lícula, no? I, clar, l'obra va ser traduïda, doncs, a moltes llengües, sembla que a més de 19 idiomes, no? I diu, he llegit en una entrevista que diu, el gran èxit de la seva primera novel·la, segons declaracions de l'autora, li va regalar la vida que ella volia viure i mai podrà saldar aquest deute. Mm. És a dir, ella devia ser la primera, doncs, això. Bé, quan un presenta un premi, jo crec que el que vol és guanyar, no? Però si a sobre té aquest èxit, a sobre els premis Goya, doncs això ja és. Una altra novel·la li va seguir, Malena, tiene nombre de tango, és una noia que rep als 12 anys del seu avi l'últim tresor que conserva la família, una maragda antiga, sense tallar, de la que mai podrà parlar perquè algun dia li salvarà la vida. Una novel·la també bastant extensa, és més aviat aquest tema una miqueta, doncs, de familiar, una mica, doncs, d'intriga. Una altra novel·la, clar, jo són noves que jo recordo que les havia llegit fa temps i que em van agradar. Los aires difíciles, són dos protagonistes, penso que aquesta també l'han fet en cinema. Són un home i una dona que no es coneixen, sinó que van a viure, doncs, en una urbanització de la costa de Cadis, fugint del seu passat. A molts quilòmetres de Madrid, és a dir, venen de Madrid, intenten, doncs, cadascun d'ells refer la seva vida, malgrat, doncs, que els records que tenen, doncs, són molt forts, no? Sara, la dona, que ho va tenir tot i després ho va perdre, i Juan, que fuig d'una tragèdia familiar, són aquests protagonistes d'una història en la que té molta importància allò, el vent, és a dir, ser la mentida com un fet atmosfèric pot tenir importància en una obra, no? En aquest cas, doncs, són els vents que bufen a la costa, doncs, de Cadis. Un altre, Atlas de Geografia Humana. És narrada en primera persona. És la història de quatre dones que treballen juntes en la creació d'un atlas geogràfic per entregues, per una editorial. Però mentre fan el projecte, cadascuna, doncs, s'enfronta, doncs, als seus problemes, a les seves crisis personals i a més, doncs, totes les reflexions sobre la seva vida, les seves frustracions i les contradiccions a l'edat madura. Tenen aproximadament al voltant dels 40 anys, no? N'hi ha més obres d'aquesta, no, més que primera època, ella com anava publicant, però va arribar un moment que sí que és, diguem-ne, la seva obra, bueno, coneguda tota, però que va tenir, ha tingut molt èxit, que és llibres sobre la guerra i postguerra espanyola. I aleshores ella va fer tota una col·lecció que no, amb, és a dir, pots llegir un llibre independentment de l'altre, perquè cada un, cadascun toca un tema diferent. Els personatges no, no és el mateix, és a dir, amb un ara us comentaré quatre coses, no? I ella la va anomenar aquesta, podríem dir, bueno, sí, col·lecció. Episodios de una guerra interminable, no? Això tracta diferents temes, més que de la guerra civil, més aviat de la postguerra, no de la guerra civil, sinó la postguerra. I clar, els personatges i els punts de vista són diferents en cadascuna d'aquestes obres. Per tant, tot, són obres independents, no? Diré els títols una mica així, més que cronològic, em penso que sí que són cronològiques, però bé, això és el de menys, no? Inés i l'alegria, El lector de Julio Verne, Las tres bodas de Manolita, Los pacientes del doctor García, La madre de Frankenstein i una inconclosa que és Mariano en el Bidezoa. Una mica tres apunts de tres d'aquestes obres, no? Perquè veiem que unes amb les altres l'únic que tenen en comú és a l'època de la postguerra i res més, no? Bueno, que ja és molt, no? I clar, i en comú també que tenen molts, molts personatges. Allò que a vegades has d'agafar com un llapi i a veure en aquest capítol el següent qui surt. No és que facis un embolic, perquè, però és complicat. No és el mateix que sigui una novel·la de quatre personatges, sinó de molts personatges, però clar, que tenen un sentit, no? El que us deia, no? Los pacientes del doctor García, hay una cosa, que totes elles són, no són re, són ficticis, però tenen o personatges o les històries que han passat. És a dir, ella agafa la història, per tant, també una gran feina de documentació, no? Però tenim clar que sí, com hi ha personatges, després ho explica, no? Que són reals, d'altres són totalment ficticis, no? Però això fa que l'obra sigui, podríem dir, no, podríem dir, són novel·les històriques, però sempre amb un fons que és de ficció, no? Que és inventat, encara que alguns personatges siguin reals, no? Aquesta de Los pacientes del doctor García, és un metge que torna després de la guerra amb una identitat falsa, no? Perquè havia sigut del bàndol que va perdre la guerra, que s'infiltra ajudat per un amic seu que també és una persona que ha tornat de l'exili, en una organització clandestina d'evasió de criminals de guerra i pròfugs del Tercer Reich.
3: Vaja.
2: Va existir. Uh-huh. Per què? Estava dirigida aquesta organització, també ho he buscat, per la falangista alemanya i espanyola Clara Stauffer. Busqueu, i Clara Stauffer va ser la dirigent d'aquesta organització. Per tant, ja tenim aquí que això és veritat, no? Ara la història del doctor García i els seus amics que es van infiltrar, doncs això ja és part de la ficció, no? Què passa? Clar, té també el tema de l'espionatge, no? D'alguna manera ells fan d'espies, no? Perquè un infiltrat també d'espies i recorre molts països del món, Estats Units, Argentina, clar, no cal dir Espanya, França. Per tant, és una novel·la d'aquella que llegeix també amb interès, però clar, torno a dir que aquestes novel·les, les sis, bueno, cinc novel·les extensíssimes de pàgines, però que es llegeixen per què? Perquè hi ha una intriga, no cal dir-ho, ben escrites, descripcions, les necessàries, perquè clar, ja és a dir, els personatges és que realment els imagines. I d'aquesta obra es va fer una sèrie de televisió. Jo penso que vaig veure algun, no, de 12 capítols d'aquesta. De les altres, jo diria que només pel·lícules, no? Inés i l'alegria, un altre fet històric, molt poc per interessos polítics, que es va difondre a l'època, clar, de l'any 1944, que va ser una invasió, imaginem-nos, a la Vall d'Aran, va ser un aixecament popular contra la dictadura franquista però que va fracassar. I sembla que per part dels dos bàndols, els motius jo ja no... es va amagar, i l'Almudena Grandes fa una novel·la que es diu Inés i l'Alegria. Per tant, una altra. I acabarem aquesta. Jo, per mi, jo, em va costar molt, perquè és un tema que és la madre de Frankenstein, et sona segur, oi que sí?
3: Sí, totes elles són conegudes. Sí.
2: Totes elles són conegudes, no? Una altra cosa és que t'agradi la temàtica, diu, oi, és que és molt feixuga, però la gent que lectora, gairebé la seva obra és molt llegida. És l'última... Bé, primer, és una mica un estudi o una reflexió sobre, després dels anys 30, com funcionaven el que es deien manicomis, que ara serien institucions psiquiàtriques, en aquella època, no? Que, clar, com funcionava la psiquiatria, que no ha canviat el tema, no? Doncs ella fa, doncs, un estudi de com els psiquiatres, ella es documenta molt i agafa un tema dels anys 30. I és l'última etapa d'aquesta dona ingressada en un psiquiàtric, Aurora Rodríguez, per haver matat a la seva filla, a la seva filla Hildegard, no? Evidentment, clar, aquesta dona, doncs, una dona culta, una dona intel·lectual, però que va tenir una filla senzillament per fer-la la dona més intel·ligent, la dona més llesta del món, i la va educar ella sota el seu domini, perquè no és així. I quan aquesta noia, doncs, es fa més gran, cada vegada se'n va sortint, clar, d'aquesta pressió de la mare, fins que la mare es dona compte i l'assassina. Aleshores, clar, aquesta dona hi ha el judici i no va a presó, sinó que va morir en el psiquiàtric, no? Per tant, és una obra... totes són dures, però, clar, aquesta obra, com a sensibilitat, doncs, déu-m'hi-do, clar. El títol està, bueno, tot, però aquest, de la madre de Frankenstein, clar, ella va voler, com el Frankenstein, no?, el Frankenstein, no?, diferents òrgans d'alguns, diguem-ne, difunts, no?, va voler crear, clar, poder no volia crear un monstre, però és que al final va crear un monstre, i aquesta noia, pobreta, pues, no va ser un monstre, sinó la monstre va ser la mare, perquè la va assassinar, no? Doncs aquí deixem, doncs, aquestes... És una mica quatre coses, perquè veiem que la seva obra és que és molt diversa, no? Vull dir, dins que tracta la postguerra des de diferents perspectives. Hi ha una també molt bonica que es diu Los besos del pan, que també és molt maca, aquesta també de barris així treballadors, com va costar molt, no? Doncs després de la guerra, com es deia, quan la gent anava a buscar aliments, oi?
3: Les cartilles de racionament.
2: Sí, el racionament, això. Aleshores, i que el títol també té que veure, no? Quan es feien petons... Jo recordo la meva mare, quan tallava el pa, feien petons al pa. I encara, i ho deia, encara que no siguis creient, era un costum, no? Clar. Llavors, clar, d'una època que es diu... també us és que, vull dir, l'obra d'ella, doncs, en general, doncs, això, agrada molt i és interessant, torno a dir, per les temàtiques que toca, com les toca. L'únic que fas, no dic embolic, les bodes de Manolita també, igual, no?, dels personatges, però mira, també, si un no te'n recordes, vas continuant i lo de les pel·lícules d'elles, que almenys que jo, de 5 o 6 obres se n'ha fet les pel·lícules. En canvi, de les últimes, no, a part del que jo de los, bueno, que no s'ha fet en cine, de Los pacientes de Doctor García, no seran fer pel·lícules, no?, ni sèries, no?, que realment donaria, però bé, això ja és una altra. Ai, no, l'última, ai, me n'oblidava, l'última, que és una obra pòstuma, aquesta és una obra de ciència-ficció política, que es diu Todo va a mejorar, no? És, diu, en un món perfecte de felicitat obligatòria, denunciar la mentida pot costar-te la vida. Jo que no l'he llegit, però me l'han recomanat una amiga que és molt lectora de l'Almudena Grandes. Diu, Espanya en un futur pròxim. Es crea un partit polític nou, Movimiento Ciudadano Soluciones Ya. Ha triomfat a les eleccions. El dirigeix a l'ombra un empresari d'èxit que propugna que el Consell de Ministres funcioni com un Consell d'Administració i que té projectes ambiciosos per arreglar el país. Evidentment, no l'arregla, tot és, bé, llegim-lo, no? Ho aconseguirà o no? Sembla que no, perquè torna a caure, doncs, això, en manipulacions, en corrupcions, etc. No? Per tant, una mica ens deixa, no?, com que realment no ha de ser fàcil o no és fàcil canviar una societat i que a vegades, doncs, aquests, diguem-ne, com diria, aquestes persones, no?, que s'erigeixen en, bueno, en salvadors de la humanitat, doncs, no sempre ho aconsegueixen, no? Bueno. Per tant, és una diferent a totes les seves, perquè les seves obres es basa amb la realitat, en canvi aquesta ella fa, doncs, una obra futurista de, o com ella, doncs, veu, doncs, aquesta Espanya, doncs, en un futur, no? Doncs aquí us deixo, doncs, les seves, bé, animar-vos a llegir alguna obra, doncs, del Modena Grandes, no? Que mira, es va deixar als 60 anys, hagués pogut escriure molt més, no? Però bé, que vull dir, és així, no? Les enfermetats, doncs, ens deixa molt malament.
3: Sí.
2: Doncs bé, acabarem una mica amb Festa Major.
3: Sí, ja que hem parlat de Festa Major
2: amb
3: avui,
2: la trinca,
3: justament.
2: Bé, doncs, cuideu-vos.
3: Gràcies,
2: Montse. Fins el divendres que ve.
3: Que vagi molt bé, fins divendres que ve. Adéu-siau.

0: això.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
2: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
1: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
3: Que complicat que és quan fa calor, quan més o menys tots ja estem a casa perquè hi ha vacances a l'escola, a l'insti... I bé, toca triar què fer aquestes vacances. A vegades hi ha pegues. Doncs estic convençut, vaja, que només hi ha un lloc on tota la família es posa d'acord per poder anar-hi aquest estiu. PortAventura World. A més, PortAventura Club, que estrena una nova era, una nova identitat, nova imatge, una proposta de passi renovada i el nou Pioneer Pass, que és el més exclusiu i el més premium de tots. Els podeu descobrir a portaventuraworld.com. Les 10 i 38 minuts, anem a altres coses.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: Ja n'hem parlat en moltes ocasions. Aquest proper 12 d'agost es podrà veure des del Vendrell un eclipsi total de sol. Ja fa dies que s'ha engegat tota una campanya de divulgació i de promoció d'aquest esdeveniment aquí al municipi, que s'anomena El Vendrell Mira el Cel, i per això s'ha creat una comissió que treballa justament en aquest aspecte. Sobre això, hem parlat amb dues persones que s'encarreguen directament d'aquesta comissió de divulgació i són, bé, prou coneguts aquí a la casa, com l'òptica optometrista Sílvia Edo, que hi posa aquesta part sobre salut visual, però també el meteoròleg Marc Rodero, que per la seva vessant també exposa no només la vessant meteorològica, sinó en certa manera també la vessant més astronòmica. Una conversa que ens ajuda a conèixer justament com es va plantejant aquest gran esdeveniment. Com la gent segurament ja sap, el 12 d'agost hi ha un eclipsi total de sol que serà visible des del Vendrell. Hi ha una comissió en l'àmbit local del qual s'ha encarregat una mica això, de la divulgació, d'explicar-ho, dels consells de seguretat, i vosaltres formeu part d'aquesta comissió. Només vosaltres o hi ha més gent?
4: Bé, bueno, la regidoria de Cultura és la que lidera una miqueta tot plegat, és la que s'encarrega una miqueta de promocionar i de projectar el que és el dia de l'eclipsi, però podríem dir que sí, no? Que les cares visibles en aquest sentit podríem ser una miqueta la Sílvia i jo, ella amb el tema de la seguretat, jo una miqueta més així en context una miqueta general, però sí, hi ha molta gent al darrere treballant d'això, regidors, tècnics, sobretot.
3: Hi ha promoció,
4: però, correcte, però al final la cara la posem, nosaltres.
3: La Sílvia Edo, com a òptica optometrista, en matèria de seguretat i la visió en aquest aspecte, i sobretot anant en compte en com mira el sol, no per l'eclipsi, sinó ja en general, I la importància del sol durant tot l'any, també s'ha de dir, Després ho parlarem. I això, i tu, Marc, com a meteoròleg.
4: Correcte.
3: Bàsicament.
4: Molt això bé. Mateix.
3: A més, ara comencem a perfilar, S'han fet uns actes previs a aquest eclipsi, del qual molts ja s'han fet. Es farà un el 4 d'agost, on justament participeu vosaltres, i fareu una mica això, no?, amb aquest to així distès, una mica això, explicar i divulgar què passarà el dia 12.
4: Sí, aquesta... La Sílvia em corregirà si no és així, però sí que la tenim projectada una miqueta com a participativa, és a dir, nosaltres estarem en un escenari, esperem, desitgem, Hi haurem públic a la part de baix i volem interactuar una miqueta amb tot plegat. Evidentment explicarem quin és o el per què es dona l'eclipsi i què és el que veurem, la Sílvia en el cas de la seguretat, però esperem que la gent hi participi, que la gent ens pregunti. De fet, hi haurà micròfons per allà, doncs, perquè la gent pugui conèixer de primera mà el que passarà justament aquell dia, el dia 12.
3: Molt bé, això, aquesta xerrada, que la recordarem, del 4 d'agost, això, actes previs que ja s'han fet, tot vehiculat, la divulgació, perquè és un fet astronòmic de primer ordre, extraordinari, que feia molts anys que no es podia veure des d'aquí al Vendrell. I per això s'ha creat tota aquesta campanya que es diu El Vendrell mira el cel.
4: Correcte.
3: I que de qual se n'han fet promoció. Hi ha uns vídeos fantàstics amb les recomanacions, justament, a través de xarxes i que la gent ja pot veure.
0: Bueno, m'he intentat fer-ho el més amè i divulgatiu possible per arribar a la gent. És un fenomen mundial, o sigui que els eclipsis passen a tot arreu del món i tenim la sort de que passi per casa nostra.
3: Clar.
0: Llavors, vulguem o no, faci bon temps o no ho veiem o no, passarà. I l'eclipse existeix i fins d'aquí 300 anys més no tornarà a passar.
3: No tornarà a passar, per això, que és un esdeveniment històric important. Fem una cosa, la Sílvia o el Marc, m'és igual, És a dir, podem explicar així fàcilment per què es produeix un eclipse?
4: La Sílvia ho té molt per la mà.
0: Amb el que has comentat del grup de treball, doncs hi ha molts tècnics darrere i agents de la seguretat i tot, i hem assistit a diferents xerrades per empapar-nos ben bé del que significa, no? Llavors, diguem-ne que hi ha la Terra, i la Terra, la Lluna dona voltes al voltant de la Terra. I llavors el que passa és que el Sol està en aquesta posició i la Terra en aquesta altra, i la Lluna, que va donant voltes, passa just davant, i pel seu tamany de la Lluna amb la projecció d'on està el Sol coincideix exactament el tamany per tapar el Sol. La Lluna tapa el Sol. I llavors la Terra és el que veiem, que la Lluna està tapant el Sol.
3: La Lluna tapa el Sol. Clar, és un tema de perspectiva. Això vol dir que s'han de donar unes casuístiques, no?, de graus, d'inclinació, de que la Terra passa a tal hora i tal, no sé què, perquè això es pugui veure. Però sí que és cert que d'eclipsis hi ha durant cada any en diferents parts del món.
0: Sí.
3: Però això, aquesta casuística, que en un lloc concret o en l'àmbit on es pot veure, és el que dèiem, que és aquesta diferència de tants anys, i ara ha donat aquesta circumstància, aquesta perspectiva, que 300 anys després es pugui veure des d'aquí.
0: Es pugui veure des d'aquí a Catalunya, i que sigui total a partir de la zona nostra de Vendrell fins a València i tot això, perquè a Barcelona es podrà veure, a Granollers es podrà veure, més llocs, però serà parcial.
3: D'acord.
0: No serà total. Llavors, es pot veure amb una parcialitat d'un 99%, que és molt, però no és el 100%. Val. I aquesta és el que fa diferent de poder estar aquí al Vendrell, en aquesta zona, trobar un lloc fantàstic per veure'l i veure'l, però almenys el sentirem.
3: Clar. I això, la franja aquesta va des d'això, des del Vendrell, potser diuen que és, no?, Vendrell,
4: Baix Penedès, el Garraf... Sí, la franja aquesta totalitat, sí, fa una miqueta llindar entre el Baix Penedès i el Garraf, i una miqueta més avall de la zona sud de València. De fet, ja començarà cap a l'àrea de Galícia, per la zona occidental de la península, anirà avançant, tot el centre

0: Delta de l'Ebre, per exemple, allà va augmentar una miqueta més el temps de la visió total, podríem dir.
1: Però la nostra recomanació és que la gent o es quedi al Vendrell o que vingui al Vendrell a veure l'eclipsi.
0: No? Hi haurà molta gent de pas, eh? No només nosaltres que ja hi som aquí, sinó molta gent que és coneixedora, que des del Baix Penedès cap al sud es pot veure. Per tant, entenem, creiem que molta gent s'anirà repartint al llarg de la costa o sobretot també de les àrees més allunyades dels accidents geogràfics, que al final és això el que ens facilitarà poder-ho veure. Clar. Però sí, ens hem de preparar perquè hi haurà probablement molta afluència de gent en aquest sentit. Sí.
2: Quan parles d'accidents geogràfics, a què et refereixes?
0: A muntanyes.
2: Exacte.
0: Ha estat un tecnicisme. Però bueno, de formació professional, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Però és cert que ens haurem d'allunyar al màxim de totes les muntanyes o totes les àrees elevades. Per tant, és una cosa de perspectiva, com molt bé deies.
1: Val.
0: Per tant, com més ens allunyem de l'horitzó, com més lluny estem, més facilitat tindrem per poder-lo veure. Per tant, en el cas nostre, com més a prop del mar, molta més facilitat tindrem per poder veure aquesta totalitat de l'eclipsi.
1: Clar, hem de buscar un espai que sigui obert, que no tingui
0: edificis,
1: muntanyes, que no tingui edificis al voltant i que et permeti la màxima obertura cap al mar o cap al sol, en aquest cas.
0: Això és el que podrem dominar nosaltres. És a dir, nosaltres podem controlar allà on ens posarem per poder-ho veure. Això sí que és una cosa tangible i que nosaltres ho podem controlar. El que serà més complicat de controlar, evidentment, és la natura. Hi ha una cosa que és un factor. Al final és el 100% rellevant, que és el que ens impedirà poder-ho veure o no. És a dir, l'eclipsi el veurem igual, perquè de nit, estigui núvol o no, es farà igualment. Potser el que no ens permetrà la nuvolositat és poder veure com tapa tota l'esfera solar.
1: Té un nom, no? L'aro solar. No?
0: Sí, correcte. Hi ha els anells també que es poden veure, que és quan queda justament tancat al mig. Hi ha aquells anells que li diuen, que és aquella brillantor que hi ha justament al voltant. El problema de tot plegat, problema per dir-ho d'alguna manera, és que el sol quedarà molt baix en l'horitzó. I els mateixos núvols crepusculars que es poden formar o que es formen per sistema ens poden impedir una miqueta de poder-ho veure. Però tot així, confiem, desitgem i creiem que al final ho podem veure a normalitat. El que sí que hem d'apreciar és que si no podem veure a través de les ulleres com tapa, sí que veurem que es farà de nit.
1: Clar, es farà fosc durant
0: uns instants. I tota la sensació que al final podem notar.
1: Perquè tot està mil·limetrat,
0: Vull dir, això mateix.
1: Són 33 segons d'eclipsi.
2: 33 o 35.
1: Val, entre 35.
2: Estem allí.
1: I a quina hora comença?
2: A les 20, o sigui, l'eclipsi comença a les 19:35.
1: 19:35, la lluna començarà a tapar el sol.
2: Exacte. I a les 20:29 és quan és el moment de la totalitat.
1: Home, durant bastanta estona podem anar a veure com el sol es va tapant mica en mica. Sí que l'eclipsi total durarà aquests 30 i escaig segons, però durant una bona estona podem contemplar
2: com a tapa. I després podem contemplar com es destapa la lluna. Llavors, les ulleres s'han d'utilitzar en aquests moments. Uh-huh. En el moment que la lluna va tapant el sol, i després quan la lluna destapa el sol.
1: Val.
2: I hem d'utilitzar en aquests moments les ulleres aquestes amb la ISO pertinent i la protecció que fa que la intensitat de llum no ens molesti ni perjudiqui els ulls.
1: Val.
2: Perquè si ens perjudica els ulls, són lesions que són irreversibles.
1: Val. És això, un dels màxims consells que podem donar, que ara acabem de parlar, d'utilitzar ulleres homologades, perquè segurament que trobarem ulleres a tot arreu i que no podran estar homologades, sinó ulleres homologades, a més són econòmiques, i la campanya també porta que l'Ajuntament del Vendrell hagi fet difusió a través del CIT, en campanya comercial, també s'estan repartint ulleres, és a dir, val la pena aconseguir-les de manera homologada i si no comprar-les, que són molt econòmiques. Amb això vull dir, allò que sempre s'ha dit, ni ulleres de sol, ni fotocòpies, ni vidres enfosquits amb fum.
0: Això ho vam explicar a la càpsula. Exacte, sí, això. De forma així molt dinàmica i molt distesa, recordo que jo em vaig posar, era una
2: mascareta
0: de soldador.
1: No, tampoc.
0: Correcte, no.
2: El tema és que la llum del sol emet diferents radiacions. Uh-huh. I entenem, per exemple, quan hi ha un microones, les radiacions microones escalfen, no?
1: Val,
2: i sabem que són perjudicials. O si ens anem a fer una radiografia, sabrem que els raigs X aquest ens hem d'apartar perquè no ens afecti. Doncs el sol, la llum del sol, conté la part visible, que és els colors i tot això, però totes aquestes radiacions que són més perjudicials. Llavors, per això no podem mai mirar el sol directament, mai.

0: però no, ni avui no.
1: Ni cap altre dia,
0: ni cap altre dia, perquè hi ha totes aquestes radiacions que són ones electromagnètiques que poden perjudicar la retina.
1: Val.
0: Llavors per això hem de ser tan curosos. Llavors, des de que comença fins que es tapa, clar, si tu estàs mirant molta estona, al final doncs pots danyar aquesta retina.
2: Correcte, és que és aquest el tema. De vegades parlem de l'eclipsi en el moment en què la Lluna s'ha posat davant del Sol, però hi ha un procés previ i un procés posterior que també el mirarem. I per tant, si això comença a les 19 llargues i dura aproximadament una hora, hi ha un procés en el qual no podem estar mirant-ho si no és amb aquestes ulleres. És a dir que no parlem només del moment en què la Lluna s'interposa davant del Sol i queda allà aquells 30 i escaig segons, sinó que hi ha un procés previ i un procés posterior, i ens hem de protegir en tots dos processos.
1: Correcte.
0: I en la zona de totalitat ens hem de treure les ulleres perquè si no, no veurem res.
2: Exacte.
0: I allí no passa res, els ulls no es danyen.
1: És un moment, són aquests 30 segons.
0: Sí, exacte.
1: Són consells importants, i ara no és qüestió de ser alarmista, però sí que és cert que una lesió ocular amb el sol, amb una poca exposició al sol directe, poden arribar a ser molt greus.
0: Són irreversibles. O sigui, si es perjudica la retina, ja no es pot tornar enrere. No hi ha cap medicació ni cap cosa. Jo m'agrada fer el símil dels carrets de màquina de fotografia d'abans, que per veure les fotografies s'havia d'anar a la sala fosca per revelar-los, no? Doncs els nostres ulls és el mateix. O sigui, ens posem, això seria com la càmera fosca perquè aquest carret quedi intacte sense problema.
1: Sí.
0: Nosaltres aquests carrets a plena llum el traiem, oi que és vela?
1: El valem, sí.
0: Doncs una mica seria aquest el símil, que nosaltres amb aquestes radiacions que emet el sol pot arribar a avalar, entre cometes, la retina, i això no ho podem tirar enrere.
1: Clar.
0: Un carret el podem comprar nou.
1: Els ulls no.
0: Però
1: de moment.
0: Vale, llavors una miqueta el plantejament
1: sí.
0: És aquest.
1: Molt bé.
0: És tenir aquesta precaució.
1: Val, que és això, el que aneu explicant aquestes càpsules de Vendrell mira el cel, i també ho hem d'entendre, i ara ho lligarem també amb el temps, que hi ha la possibilitat que estigui núvol, hi ha la possibilitat de que pugui ploure inclús aquell dia, que hi hagi núvols baixos, aquestes coses. Però jo sé que es va fer una reflexió ara quan s'ha fet tot unes jornades de divulgació i també adreçat als mitjans de comunicació sobre aquest fet, que és molt important, i potser per la gent de peu, està bé, però tampoc no va més enllà, però per la comunitat científica tal, és un esdeveniment de primer ordre per ells. És per ells és importantíssim.
0: És que són coses
1: clar,
0: que no passen
1: per això,
0: sempre.
1: I per ells és... Clar, és això. És,
2: per
1: ells
2: és... Hi ha molta gent que els va buscar
1: i que planteja la seva...
2: I planteja la seva vida en funció dels eclipsis.
1: Clar.
2: Per tant, nosaltres potser sí que és una cosa que dius ui,
1: clar.
2: Però sí que és cert.
1: I la reflexió que es feia en això, que si mira, doncs, aquell dia està nublat, aquell dia hi ha núvols, aquells dies, per el que sigui, no es pot veure, la reflexió era... Serà una d'això, però almenys haurem parlat, haurem divulgat, haurem parlat del cel, haurem parlat d'astronomia, no, que és el que interessa. Ho hem d'aprendre una mica, això.
0: Sí.
2: Correcte, amb això també estem d'acord. És a dir, que evidentment arribarà el súmum el dia que el dia 12 d'agost, quan puguem veure l'eclipsi. Però una miqueta és tot el que posteriorment o amb anterioritat hem pogut fer i que hem implicat un munt de gent. S'han fet xerrades, ho han fet a la biblioteca, sí. La canalla de les escoles ens consta que també hi dediquen una part, o han dedicat una part, ara hi ha vacances, però han dedicat una part també a explicar això, i al final és quelcom que ha anat arribant a molta gent i que tothom ha pres consciència del que pot passar, i acabi sent o no acabi sent, acabem veient l'eclipsi o no, ens hem de quedar doncs amb el que hem treballat, amb el que hem conegut, amb el que hem après i amb el que a posteriori doncs també puguem fer en una situació
1: clar,
2: com aquesta.
1: Sí. I a més amb aquella casuística, jo vaig ser-hi, no? Jo el vaig veure, no? L'eclipsi del 2026 jo el recordo que el vaig veure.
2: I a més que pot ser, es podia donar la casuística evidentment doncs que hi hagués una situació meteorològica adversa que ens propiciés doncs no poder-ho veure, però no podem veure potser el sol, però sí que veurem doncs, que es fa de nit.
1: La foscor que dèiem.
2: Ho hem explicat moltes vegades.
0: Que baixa la temperatura.
2: Correcte, la temperatura de cop i volta baixarà, però de forma molt ràpida, amb molta celeritat. Probablement, ho hem dit moltes vegades també, els ocells deixaran de cantar. Aus que normalment són més propícies a les nits, doncs pot ser que comencin a... És a dir, que hi haurà tot un rebombori en la natura, que si som una miqueta observadors i, no ens limitem només que mirar, sinó a fer servir els sentits i a observar i a escoltar, probablement veurem coses que, per condicions normals, no les podem veure.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Hi ha unes propostes d'aquestes xerrades que hem anat també, que diu de deixar un mòbil gravant, però no la imatge, sinó el so. I llavors dius que quan es veu que els que ho han fet, que han anat als Estats Units a veure'ls i tot això, se'ls hi posa la pell de gallina d'escoltar en el moment que està passant pues, les emocions i el que estava... que et surt verbalitzant en aquell moment que està passant allò
1: sí,
0: i que
1: sí,
0: ho
1: sí.
0: estàs visquent.
1: Capa.
0: O sigui, que hi ha un factor aquí emocional que més lluny de la part física.
1: Va, no, i tant, i tant. En certes cultures, l'eclipsi és sinònim de mala estrogança. S'ha de dir també, eh? Aporta mals auguris... No és el cas, eh? No?
2: Esperem que no, no.
1: I això, hi ha eclipsis durant tots els anys i no, en principi no ha passat mai res, eh?
0: Bueno, perquè en cultures anteriors els apareixia l'eclipsi qualsevol al mig matí a les 12 i no sé què i no sabien què estava passant. Uau, qui s'ha fet de fosc, ha vingut la nit i tot això.
1: Però tenim prou dades científiques, eh?
0: Per ara no.
1: És un fet...
0: I una cosa que vull comentar amb el que deies d'on veure l'eclipsi o el moviment aquest, el que recomana és que per lo que la gent que ho ha viscut en altres poblacions i que han viscut als Estats Units i tot això, és que es mou molta gent, hi ha molt moviment. Llavors, si teniu intenció de canviar i anar a algun lloc en concret a veure-ho, feu una previsió, perquè si no, podria ser que inclús vejant per l'autopista es quedés col·lapsat, perquè per la banda dels Estats Units, aquestes autopistes amb 6 carrils, que en els dies de l'eclipse, doncs els 6 carrils estaven col·lapsats. Llavors, no tenim aquí unes infraestructures de carreteres i d'això com perquè sigui més fluid i llavors el que es proposa més bé és que si un veí té pues, una terrassa o un bloc de pisos tenen una terrassa que està orientat en la posició d'on es veurà el sol i ja es veu a l'eclipsi, doncs que s'ajuntin tots i vagin a dalt a la terrassa, que facin aquest acte social i tot això, amb la qual és, si tenim un espai molt a proper de casa nostra que puguem anar-hi i puguem anar-hi caminant, fer-ho millor que dir moure'm perquè es preveu molt moviment, col·laps, possiblement hi hagin col·lapses i llavors a lo millor no hi haurà els núvols,
1: sí, sí, sí.
0: Però a lo millor ens quedarem a mig camí tancats amb el cotxe i sense...
1: No veurem res, no veurem la foscor però no veurem...
0: Vale, llavors...
2: Clar, al final és... Si es veiés el 100% de Catalunya, cadascú des de casa seva, ho acabaria veient. Donat que no es veurà un tant per cent no gaire elevat, doncs tota la gent del nord probablement baixi cap al sud per poder-ho veure. I bueno, tal com diu la Sílvia, hi ha certes limitacions que potser o programar-ho també amb una miqueta d'antelació o saber doncs, a on vull anar, quan hi vull anar i en quin moment hi tinc que anar.
1: Sí, sí, sí. A més, serà un dia per mirar el cel. Bé, tota la tarda, vespre, nit, perquè justament també arriben les llàgrimes de Sant Llorenç.
2: Coincideix, també.
1: Són aquelles
2: coincideix.
1: Mateixes, ja podem quedar on estiguem. Bueno, clar, aquí la
0: contaminació lumínica...
1: És veritat, aquí ja afectarà una mica més, però bueno, és una excusa per seguir mirant el cel,
0: sí.
1: No? Almenys en aquesta ocasió. No?
0: I el mateix, com que és a les 20:29 i acaba sobre les 9 del vespre, després podem, allà on estiguem, anar a sopar, però reservar-ho amb temps.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I llavors, pues, bueno, que el mateix, el tema... col·lapse de moviment
1: s'ha
0: de preveure abans i després.
1: Recopilem per acabar ja.
0: Vinga.
1: A 4 d'agost fareu aquesta xerrada per explicar de manera oberta i participativa l'eclipsi. 4 d'agost, en quin espai?
2: A la plaça del Tívoli, a les 10 de la nit.
1: Perfecte.
2: Quan hi hagi baixat la calor,
1: hi hagi
2: sopat tothom. Fresqueta. Correcte, llavors.
1: Recomanació màxima és aquestes ulleres que hem començat amb elles. Ara podem acabar amb elles, també.
0: Sí,
1: acabarem de fer friki així. Ulleres homologades, també ja hem dit que tota aquesta campanya de Vendrell Mira el Cel també hi ha una campanya a través del CIT, dels Centres Iniciatives del Vendrell, el comerç del Vendrell, on es reparteixen aquestes ulleres als compradors, entre altres qüestions. I la màxima recomanació és gaudir d'aquest moment històric i d'això, gaudir-ho i mirar-ho amb precaució i amb seguretat. Gràcies.
3: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Espais naturals amb la Serra de Montsant com a última incorporació. I Andalusia, tragèdia per l'incendi forestal de Los Gallardos a Almeria, que ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. El foc també ha obligat a desallotjar diversos nuclis i a tallar carreteres. I en plena emergència climàtica, Protecció Civil manté activades les alertes per calor. Aquest divendres la calor afluixa una mica, però respecte a dies anteriors encara es podran fregar els 40 graus a ponent i superar els 35 a l'interior avui. Diumenge la temperatura tornarà a pujar i la setmana vinent es podrien tornar a superar els 40 graus arreu del país. I el metro de Barcelona ha registrat prop de 45 milions de viatgers al maig, la xifra més alta per aquest mes des de que hi ha registres. Segons l'INE, l'ús del suburbà ha crescut un 3,2% respecte a l'any passat. En canvi, els autobusos urbans regulars de Barcelona han baixat un 5% interanual amb poc més de 20 milions de passatges al maig. I encara a Barcelona, els tècnics de la Generalitat avaluaran dissabte si els veïns desallotjats per l'esvoranc de la L9 al Putxet poden començar a tornar a casa de manera esglaonada. Fins ara, els bombers ja han acompanyat 66 persones als seus habitatges per recollir pertinences. I un estudi del Clínic IDIVAPS ha detectat diferències entre homes i dones en les proteïnes alterades a la sang en la malaltia de l'Alzheimer. La recerca mostra que les dones presenten més proteïnes sobreexposades relacionades amb la inflamació, un fet que podria ajudar a entendre millor les diferències de malaltia segons el sexe. I la Generalitat alerta de possibles fraus en reserves turístiques aquest estiu amb imatges i anuncis en webs creades amb intel·ligència artificial. L'Agència de Ciberseguretat ha engegat una campanya per fomentar l'ús crític.
4: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última part de programa, ja. La cosa va molt ràpida, eh? Sempre ho diem així. És bona senyal, pensem, almenys per nosaltres. I és que, de fet, cada dia comencem puntuals a partir de les 9 del matí i volem ser-hi, si ens deixeu. Això fins al migdia, fins les 12. I això cada dia de cada dia, eh? Avui és divendres, 10 de juliol, programa número 4007. A més, avui una tercera part que aprofitarem per anar recordant, i ho estem fent sempre en aquestes setmanes estivals, i ho farem fins tot just arribar al final de temporada, que és recordar les diferents seccions o diferents punts que van anar tractant justament en aquesta temporada que estem a punt de finalitzar. I els divendres, en aquesta franja, hem tingut secció des de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona, una secció sobre, bé, terminologia legal, sobre consells, sobretot, i sempre de manera didàctica i així com molt entenedora. Doncs anirem a recordar una secció important. De fet, va ser la darrera que vam tenir ara fa unes quantes setmanes. I després ja anirem cap a la participació i les trucades, una bona estona per poder xerrar i conversar amb vosaltres des de totes aquelles vessants que vulgueu, des del WhatsApp, el correu o el telèfon de directe. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última part, som-hi.
0: La Xera, un programa única de tot. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: L'advocacia al món jurídic i legal, m'atreviria a dir, fet ràdio, fet secció de ràdio, però així, d'aquesta manera divulgativa, propera i com més entenedora, i ho és, i la més entenedora possible per poder parlar-ho i explicar-ho en diferents terminologies. Qui ens ajuda a aconseguir tot això des de l'il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona, la Begoña Cajaravilla, que ja ens acompanya. Begoña, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Apropant, no? És el que ara volia dir, apropant i fent ràdio amb un tema i que ho destaquem en cada ocasió, que pot semblar allò com molt seriós, molt de llosa, com molt poca broma, però en canvi ho podem parlar així obertament, i senzillament, tant, properament, perquè justament vosaltres voleu que sigui així,
1: Begoña? Sí, i de fet... Ens hi trobem també, almenys jo, que fa molts anys ja que estic a la carrera, molts, els advocats d'ara intentem que el nostre vocabulari, que sempre ha sigut una mica farragós i una mica protocolari, no?
0: Sí.
1: Quan estem en una sala, almenys jo intento que quan surto el meu client hagi entès el que ha explicat la seva advocada, no? Perquè
0: si no,
1: sobretot quan li estàs explicant el tema al client, no? A vegades has de buscar paraules que siguin més senzilles i que siguin entendibles, perquè pots entrar en col·lapse.
0: No, i tant, s'agraeix. També és lògic, que per una banda nosaltres intentem buscar aquesta part una mica més distesa, però és evident que estem parlant de terminologia en el fons important, amb tot el que suposa burocràticament, estem parlant de lleis, estem parlant de jurisprudències, és a dir, que el tema és prou complicat, però per això que s'agraeix molt que es pugui explicar amb facilitat i de manera així senzilla.
1: Sí, és veritat, i gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat, perquè també el ciutadà, quan escolta, doncs, a vegades tu escoltes alguna cosa i dius, oh, que bé, ara ho estic entenent, no? Això m'està passant a mi, no? I m'estava passant i no sabia què era això, no?
0: Sí, que bé. De fet, avui parlem d'una de les teves especialitats, oi, si no m'equivoco?
1: Sí, sí. Avui parlem de les custòdies compartides. Quan arriba el moment de les separacions, no? Què hem de fer amb els nens, no? Quin seria un sistema més favorable o menys favorable pel tema de la guarda dels nens, no?
0: Val.
1: Jo abans de començar a parlar de la guàrdia i custòdia, sí que m'agradaria fer un punt, perquè és una de les preguntes que em fan molt al despatx, no? S'ha de diferenciar el que és la pàtria potestat i el que és la guàrdia i custòdia compartida. La pàtria potestat sempre ha sigut compartida.
0: Val.
1: Sempre.
0: Val. Pare i mare,
1: Pare i mare. Això què vol dir?
0: O pare i pare o mare i mare,
1: Exacte, sí. Són els drets i les obligacions que tenen els pares enfront als seus fills. És a dir, tots dos han d'estar d'acord a on matriculem el nen al col·le. Tots dos han d'estar d'acord si el nen se l'ha d'operar o no, no en els casos d'urgència, que aquí qui decideix és el metge, evidentment.
0: Sí.
1: Tots dos han d'estar d'acord si el nen fa la comunió o no la fa. Aquestes coses sempre han sigut compartides.
0: Val. Sí, quin sigui el règim establert...
1: Sigui quin sigui el règim.
0: Preval això,
1: És això, val? Aleshores, què passava abans, no? Abans teníem un sistema que hi havia una guàrdia i custòdia normalment exclusiva. I era el que nosaltres anomenàvem, els advocats abans, el combo familiar, no? Això que volia dir. Normalment, els nens es quedaven amb la mare, es quedaven amb la vivenda on estaven vivint, tota la família, era el pare qui marxava, i el pare tenia un règim de visites que era cada 15 dies, al cap de setmana, i la meitat de vacances.
0: Val.
1: Això s'anomenava el combo familiar, no? El combo família que se la quedava la dona. Que a priori semblava que era, hosti, t'ha tocat la loteria, no? Que era el que es parlava. Els divorcis sempre afavoreixen a les dones.
0: Ja, sí, has guanyat tu,
1: l'home no podia refer la seva vida... I en realitat era, jo sempre ho dic, un regal enverinat, perquè a la dona li suposava tenir la càrrega familiar sencera, la càrrega dels nens sencera.
0: Clar.
1: Això també implicava que la dona hagués de deixar potser la seva feina i agafar feines parcials, a on poder fer càrrec dels nens en els horaris de col·le i de... Perquè el pare era aquesta figura de el padre visitante, no? Arribava el divendres se l'emportava el cap de setmana i diumenge els tornava. I semblava que era, doncs, lo fàcil, no?
2: Sí, sí.
1: I això comportava també pagar una pensió d'aliments i segurament també la meitat de la hipoteca, perquè era on es quedaven els nens i la mare.
2: Val.
1: Això és el que passava abans, no?
2: D'acord.
1: A partir del 2011, amb l'aprovació en el Codi Civil Català, nosaltres tenim el Codi Civil Català.
2: Sí, sí, un codi propi.
1: Va entrar en vigor el llibre segon, on es plantejava la relació, on es tracta les relacions familiars. Aquí comença a introduir-se el principi de responsabilitat parental.
2: Val.
1: Val? D'aquesta manera s'afavoreix a que tant el pare com la mare puguin tenir el mateix dret d'estar o de conviure amb els nens. Això no vol dir que fos d'una manera automàtica que els jutges apliquessin la custòdia compartida, però sí que va a començar a canviar aquest paradigma d'exclusivitat de guarda i custòdia exclusiva per la mare, perquè fos de corresponsabilitat, no?
2: Val, 50 i 50.
1: 50 i 50. Les custòdies compartides, a vegades pensem que han de ser-hi al mateix temps, 50 i 50, és a dir, normalment per setmanes, no?
2: Val.
1: De dilluns a dilluns, de divendres a divendres. No és així, tampoc. Nosaltres podem fer guardes i custòdies compartides una mica a l'uso.
2: Val.
1: Perquè, clar, hem de conciliar...
2: Clar.
1: Amb els horaris, amb les feines, amb els domicilis... Aleshores, no sempre podem fer una custòdia compartida sencera. A vegades fem custòdies compartides pues, de dijous fins a dimarts. A vegades fem custòdies compartides... una el té dilluns, dimarts, i l'altra té dimecres, dijous, i els caps de setmana són alterns.
2: Alterns, val.
1: Sempre intentem... quadrar o conciliar la vida del pare, la vida de la mare i sobretot la vida dels nens.
2: Val, val, val, que és el més important, eh?
1: Que és el més important.
2: El que més predomina és el benestar sempre dels infants, sempre, això també ha de quedar clar.
1: Sempre.
2: I no està marcat, doncs, és a dir, aquesta amalgama de possibilitats es decideix entre les dues parts, doncs.
1: Clar, a vegades...
2: No ho marca la llei, per entendre'ns.
1: No, o sigui, nosaltres, quan ens separem, podem anar pel mutu acord, o si no tenim mutu acord perquè no ens posem d'acord, malauradament, doncs hem d'anar al jutge, i que sigui el jutge qui, valorant les circumstàncies del cas, ha de decidir si podem aplicar una guarda i custòdia compartida o és millor una guarda i custòdia exclusiva, per exemple. A vegades ens hi trobem que tenim un pare o una mare que treballa a torns, matí, tarda i nit. Clar, conciliar amb una custòdia compartida amb un treball a torns és complicat.
2: És complicat.
1: Però això no vol dir que el pare o la mare pugui dir ja, però jo tinc els meus pares que m'ajuden, o tinc la meva germana que m'ajuda, i pot ser viable una custòdia compartida. O a vegades fem que la setmana que el pare va de nit sigui la setmana que sigui la mare qui els tingui. Però sempre intentem, i sempre s'intenta, que prevalezca l'interès del menor.
2: Sí, sí, sí.
1: Sempre, sí. Sempre, no? És el més important. I sobretot també perquè aquest paradigma, i jo sóc molt pro custòdia compartida, després si vols t'explico una mica quan funciona i quan
2: sí.
1: Però aquesta figura de que el pare no es volia encarregar dels fills també ha quedat una mica enrere.
2: Per sort ha canviat, o està canviant per sort.
1: Exacte, i està canviant, no? Se li dona aquesta oportunitat als pares a ser pares, perquè també volen ser pares.
2: No, és evident, i formar part de la criança, no?
1: Clar, i també hi ha dones que no volen ser al 100% mares. També hi ha dones que ens agrada molt treballar la nostra feina, la nostra vida personal quan no som mames.
2: Sí, sí, sí.
1: Jo tinc dos nens, faig custòdia compartida, i ja són grans i encara faig custòdia compartida, i jo valoro moltíssim la setmana que no els tinc. Sí, i mira que me'ls estimo, eh?
2: Sí, sí, no, està clar, està clar. Està
1: però,
2: clar.
1: Però puc estudiar, puc treballar, clar, puc fer moltes sí. coses. Quan estàs pendent dels nens, pues, uh-huh. s'ha d'anar a buscar els nostres escolars, sí, fas sí, sí, de sí. Uber, fas de...
2: No, la conciliació no és fàcil, ni
1: no,
2: molt
1: menys. No, per tant, això també ajuda molt que el
2: sí,
1: pare
2: sí, sí, està clar.
1: També tingui aquesta responsabilitat, uh-huh. però sobretot també que el pare pugui disfrutar de la criança dels seus fills,
2: clar,
1: no? Que abans
2: clar.
1: No la tenia, no? Uh-huh. Estava com una mica prohibida i era tot exclusiva per
2: sí,
1: la mare.
2: Sí, perquè és aquesta herència no, de fa anys d'aquest no, patriarcat, matriarcat, digue-li
1: tal
2: com
1: qual.
2: Vulguis, no? Del
1: sí,
2: qual
1: sí.
2: la cura dels fills i de la casa sempre requeia la dona
1: sí.
2: i el pare era un fet productor o proveïdor no, de la llar.
1: Clar,
2: i això per sort també està, ha canviat.
1: I que quan arribava un divorci, malauradament, l'home patia tot el perjudici econòmic, també,
2: sí.
1: no? Perquè havia de marxar de casa, havia de pagar una manutenció,
2: clar, com dic,
1: havia de pagar una meitat d'una hipoteca d'una casa en la que no vivia,
2: uh-huh.
1: i s'havia d'anar a buscar un lloguer, o s'havia de tornar a casa dels pares, perquè econòmicament no podia afrontar tot això, no?
2: Sí, sí.
1: Ara, amb això, també ha canviat, no? Quan hi ha una custòdia compartida i els progenitors tenen més o menys la mateixa, el mateix ingrés, els mateixos ingressos,
2: uh-huh.
1: ja no s'ha de pagar una pensió d'aliments.
2: Val.
1: A vegades sí,
2: uh-huh.
1: a vegades sí, perquè a vegades l'economia és molt diferent.
2: Uh-huh.
1: Tot i que estiguem amb un 50%, no cobrem igual.
2: Yeah.
1: I potser la dona cobra una mica menys o l'home uh-huh. cobra una mica menys. Per tant, això s'ha d'equilibrar
2: uh-huh.
1: i un dels dos sí que ha de fer una miqueta més i ha de pagar pues, o una pensió d'aliments o
2: Va.
1: Les despeses dels nens ja no és un 50-50, sinó que paguem 70-30, les extraescolars, el repàs, l'anglès, doncs un paga el 70 i l'altre el 30.
2: Val.
1: Sempre intentem buscar una manera que sigui bo per tots.
2: El més justa possible.
1: Clar.
2: Per les dues parts. I el tema casa, que és un tema important.
1: Sí, el tema casa. Mira, quan jo vaig començar, quan es va començar a aplicar la custòdia compartida, es va posar molt de moda la casa nido.
2: Sí.
1: I la gent deia, sí, sí, casa nido, esto perfecto. Els nens no marxen de casa
2: uh-huh.
1: i els que marxen són els pares. Ara surto jo una setmana i a la setmana següent surts tu, no?
2: Uh-huh.
1: Això... els que ens dedicàvem una mica a això ja vèiem que
2: ja,
1: això no seria
2: no
1: viable
2: allà, sí.
1: No, no, perquè això generava molt conflicte, no?
2: Uh-huh.
1: Tu arribaves de la teva setmana que havies deixat la casa neta i quan et tocava a tu la casa estava bruta. Si un havia vingut amb una parella nova, l'altre s'enfadava perquè havia entrat una parella.
2: Clar, la intimitat...
1: Això era un conflicte, no?
2: Uh-huh.
1: Aleshores... quan comencem a aplicar la guàrdia i custòdia compartida, aquesta prioritat que abans tenia... Normalment, la casa... Bueno, normalment no, és així. La casa familiar és pels nens.
2: Val.
1: No és per la mare ni pel pare.
2: Uh-huh.
1: És pels nens.
2: Pels fills, sí.
1: Què passa quan estem amb una guàrdia i custòdia compartida? Qui té més dret a quedar-se amb la casa?
2: Uh-huh.
1: Pues en principi, cap dels dos. Val? S'ha d'analitzar cas per cas, uh-huh. no? Normalment se li dona a l'ús aquell dels dos progenitors que econòmicament sigui més vulnerable,
2: uh-huh.
1: tingui menys oportunitat a
2: Val.
1: Poder sortir al mercat immobiliari, no? A poder
2: uh-huh.
1: buscar-se un lloguer o comprar-se un pis. Però el que se sol fer és limitar aquest ús. Abans, la casa, amb l'exclusivitat, era pels nens fins que tinguessin la majoria d'edat.
2: Uh-huh.
1: Quan ens hi trobem amb una guàrdia i custòdia compartida, ara els jutges el que solen fer és limitar aquest ús pues, a 4 anys, a 5 anys, a 3 anys, i una vegada això, per exemple, et poso el cas, pues, la parella que es separa, i ara els nens tenen 12, 13 anys, bueno, pues, donem com a un marge a la mare o al pare 2, 3 anys per estabilitzar-se, i una vegada arribi això, es posa el pis a la venda, es liquida hipoteca, es reparteix i cadascú
2: I que
1: mateixes
2: seu.
1: Oportunitats.
2: Mm-hmm.
1: Clar, això també ha comportat
2: que
1: tant el pare com la mare, que el divorci no sigui el no puc refer la meva vida perquè tinc un escoll econòmic darrere que no puc afrontar, no? Clar, això ha ajudat molt. Sí. Ha ajudat molt a que tant el pare com la mare, primer sobretot, puguin tenir el mateix dret a estar a la criança dels nens, que existeixi una corresponsabilitat amb aquesta criança. I després, econòmicament, evidentment, ha fet que el pare no tingui aquesta càrrega de pagar tot i a sobre no pugui estar amb els nens. No?
2: Has parlat d'edat, dels 18 anys dels infants.
1: Sí.
2: Això ho marca també, suposo, no?, la custòdia compartida?
1: Sí, bueno, la custòdia compartida no. Marca, o sigui, tant la custòdia exclusiva com la custòdia compartida, l'ús de l'habitatge sol quedar-se quan arribi la majoria d'edat.
2: Val?
1: Però això tampoc és sí o sí contundente. Val? Perquè durant el procés d'un divorci, jo em puc divorciar el 2015 amb unes condicions, però el 2020 aquestes condicions han canviat.
2: Han canviat, sí.
1: Aleshores, qualsevol dels dos pot dir, escolta, que tot i que en el 2015 se li va donar l'ús fins a la majoria d'edat, el meu fill, als 17 anys, ja no viu a casa perquè està vivint a la universitat, a fora,
2: el que sigui,
1: i ara ja no cal esperar fins als 18, ja es pot vendre la casa abans. O, al revés, es pot demanar una pròrroga perquè els nens estan estudiant una carrera i fins que no acabi la carrera podem prorrogar o allargar aquest ús de la vivenda. Però la tendència judicial és equilibrar.
2: Sí, sí. És sempre equilibrar. Intentar buscar el màxim equilibri possible.
1: Exacte, perquè al final un home que està esperant, perquè és potser el seu colchón, no?, econòmic, no?, de dir, necessito vendre aquesta casa perquè he estat pagant la hipoteca i ja no em queda res d'hipoteca, ara ja si la venc puc agafar una mica de diners, i clar, si m'he d'esperar fins als 23 anys els meus fills, jo potser tinc 60 i ja no puc comprar-me res, no? Per això s'intenta valorar cas per cas quines són les situacions.
2: Val. No? I en els millors dels casos, o sempre, no? Suposo que el més important és poder arribar a un acord
1: sempre
2: amb l'advocat o l'advocada.
1: Sempre.
2: I no haver d'arribar davant d'un jutge, entenc.
1: Nosaltres tenim un dit, però más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Perquè al final, jo sempre dic el mateix als meus clients, no? Al final nosaltres ens hi posem davant d'una persona que no ens coneix de res.
2: Ja, i es basaran...
1: I no ens coneix de res. Ja. I no entrarà a valorar, o sigui, entrarà el que li permeti el temps de judici i el que s'hagi mirat al nostre cas. Però ja està, no valorarà que tu puguis anar a les 7 de la tarda perquè jo puc anar a buscar el nen a futbol i així també estic amb ell. No entrarà. Dirà, setmana custòdia compartida, 50% de vacaciones i pensió d'aliments X i 50% de despeses dels nens. I ja està.
2: I ja està.
1: Per tant, si nosaltres ens podem, doncs, podem arribar a un acord, sempre farem el nostre conveni o la nostra guarda
2: clar.
1: A la carta nostra.
2: Sí. Que igualment aquest acord, per entendre'n, signat davant d'una advocada, allò preval, eh?
1: Bueno, s'ha de signar davant d'una advocada, però també s'ha de ratificar en el jutjat.
2: D'acord.
1: Sense la ratificació...
2: No és
1: aquest,
2: vàlid.
1: Aquest conveni és un acord privat.
2: Val.
1: És com si o posem davant d'un notari o posem davant d'un jutge.
2: O d'un jutge, correcte.
1: Si no tindrà validesa, no? Però també et dic, o sigui, la guàrdia i custòdia compartida funciona si els pares tenen comunicació.
2: Val.
1: Si tenim uns pares que tenen un conflicte diari, la guàrdia i custòdia compartida no funcionarà.
2: Que és el que deies abans, sota la teva experiència, els casos que poden funcionar o no poden funcionar.
1: Clar,
2: eh?
1: Clar, perquè què passa? Jo sempre dic el mateix. Estamos condenados a entendernos.
2: Ja, quan tenim un fill,
1: clar,
2: sí.
1: Sempre. Jo poso el mateix exemple, sempre dic. Cuando el niño se case... A la boda vais a ir los dos. Clar.
2: És cert.
1: Perquè
2: sí.
1: Jo tinc la meva mare i el meu pare. Jo vull que vinguin tots dos al meu casament, no?
2: Clar.
1: Per tant, estáis condenados a entenderos. I si ho feu d'aquesta manera, sempre és millor. Clar, no serveix si jo a casa meva, la setmana que tinc els nens, li dic que ha de fer feines de classe, de col·le, de deures, de tal, i quan arriba a casa del pare o a casa de la mare no fa feines, no fa deures, no té uns hàbits, el nen es torna boig.
2: Clar.
1: Aleshores, no és que siguem íntims amics, però sí que més o menys la línia sigui més o menys la mateixa.
2: Ja.
1: I així, això funciona, les custòdies compartides funcionen i molt.
2: Val.
1: I és més, els nens, jo ho he vist, creixen de manera molt diferent perquè tenen el mateix vincle amb el pare i amb la mare.
2: Clar.
1: I cada vegada jo veig més pares i mares que comparteixen espais d'extraescolars. Tot i que no em toca el nen, pues vaig a veure un partit de futbol,
2: val,
1: no?
2: Val. Sí, sí, sí.
1: Clar, això és fantàstic.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Això és fantàstic. Per tu com a persona, com a pare i com a mare, però sobretot pels nens.
2: Pels infants. No, queda clar, queda clar. Així doncs, si no hi ha, o aquella parella no acaba amb una bona relació, es desaconsellaria, doncs, la custòdia compartida?
1: Hi ha molts factors.
2: Val.
1: Hi ha molts factors en què el jutge analitza si la compartida és bona o no. Si hi ha una sèrie de denúncies cruzades entre ells, és poc viable que existeixi una guàrdia i custòdia compartida.
2: Val.
1: Perquè no hi haurà aquesta sincronització que ha d'haver-hi, no? Per exemple, tampoc si un pare o una mare viu a molts quilòmetres de l'altre, perquè, clar, no és viable si tu vius a Barcelona i l'altre viu a Vendrell i el nen va al col·le al Vendrell. La setmana que li toca estar amb el pare o la mare a Barcelona,
2: clar,
1: si li hem d'aixecar el nen a les 5 de la matinada o a les 6 de la matinada perquè arribi al col·le, és inviable també una custòdia compartida, no? S'ha de valorar una mica, doncs, això. I a vegades també es valora quina responsabilitat ha tingut el pare o la mare durant el matrimoni. És a dir, si ha sigut un pare o una mare ausent i ha sigut l'altre qui s'ha dedicat als nens fins als 10 anys que arriba la separació, a vegades també el jutge s'ho planteja si la guàrdia i custòdia compartida serà viable o no.
2: Val.
1: Però també es pot canviar. És a dir, nosaltres, és el que deia abans,
2: sí,
1: podem
2: no
1: començar
2: és.
1: Per una guàrdia i custòdia compartida i després acabem una exclusiva.
2: Clar.
1: Que això també passa quan els nens es fan grans. Perquè també ens oblidem dels nens, però a vegades els nens estan una mica farts de fer canvis a domicili.
2: Clar, no ha de ser còmode tampoc,
1: I al final,
2: logísticament no és còmode.
1: Play, en el cas dels meus fills, no? Play arriba, play abajo, perquè clar, nosaltres, el pare i jo, ens avenim molt i tenim molt bona relació i vam dir, una PlayStation, no tindrem dues. I
2: clar.
1: Si vols, pues, això, el diumenge, PlayStation cap a casa del pare, PlayStation cap a casa de la mare, no?
2: Sí.
1: I clar, arriba un punt, pues, potser amb 14 o 15 anys, que et diuen, jo estic fart d'això, jo vull veure el papa sempre o la mama sempre,
2: clar.
1: Però em vull quedar en una casa. Clar, també se'ls ha d'escoltar.
2: Però perquè això és cert, no? Hi ha aquest mite, no? que els fills poden triar en quin progenitor poder viure. Això és real.
1: No és tant triar.
2: Val.
1: Val? No és tant triar. És que a partir dels 12 anys i amb 11, si tenen la suficient maduresa, són escoltats.
2: Val.
1: Són escoltats. Per què volen fer aquest canvi? Clar, evidentment, és el que nosaltres anomenem l'exploració del menor, que té un nom feíssim,
2: sí.
1: I no és tan lleig. Al final, el que fa és que el jutge i la fiscal de menors, en el cas de que anem a judicis, li fan una entrevista al menor i li pregunten, a veure, tu per què vols anar-te amb el papa? O per què vols anar-te amb la mama? Clar, no serveix que digui, és que el papa sempre em castiga o és que el papa m'obliga a dutxar-me cada dia, no?
2: Yeah.
1: No, això no és un motiu.
2: No, clar.
1: Aleshores, no és que pugui escollir, però sí que pot ser escoltat i que ell expliqui què és el que a ell li fa angoixa o què és el que... Potser és que estic cansat de canviar-me de casa.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, doncs pues molt bé, també pot ser.
2: Clar. Anem a l'extrem, Bego. Podem arribar a treure la custòdia d'un progenitor?
1: Sí.
2: Sí.
1: Podem arribar a treure una custòdia compartida i podem també treure una custòdia exclusiva.
2: Val.
1: Sí. És veritat que no, o sigui, canviar un règim amb un altre, és a dir, canviar de custòdia compartida a custòdia exclusiva, és com a més comú, val? És més normal, per lo que et dic, perquè normalment arriba un punt que els fills ja demanen, no? I diuen, hosti, jo no estic cansat d'estar amunt i avall. O, pues mira, el papa o la mama s'ha tornat a casar, a casa som un munt, perquè arriba una setmana que estem... I amb la casa del papa pues només estic jo sol, o només estic jo i el meu germà, no? I, pues bueno, pues canviem sí, a custòdies exclusives amb un règim de visites més flexible, que els nens poden estar més amb la mare o amb el pare quan vulguin, perquè ja són més grans. Val. Perquè, clar, a vegades ja ens passa que em toca el cap de setmana i et diuen, papa, és que tinc un cumpleaños, papa, és que em quedo a dormir, o mama, és que no puc anar amb tu, perquè, clar, va passant. No,
2: sí, clar.
1: Ells van creixent.
2: Sí, el dia a dia és així. És que realment
1: jo me'n recordo fa molts anys que un noi em va dir, és que quan els meus pares es van separar, jo no vaig poder decidir, però ara sí.
2: Clar.
1: Ara
2: no,
1: sí, perquè ara tinc 16 o ara tinc 15.
2: Sí.
1: Quan canviem o traiem una guarda exclusiva, perquè la traiem, no perquè la convertim en una custòdia compartida, ha tingut que ser per uns temes més complicats.
2: Val, clar.
1: Més forts.
2: Sí, m'imaginava.
1: Si no es treu així com clar. Així.
2: I més a l'extrem encara. Una guarda potestat es pot retirar d'un dels progenitors?
1: Una pàtria potestat sí. Es pot retirar.
2: Sí, també.
1: Sí, es pot retirar.
2: Ha de ser casos molt extrems.
1: Molt extrems. Jo... que serveixi d'anècdota, només al llarg de la meva vida, que han sigut, pues, porto ja 23, 24 anys, només vaig treure una pàtria potestat sencera, perquè a vegades podem fer parcialitats de la pàtria potestat. Per exemple, el pare viu a Madrid, o la mare viu a Madrid, i el que té la guàrdia exclusiva del nen, no?, viu aquí. Clar, què passa? Que si em canvio de domicili per empadronar-lo, necessito la signatura del pare. I el pare està a Madrid. I si cada vegada he d'estar pendent de que m'assigni el document, de que vingui, de que no, el que demanem és a l'exercici de la pàtria potestat queda com a més exclusiu en determinades
2: coses
1: perquè sigui de la mare.
2: Val.
1: Per exemple, temes mèdics, no? Pues si se l'ha de vacunar o no se l'ha de vacunar, i el pare no hi és, pues que la mare pugui decidir si la vacuna o no la vacuna. Retirada total de pàtria potestat, pues són casos, en aquest cas, jo, per exemple, era un home que havia estat tota la seva vida, la vida de l'infant, a la presó. Pràcticament ni el coneixia. Aquest nano, no? I, clar, no li podíem donar la capacitat de decisió a un pare que no havia estat present mai a la vida d'aquest nano, no? Aleshores, el jutge li va retirar la pàtria potestat. Però han de ser casos molt excepcionals
2: molt
1: i molt extrems.
2: Molt extrems. Sí. Tornem a la teva experiència. Els casos d'èxit, en qüestió de compartida, superen els nous casos d'èxit? És a dir, valorant-ho, és un bon règim, eh?
1: És un bon règim.
2: Tu apostes per ella, ho deies.
1: Sempre.
2: I suposo que sempre la balança decau cap aquí, eh? És
1: sí.
2: El més positiu possible, doncs.
1: Ojo, però...
2: Amb els condicionants que abans dèiem,
1: sí,
2: eh?
1: Sí. Estic a favor de la pàtria potestat, o sigui, de la guàrdia i custòdia compartida, sempre que sigui real. És a dir, que no ho fem per trampa. Que a vegades...
2: Que també passa.
1: Sí. Ai. A vegades passa que... No. Jo guardo custòdia compartida perquè així no he de pagar pensió.
2: Ah, clar.
1: I després me l'està cuidant la meva mare.
2: Ja.
1: O no estic exercint de pare o de mare. Perquè aleshores sempre dic el mateix. Si no pots ser un pare 24/7, no passa res. No passa res. És millor que fem un règim més ampli de visites, fem un cap de setmana més llarg, des del dijous fins al diumenge, però ens hem de mullar. Uh-huh. És a dir, si vols ser pare o mare de guarda i custòdia compartida, s'ha de ser-hi. S'ha d'estar. S'ha d'anar a les reunions al col·le, s'ha d'anar a les extraescolars, s'ha de fer de pare o de mare. Si no, doncs li donem la guarda a l'altre progenitor, ja sigui el pare o sigui la mare, i nosaltres arribem a on arribem. Clar, a vegades ens passa que diu, no, jo vull ser pare de guarda i custòdia compartida, però és que arribo cada dia a les 8:30 de treballar. Doncs
2: no,
1: això no és compatible.
2: No, clar.
1: No és compatible, perquè no estem fent un bé al nen.
2: Sí.
1: Pues per això, millor que estigui amb la mare, que a lo millor acaba a les 5.
2: Val. Sí, sí, sí.
1: Però si tots dos tenen aquesta intenció d'una guàrdia i custòdia compartida, per mi és perfecte.
2: Val. Sí, sí, sí.
1: És perfecte.
2: I el matrimoni no ha d'estar casat, entenc, tampoc, no? És a dir, no poden ser parella de fet...
1: Exacte, o inclús no ser ni parella de fet, és a dir, molta gent diu... nosotros no nos hemos casado, ni hemos, nos hemos inscrito como pareja de hecho en cap lloc, ni res, vivíem junts. Bueno, també és un conveni de guarda i custòdia.
2: D'acord, d'acord.
1: Només de guarda
2: Clar,
1: i custòdia.
2: Clar, el que dèiem, el que regeix tot això són els infants i és el naixement d'aquests propis infants, només faltaria. Sí. És un tema interessant, realment, sí. Suposo que malauradament és un tema habitual,
1: sí, sí, sí.
2: I és molt comú, eh? I sí. Jo crec que més o menys tots en el nostre entorn social coneixem casos i coneixem parelles que per les circumstàncies que siguin doncs, han hagut de separar-se o divorciar-se.
1: I en els últims, ja et dic, en els últims 15 anys, ara és com a molt més normal sentir la guàrdia i custòdia compartida.
2: Sí, sí, sí.
1: Ara ho veus, no? Inclús... I ara que estableixi així una mica d'anècdota, no? Però si et divorcies i busques parella, moltes vegades és... Tu tens nens, jo també, tu què tens? Guàrdia i custòdia compartida? Vale, intentem quadrar a la teva setmana amb la meva. I així
2: sí, sí, sí.
1: Ja és algo del dia a dia.
2: Sí, sí, exacte. Sí, sí, sí. Bueno, sí. És aquesta organització, conciliació familiar, personal, vital, professional, que tenim tots plegats.
1: Sí.
2: I és obvi, tu deies molt bé... No és el tema ni molt menys, és una reflexió que veig que la compartim i també per sort crec que avui en dia la compartim tots, que és a dir, el projecte vital de fills, família, és evident que és importantíssim i que és un punt o un pilar molt important,
1: sí.
2: Però que tampoc no ha de basar ni ha de condicionar la nostra història.
1: Exacte.
2: M'explico, eh?
1: Exacte.
2: Si ho és, i si no ho és, doncs no ho és, m'explico.
1: És així,
2: eh?
1: Jo l'altre dia, que estava també convidada a la ràdio de Tarragona pel tema del 8M, parlàvem de la bretxa salarial i jo comentava això, no? Gràcies a les custòdies compartides, les dones hem pogut tornar a les feines senceres de 8 hores, i perquè a mi m'agrada molt ser mare, però també m'agrada molt ser dona.
2: Clar.
1: I m'agrada molt la meva feina, i m'agrada molt el meu temps lliure.
2: Sí, sí, sí.
1: I clar, ajuda molt que hi hagi una corresponsabilitat amb el pare, no? Perquè dius, bueno, jo estic tranquil·la perquè ara estan amb el pare, i el pare els porta extraescolars, el pare ja fa que també facin deures, el pare, doncs, jo no arribo aquí, ja arriba ell.
2: Sí, sí, sí.
1: Que d'això es tracta. O
2: exacte, no, està clar. Que potser en un món real i fantàstic això hauria de passar dins de la parella, segurament,
1: sí, sí, sí.
2: Eh? Però tots sabem com van les coses i com evoluciona tot avui en dia, que és complicat fer-ho, i per això que, bueno... És a dir, no, utilitzar recursos que siguin els que tenim al nostre abast per poder desenvolupar aquestes coses que dèiem, amb les situacions que ens toqui viure i amb la casuística que ens toqui viure, ni
1: exacte,
2: més ni menys.
1: Sí.
2: No per això ens hem de frustrar, que potser al fons és això, no?, d'intentar evitar frustracions, intentar evitar, doncs, les situacions que ens compliquen la vida tots plegats.
1: Bueno, és que jo crec que en el món en què vivim ara, no? Ha deixat de ser un estigma a l'estar separat.
2: Sí, sí, correcte, és veritat.
1: Saps? I ara és com a... Inclús, ostri, que bé que estic, perquè tinc dues setmanes lliures al mes, no?
2: Tinc temps per mi.
1: Tinc temps per mi. Totes dues... Les dues parts del matrimoni, no? Poden tornar a viure, a tornar a reinventar-se, no? No tenen el lastre del tema econòmic, perquè, hosti, si he de pagar 1.000 euros de despeses a la meva ex, això genera, primer, un conflicte.
2: Segur?
1: Que, hosti, és que l'estic pagant, és que li pago, és que, clar, ella viu superbé i jo no pago, o sigui, jo no puc viure bé, o a la inversa, no?, quan és que el pare... no s'involucra en els nens, és que tota la càrrega dels nens la porto jo, és que... Clar, tot això...
2: Sí, sí, està clar.
1: Ha canviat una mica en que no hi hagi aquests conflictes, no?, que abans hi havia.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I Catalunya ha sigut pionera, amb la guàrdia custòdia compartida. O sigui, va ser de les primeres comunitats en establir la guàrdia custòdia compartida.
2: Perquè ara també la trobem en altres comunitats.
1: Ara ja
2: sí. Ara totes aquestes.
1: Sí, sí, sí. Ara pràcticament... amb dades del 2024, la Guàrdia i Custòdia Compartida és un 49, algo a tot Espanya.
2: Ostres.
1: Sí, sí, sí. Estem arribant ja potser al 50-50.
2: Bé, mira. Bé.
1: Sí.
2: Fantàstic.
1: Sí, sí.
2: I ja com a missatge final, i que ja dèiem al començament de la secció, que sempre el fem, però el potenciem i el repetim ara, és això, eh? Qualsevol dubte, pregunta, qüestió, si us plau, poseu-vos en mans de professionals, dels advocats i advocades de confiança. Si voleu fer-ho a través del col·legi, també podeu fer-ho, que és un molt bon recurs per conèixer els advocats que tenim a la proximitat. Eh?
1: Sí, sí, sí.
2: I en qualsevol dubte o pregunta en això, en situacions o plantejaments de separació, de divorci, doncs, abans de res, doncs...
1: Sempre.
2: Preguntar i informar-se de com pot arribar a ser la situació.
1: Sí, sí, perquè ajuda molt. I sobretot, ajuda quan estàs passant per un procés de divorci.
2: No, i tant, que és complicat.
1: És complicat, pues, que el teu advocat o la teva advocada sàpiga, doncs, aconsellar-te, guiar-te, acompanyar-te i valorar totes les opcions,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí,
1: dir,
2: sí.
1: Bueno, pues, podem anar per aquí, podem anar per allà. Ajuda molt.
2: Sí, sí, tant que sí.
1: Ajuda molt, sí.
2: Importantíssim. Sí. Bego, gràcies.
1: A tu.
2: De veritat, moltíssimes gràcies. Ens retrobem ben aviat amb més qüestions.
1: Molt bé.
2: Que vagi bé.
1: Molt bé, gràcies.
2: Adéu.
3: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
3: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
2: Dos minuts per tres quarts en punt de 12. A partir d'aquí ja tot el torn de participació, de trucades pels canals habituals i alguna petició musical. 977 15 70 69, 977 15 70 69, o també podeu enviar-nos un WhatsApp al 686-100-100. Molt senzill. Doncs va, tenim ja les primeres trucades d'avui. Bon dia.
5: Entro jo, Pere?
2: Hola, Jan Papalet, sí senyor, entra
5: bon
2: vostè. Com està, Jan?
5: Molt bé, però vull fer una consulta.
2: Digues.
5: Mira, aquí a Vendrell hi ha molta gent que no s'ha donat compte del programa que fas tu, Pere.
2: Sí.
5: Perquè tu no tan sols ets un locutor de ràdio i televisió. Ets una persona que atens a tot el que et pregunta, tot el que et diuen, tot el... O sigui, ets com un diari o com un representant, no sé. Tothom... Dones confiança en tothom.
2: Vaja.
5: I algú ha sabut reconèixer que has fet 4.000 programes amb aquest ràdio?
2: Doncs...
5: Algú ha tingut alguna consideració de fer un petit obsequi?
2: No.
5: Ningú, oi?
2: Bueno, l'obsequi és això, està aquí, no? I està amb vosaltres, i que em truqueu i que participeu.
5: Però hi ha gent que hauria de comprendre que són 4.000 programes, Pere.
2: Ja, sí.
5: I això és una cosa que et sap greu. Però bueno, quan que és així, deixem-ho córrer.
2: Bueno, però mira, t'ho agraeixo que ho tinguis en compte almenys tu, Jan.
5: No, home, esclar que sí.
2: Sincerament, de veritat, t'ho agraeixo moltíssim.
5: Molt bé, bueno, a veure si tenim temps de posar la balada d'en Lucas.
2: Vinga, val.
5: D'aquesta manera.
2: Molt bé, la balada d'en Lucas, fantàstic. Doncs me l'apunto, Jan, i la posem de seguida.
5: Ja dic-la pel Colet i la seva senyora.
2: Doncs vinga, així ho farem,
5: el
2: sense dubte.
5: I per la Carme Bargalló i pel seu marit també.
2: Vinga. Perfecte.
5: Perfecte, Pere.
2: Doncs, de part teva, doncs.
5: Fins dilluns, si hi ha programa.
2: Sí, sí, en principi, sí, sí, tot normal dilluns, doncs, i tant.
5: Bon fin de setmana per tots, i visca els teleixeros, i teleixeres, i visca la cuina, Pere.
2: Gràcies, visca, visca, Jan. Bon que vagi bé, bon dia. Molt agraïts per les paraules del Jan, com sempre. 977 15 70 69, més trucades, bon dia.
6: Ara jo, darrere el paper.
2: Ara jo, la Maria Dolors. Com estàs, Maria Dolors?
6: Molt bé.
2: Com va això?
6: Vaig anar la festa, que guapa, la falla i tot.
2: Molt bé.
6: Va ser fantàstic, molt bé, molt
2: que
6: bé.
2: Que bé,
6: molt bé.
2: Ara ja s'acaba, això de les festes. Ai, de barri, sí. Ja està, queden...
6: Avui el Puig i la Muntanyeta,
2: exacte,
6: queda i ja està.
2: Exacte, avui Puig i el Pèlec i demà la Muntanyeta, ja

0: mira, diu que no passo tot arreu, o sigui que...
1: Clar.
0: Ja que ens hem liat, comencem. Diu, pues, bueno,
1: clar,
0: comencem.
1: Ja que estem posats, doncs ja, home, sí.
0: Sí, l'altre dia també em van portar el sofà i això, dic, pues, bueno, ja que estem enredats en coses,
1: doncs
0: pues, continuem.
1: Molt bé. Molt bé.
0: Bueno, estimat. Vos amb coses senzilles de ginestar?
1: Oh, que xula. Molt bé. Coses senzilles.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: I vull que tinguis molt bon cap de setmana i resguardar-te de la calor una mica.
1: Sí, exacte. Intentarem anar per l'ombra. Almenys això intentarem anar per l'ombra.
0: Això mateix.
1: Molt bé.
0: Vale, tresor del 6 dilluns.
1: Gràcies.
0: Com sempre.
1: Sí, sí, sí, en principi...
0: Sí, sí, sempre, tot normal.
1: Sí, sí, sí, en principi tot com sempre.
0: Molt simple. Molts petons i moltes abraçades.
1: Gràcies. Que vagi
0: adéu,
1: bé,
0: carinyo,
1: Maria Dolors.
0: Adéu,
1: guapo. Adéu-siau, adéu. Doncs vinga, més connexions, més trucades. 977 15 70 69. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Què tal?
1: Molt bé, amb qui parlem?
2: Com estem, Pere?
1: Digues?
2: Amb la Montse.
1: Montse, com estàs, Montse?
2: Sí.
1: No has trucat massa,
2: bé.
1: Tu, eh? Que és
2: no,
1: la primera vegada.
2: Perquè treballo i ara estic de vacances.
1: Molt
2: i ara
1: bé.
2: Te puc escoltar perfectament.
1: Doncs mira, gràcies per escoltar-nos.
2: Et truco també per felicitar-te, per aquests 4.000 programes.
1: Gràcies.
2: Home,
1: avui 4.007. Mira, avui 4.007.
2: Avui 4.007.
1: 4.007 programes.
2: Ja. Molt bé, molt bé. Pues
1: molt bé, doncs mira.
2: M'agrada molt.
1: Gràcies per escoltar-nos.
2: Volia...
1: Moltíssimes gràcies.
2: Exacte. I volia dedicar una cançó al meu net que avui fa 13 anys.
1: Hombre, molt bé.
2: Home,
1: 13 anyazos ja, vaja.
2: Exacte, exacte. Sí,
1: molt bé.
2: Els nets.
1: Ai, els nets.
2: I nosaltres ja una miqueta cap avall.
1: I els avis al darrere.
2: Exacte.
1: I els pares què? I els pares què? També, déu-m'hi-do,
2: eh? Els pares, bueno, també, clar, deuen notar també, exacte, exacte. Sí,
1: sí. Molt bé. I quina cançó podem posar? Quina cançó
2: no sé,
1: li posem?
2: A ell li encanta Queen, vull dir,
1: vinga.
2: Qualsevol.
1: Perfecte.
2: Li encantarà. I t'està escoltant en aquests moments.
1: Ah,
2: que...
1: mica, molt bé.
2: Sí.
1: Doncs perfecte. Doncs...
2: Molt bé, felicitats pel programa.
1: Gràcies, Montse, ja saps.
2: Vinga, una
1: quan
2: abraçada.
1: Vulguis, aquí estem, gràcies.
2: Molt bé, adéu, adéu a tothom, bon
1: adéu,
2: dia.
1: Adéu, bon adéu. Dia. Doncs va, de seguida buscarem alguna cançó així ben xula de Queen, aquesta felicitació tan especial. Tenim unes quantes cançons demanades i que han anat arribant. Bueno, una felicitació, no? Una felicitació sempre va per davant, no? A veure, buscarem alguna cançó de Queen ben xula i com que ara ja ens està escoltant, aquest noiet que fa 13 anys, a veure si el podem... buscar una cançó ben xula de Queen, a veure que m'apareix per aquí i de seguida la posem. Res, trigo 2 segons en buscar-la.

Doncs va, mira, ja la tinc. Podríem posar, bé, potser és la més comuna, és una cançó molt xula, eh? De fet, està considerada de les millors cançons de la música a nivell històric, que és Bohemian Rhapsody, però va, anem a una altra cançó que també és molt xula, que també és molt coneguda i que també dona a conèixer tot aquest talent que tenia Freddie Mercury. És aquesta, Killer Queen, una cançó xulíssima. I felicitats per aquest noiet que fa 13 anys...

són únics. Queen i tot el seu llegat musical amb cançó com aquesta, tan especial, Killer Queen, i que, evidentment, té aquesta dedicatòria avui tan especial. Però molts anys i moltes felicitats, altra vegada. I canviem radicalment de tema, eh? Una altra de les peticions musicals que ens heu fet. Una havanera sempre ve de gust escoltar. És la que ens ha demanat en Jan Papalet, aquesta balada del Lucas en versió dels Pescadors de l'Escala.

0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: Coses petites. I la cançó que ens ha demanat la Maria Dolors i que, bé, en certa manera, mira, Quadrat ens ajudarà ja a posar el punt i finil de programa. Abans d'això, però, recordar, no havien recordat de dir-ho, que si teniu ganes, si voleu anar a veure aquest espectacle de motor show extrem que es pot trobar com a Ruga en principi fins al 26 de juliol, del qual n'hem parlat, i que potser s'estendrà més enllà al mes d'agost, aquest espectacle allà al costat del càrting de Com a Ruga. Si esteu interessats en anar-hi, només per enviar-nos un WhatsApp ja podeu rebre una invitació doble. En tenim 5 en total. N'hem regalat una, així que encara ens en queden 4. 4 invitacions dobles, poca broma. Només cal que ens envieu un WhatsApp al 686-101-101. I amb aquest, coses senzilles de ginestar, ja posarem el punt i final de programa. Gràcies per fer-ho possible, moltíssimes gràcies per ser-hi. Dilluns hi tornarem puntuals a partir de les 9, amb 3 hores més de ràdio, 3 hores més de proximitat, amb ganes d'acompanyar-vos i d'explicar-vos moltes coses. Que tingueu un molt bon cap de setmana. No hi falteu. Adéu-siau.

0: al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Aquest matí s'han publicat les notes de tall de les carreres universitàries. La més alta és el doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la UAB, amb un 12,97, i el primer cop, per primer cop, davant dels dobles graus de Física i Matemàtiques. Dels gairebé 60.000 estudiants preinscrits a les universitats públiques catalanes i a la de Vic, un 80% tenen plaça assignada. En general, les notes de tall han baixat lleugerament per primera vegada des de 2010. I l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver ordenat retardar la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya durant la pandèmia. Ho ha defensat en el judici a l'Audiència de Barcelona contra antics responsables de Salut per suposat retard en la vacunació d'aquests cossos. Vergés assegura que les dosis es van administrar tan ràpid com arribaven i seguint els criteris estatals. En la mateixa línia, comandaments de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han admès que la coordinació amb Salut va ser bona i fluida i que el cens d'agents es va modificar diversos cops i que les vacunacions es van fer el més aviat possible quan no hi havia suspensions d'AstraZeneca. I els Mossos i la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal acusada d'estafar més d'un milió d'euros a una empresa de telecomunicacions. La xarxa feia servir dades personals de víctimes per donar d'alta línies telefòniques i comprar dispositius d'alta gamma finançats. L'operació s'ha saldat amb una dotzena de detinguts, 8 dels quals a la demarcació de Barcelona. I la Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal que explotava sexualment dones en prostíbuls d'arreu de l'Estat. En l'operació s'han alliberat 26 dones i s'han detingut 16 persones. Les detencions s'han fet a Madrid, València, Saragossa i també a Catalunya, a Barcelona, Tarragona i Figueres. Segons la investigació, la xarxa captava dones d'origen xinès i llatinoamericà i les mantenia sota control permanent. I els bombers continuen treballant en els incendis que ja estan estabilitzats o controlats en els darrers dies en un context de molt alt risc elevat per la calor i la sequetat del terreny. Des del govern alerten que la setmana vinent tornarà a ser sensible i delicada pel perill d'incendi i demanen màxima prudència. Entre el dia 1 i el dia 8 de juliol s'han registrat 345 incendis a Catalunya, molts provocats per accions humanes. De fet, s'ha confirmat que el foc de Gavà va començar per l'ús de petards. I el Pla Alfa continua a nivell 4, el màxim perill extrem d'incendi, a 223 municipis de 24 comarques. En aquestes zones es limiten activitats al medi natural, com rutes, acampades o colònies. També es limiten o queden prohibit l'ús de foc i material pirotècnic. Es mantenen els nous espais naturals tancats i, a més s'hi ha incorporat la Serra del Montsant.
2: Notícies en xarxa.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO 2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta al Penedès per reclamar solucions a l'excedent de raïm provocat per la baixada del consum del vi. Unió de Pagesos demana mesures estructurals i defensa arrencar vinya. N'ha parlat a la xarxa el Josep Marrugat, responsable nacional de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos.
2: I per això surt el tema de l'arrencada de vinya, que en aquest cas hauria de ser social, dels viticultors amb més edat i amb menys continuïtat que puguin fer una mena de jubilació anticipada. Perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell d'Espanya i d'Europa i del món, que el consum de vi doncs, no és una tendència de moda.
1: Les patronals del sector, l'Associació d'Elaboradors de Cava i l'Associació Vinícola Catalana donen suport a la pagesia, tot i que adverteixen que s'ha de moderar l'arrencada per no tenir problemes d'aquí a uns anys. L'Incavi obre la porta a pactar indemnitzacions per arrencar les ceps. I aquest matí s'han publicat les notes de tall de les carreres universitàries. La més alta és el doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la UAB, amb un 12,97, i el per primer cop per davant de dobles graus de Física i de Matemàtiques. I avui l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver ordenat retardar la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya durant la pandèmia. Ho ha defensat en el judici a l'Audiència de Barcelona contra antics responsables de salut pel suposat retard en la vacunació d'aquests cossos. Vergés assegura que les dosis es van administrar tan ràpid com arribaven i seguint els criteris estatals. En la mateixa línia, comandaments de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil han admès que la coordinació amb Salut va ser bona i fluida. I els Mossos i la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal acusada d'estafar més d'un milió d'euros a una empresa de telecomunicacions. La xarxa feia servir dades personals de víctimes per donar d'alta línies telefòniques i comprar dispositius d'alta gamma finançats. L'operació s'ha saldat amb una dotzena de detinguts, 8 dels quals de la demarcació de Barcelona. I la Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal que explotava sexualment dones en prostíbuls d'arreu de l'Estat. I l'operació s'han alliberat 26 dones i s'han detingut 16 persones. Les detencions s'han fet a Madrid, València i Saragossa, però també a Catalunya, a Barcelona, Tarragona i Figueres. Segons les investigacions, la xarxa captava dones d'origen xinès i llatinoamericà i les mantenia sota control permanent. I Andalusia, tragèdia per l'incendi forestal de Los Gallardos, a Almeria, que ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes víctimes han perdut la vida dins els vehicles atrapats per les flames. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Serveis informatius de Ràdio al Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Serveis informatius de Ràdio al Vendrell.
2: Bona tarda, sigueu benvinguts a les notícies de la ràdio del divendres, dia 10 del mes de juliol de 2026. El saludem, el Joan Marquet a les vies de so, tècnics i redactors de la casa en producció general i continguts, també en nom del Mar Rodero, a qui demanarem la previsió meteorològica al final d'aquest exercici, i tot plegat conduït per Llorenç Avinyó.
1: Sumari de titulars.
2: És un d'aquells informatius que amb el pas dels anys es torna clàssic, i els diré per què. Perquè abans de la festa major se celebra el Festival Pau Casals i comença avui Festival Internacional de Música Pau Casals. Els en farem 5 cèntims del festival i a més escoltarem el Partit Popular parlar de Pau Casals, perquè han promogut una proposició no de llei al Parlament de Madrid, al Congrés dels Diputats, demanant finançament pels actes del 150è aniversari de Pau Casals. Seguirem parlant de música, perquè un altre clàssic de cada estiu des de fa molts anys és que tots els dimecres del mes d'agost, en aquest cas al Tívoli, a la plaça del Tívoli, se celebren els concerts del Festival de Música Tradicional Música a la Vila, i això s'ha presentat avui. Com que la setmana ha estat dura i complicada, també es parlarem de previsió d'incendis. El recordo que aquesta setmana està marcada per l'incendi de dimecres al Pla de Manlleu, que va afectar també zones del terme municipal del Montmell. I després moltes notícies breus. Per exemple, una d'elles és que dissabte s'acaben les festes del Pa Beneit amb la del barri de la Muntanyeta. De tot això, i també de bàsquet veterans, en parlem en aquest informatiu que comencem tot seguit. I és que des d'aquest divendres fins al 21 de juliol el Vendrell acull la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. El certamen està enguany dedicat al violoncel, amb la qual cosa es compta amb fins a 6 intèrprets d'aquest instrument. La cirereta serà poder escoltar el mateix violoncel que feia servir Pau Casals de les mans del guanyador del prestigiós concurs Queen Elizabeth, que és Ettore Pagano. Tot i ser un músic total i també un destacat director, Pau Casals va ser amb el violoncel amb el que va triomfar arreu del món. És per això que la 45a edició del Festival Internacional, que porta el seu nom, ha agafat com a element central aquest instrument, sota el lema de Celebrem el violoncel. Entre avui i el 21 de juliol, el certamen programa una dotzena de concerts, que tindran lloc majoritàriament a l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador, però també en altres espais, com des de fa anys, per exemple, la plaça Nova o l'església del Vendrell. Aquest pes del violoncel es pot constatar amb el fet que fins a 6 dels intèrprets del programa toquen aquest instrument, començant pel principal protagonista del concert inaugural, aquest divendres a les 8 del vespre, Daniel Müller Scott, que ja va formar part del festival l'any 2022. Actua acompanyat al piano per Annika Treutler i al violí per Noah Wilshut, basant en el seu programa en obres per a trio de Johann Sebastian Bach, de Beethoven i també de Felix Mendelssohn Bartholdy. El festival també deixarà actuacions d'altres violoncel·listes de renom, com per exemple el jove Edgar Moreau, que s'acompanyarà del pianista David Kaduch, Truls Mork, que debutarà al certamen vendrellenc, o Maria Elisabet Hecker, guardonada amb el premi Casals Award for a Better World, amb la Kronenk Academy pel seu compromís amb la promoció de la vida musical a Ruanda a través del projecte Music Road Ruanda. Menció especial, el concert que tindrà lloc el 15 de juny de juliol amb Miklós Pereny, que és considerat l'últim deixeble directe de Pau Casals, amb qui va treballar de ben jove a Prades, Puerto Rico o el projecte Marlboro. Pereñi ja va formar part del festival l'any 2023 i repetirà enguany acompanyat al quartet Quator Hanson. El sisè violoncel·lista serà Ettore Pagano, guanyador del concurs Queen Elizabeth, que ha rebut el préstec del violoncel de Casals i que el farà sonar amb el concert de Cloenda.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: A més, recordem que enguany és el 150è aniversari del naixement del mestre, del naixement de Pau Casals, i es mouen altres coses al voltant d'aquesta efemèride. El Partit Popular ha aconseguit que el Congrés dels Diputats aprovi una proposició no de llei destinada a finançar activitats vinculades amb el 150è aniversari del naixement del mestre. La diputada de Sevilla, Sol Guzmán, ha estat al Vendrell per explicar aquest acord parlamentari. En aquesta informació tindrem l'oportunitat d'escoltar Sol Cruz Guzmán i abans Maria Mercè Martorell, presidenta del PP de Tarragona. El grup parlamentari del Partit Popular al Congrés dels Diputats ha promogut una iniciativa parlamentària destinada a millorar amb diners de l'Estat el finançament de les activitats al voltant de la celebració dels 150 anys del naixement de Pau Casals.
3: La proposició no de llei al Congrés dels Diputats, precisament en relació a aquest 150 aniversari del naixement de Pau Casals. Pau Casals és una persona emblemàtica, ells ens donaran molts més detalls del que ha sigut aquesta proposició no de llei, però ha sigut una persona emblemàtica. El Vendrell va néixer, va tenir la primera formació aquí, va viure, i el Vendrell és inseparable de la figura de Pau Casals.
2: La proposta, aprovada gairebé per unanimitat, ha estat una iniciativa del PP del Vendrell, amb el suport de Sol Cruz Guzmán, portaveu del partit a la Comissió de Cultura del Congrés.
4: Tiene ya aprobado la declaración de acontecimiento de interés especial con sus respectivos incentivos fiscales, pero nosotros le pedíamos también al Ministerio que se implicara con una financiación directa a todos los actos que se están desarrollando, que los diferentes organismos como ACE, AECID o incluso el Cervantes participaran de esta conmemoración y que también se desarrollaran pues los materiales educativos para que también nuestros pequeños, nuestros jóvenes conocieran una figura humanista que dejó tanto a la humanidad, ¿no? Porque defendió siempre los principios de la libertad y de la democracia y, como bien hemos explicado, de la defensa de la paz, ¿no? La música como elemento por la paz. Es uno de los pocos candidatos al Nobel español y, en este caso concreto, el catalán. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos, pero ese ministerio tiene que sentirse orgulloso con acciones concretas.
2: El text aprovat contempla aportacions econòmiques per a la causa enguany i l'any que ve. Avui és d'aquests dies que queda clar que si alguna vessant artística identifica el Vendrell és la música, i no només la música de Pau Casals, sinó en un aspecte més ampli. El festival Música a la Vila tornarà al mes d'agost amb quatre actuacions de grups destacats de l'àmbit de la música tradicional dels Països Catalans, que tindran lloc, com és habitual, els dimecres. Aquest divendres, avui, s'ha presentat el cartell de la 37a edició del cicle, que deixarà els concerts de les formacions Casum, Alosa, de Xavi Aburruzaga i també del grup Matralla. És una informació del Marc Guitart, dins la qual escoltarem Roser Esteban, de la Comissió Artística del Músic a la Vila, Lluís Serres, de la mateixa comissió, Helena Culleré, que forma part del mateix col·lectiu, i finalment la regidora de Cultura, Sílvia Vaquera.
5: la plaça del Tívoli del Vendrell serà un any més l'epicentre de la música d'arrel i tradicional catalana els dimecres del mes d'agost. La 37a edició del Festival Música a la Vila deixarà quatre actuacions de grups i artistes destacats, en un certamen que combina qualitat artística, compromís amb el patrimoni i una clara vocació de proximitat amb el públic.
6: Doncs bé, hem preparat un programa per a la música a la Vila, doncs, que reafirma l'essència del cicle, un programa de música d'arrel, combinant també amb música contemporània, per tant, doncs, es pot sentir convidat molt tipus de públic.
5: El cicle s'obrirà el dimecres 5 d'agost amb una actuació del grup Casum i continuarà els següents 4 dimecres, amb concerts tots ells que començaran a les 10 del vespre.
7: Doncs el primer dimecres, el dia 5, vindran els Casum, que són un trio de música d'arrel, on l'instrument principal i la gran virtut, diguéssim, és que l'acordió diatònic, que és l'acordió d'aquí, dels Països Catalans, és el gran protagonista. És un concert bastant distès, on el que intenten és que la gent pugui ballar, tot i que tenen també la vessant més de poder-lo escoltar i gaudir com si fos un concert en un auditori. Dimecres, dia 12, venen les Alosa, que ara mateix podem dir que són una mica les que estan més dintre del món folk, són les que ho estan patant més, per dir-ho així, ja que són un grup molt jove, format per dues noies, també venen en format banda, hi hauran dos o tres instruments que les acompanyaran.
8: El tercer dimecres seguirem amb un grup basc, amb el Xavi Aburruzaga, que ve a presentar la Triquititxa, com a eix principal del concert, i podrem escoltar una mica de folklore basc, que serà una barreja de música actual amb música d'arrel. I llavors, per acabar, l'últim dia ve Matralla, que és un grup de gralles i metalls, que també hi ha percussió, que venen a presentar el seu disc perquè celebren els 20 anys del grup, i podem sentir tant peces de cercavila com peces de concert.
9: Que és una programació, doncs, que està molt equilibrada en tots els aspectes, perquè toca, doncs, tots aquells estils, també, doncs, llocs dels Països Catalans on la música tradicional catalana, doncs, està present, i la portem fins aquí al Vendrell.
5: Des de la Regidoria de Cultura han recordat que l'actuació del grup Alosa del 12 d'agost coincidirà amb l'eclipsi de sol total, el que suposarà poder gaudir de manera seguida d'un doble esdeveniment astronòmic i cultural.
2: I abans de seguir endavant, i per parlar una mica més de música, expliquem que el pròxim 14 de juliol, la setmana que ve, neix la banda de música del Vendrell. Ja fa molts mesos que estan assajant a l'Escola de Música, tenen una vintena d'integrants, però el dia 14 sortiran al carrer per primera vegada. A les 20:45 del dia 14 de juliol oferiran el primer concert a la plaça Nova, i a més hi haurà, com correspon a una banda i a la voluntat del seu fundador, un passacarrers. La música portada al carrer al Vendrell amb la banda de música de la capital de la comarca, que s'estrena el 14 de juliol. Aquesta setmana passarà la història del Baix Penedès per la molta calor que hem patit, avui una mica menys, però sobretot per un incendi. Un incendi que va tocar no gaire el territori de la comarca, que va malmetre moltes hectàrees forestals i que encara avui és objecte de vigilància pels bombers. Què volem dir amb això? Que els incendis d'aquests darrers dies, com el declarat al Pla de Manlleu aquest dimecres, del que ja hem parlat, a la serralada del Montmell, han posat en estat d'alerta màxima els professionals dels serveis d'extinció. Feia setmanes que s'alertava d'un juliol perillós i les previsions, per desgràcia, s'han fet realitat. Per tot plegat, des dels cossos de bombers es demana a la població que s'extremin les mesures de precaució, és a dir, el bosc ni trepitjar-lo. De tot plegat, ens en parla en aquesta informació Lolo García, que ha tingut l'oportunitat de parlar amb l'Òscar Saladier, que és el responsable del Parc de Bombers Voluntaris de Sant Jaume dels Domenys.
10: De les Gavarres a Gavà, passant pel Pla de Manlleu. La proliferació d'incendis que s'han hagut de lamentar en aquest inici de juliol ha multiplicat i per molt l'activitat de tots els serveis destinats a l'extinció de focs, inclosos els bombers voluntaris del Parc de Sant Jaume dels Domenys. Una actuació agreujada per onada de calor juntament amb altres factors com la coincidència de sinistres en el temps.
11: Un dels problemes afegits que trobem és la simultaneïtat, que complica doncs, que els bombers se puguin enviar el nombre adequat o suficient d'efectius que s'envien per cobrir els incendis. Com més simultaneïtat hi ha, doncs, més complex és la gestió dels recursos, la gestió de vehicles, de mitjans aeris i de bombers.
10: Simultaneïtat, orografia, meteorologia i el combustible acumulat a les zones boscoses a causa de la sequera dels darrers anys. Uns inconvenients que se sumen a la reducció de la pagesia, que en cas d'incendi alenteix el pas de les flames, i les urbanitzacions incrustades en àrees forestals.
11: Hem de fer el que sigui perquè els camps de conreu continuïn conreats. Aquí tenim molta vinya, per tant és qüestió de fer consum del producte que surt de les nostres vinyes perquè els pagesos facin no únicament de pagesos, sinó que també contribueixin a mantenir el mosaic agroforestal, i per altra banda les urbanitzacions que tenim per aquestes muntanyes, que potser fins no fa massa el risc d'incendi era limitat, ara que el risc d'incendi és tan elevat, doncs franges de protecció per tal de reduir les pèrdues.
10: Actualment, la comarca es mou, segons el Pla Alfa dels agents rurals, entre el perill molt alt i extrem de risc d'incendis, unes categories que limiten l'accés i activitat a determinades àrees naturals i que els bombers recomanen que respecti escrupolosament per tal d'evitar futures lamentacions.
2: Notícies en format més breu. Recordo que aquesta està sent, però ja li queda poc, la setmana de les festes del Pa Beneit al Vendrell. De fet, avui divendres és el dia gran de la festa del barri del Puig i del Pèlag, que per aquells que ens escoltin, doncs tindrà a partir de 8:45 del vespre els seus actes finals. Una batucada amb la víbria del Vendrell i a 9:45 del vespre al carrer de Peles Fanosa l'encesa de la traca i la cremada de la falla d'aquest barri. Tot seguit, el sopar de barri del Puig i del Pèlag, un concert a les 11 del vespre amb el grup Ready to Rock, i com a cada barri, fins ben entrada la matinada, sessió de DJ. Apuntem també que això dels barris s'acaba aquest dissabte al barri de la Muntanyeta, com és habitual, a les 8 del matí, matinades amb els tocats de canya, a les 9 al carrer

0: Parelles del Pa Beneit, que faran el seu cercabarri per la muntanyeta des de 6:45 de la tarda, acompanyats dels grallers tocats de canya. A 3:15, al carrer Atzavara, benedicció del Pa Beneit, que sempre la gent de la muntanyeta fa a la residència de gent gran. A 7:45 del vespre, berenar amb coca i xocolata al carrer Romaní. A 8:15 de la tarda, bingo popular, sorteig d'un pernil i d'un regal sorpresa. A partir de 9:45 de la nit al carrer Cep, el moment més esperat, el de l'encesa de la traca i la cremada de la falla i també de la falla júnior. Quan això hagi passat, sopar a la fresca, música de ball amb el trio Fusión, sorteig de regals i sessió de DJ fins la matinada de diumenge. S'hauran acabat d'aquesta manera les festes del Pa Beneit del Vendrell 2026. I aleshores haurem de posar la mirada encara més fixament a la Festa Major de Santa Anna, que ha estat presentada i ho hem explicat en aquests serveis informatius aquesta setmana. I per què ho diem? Doncs ho diem perquè aquest diumenge a les 7 de la tarda a l'Auditori del Tívoli tindrà lloc un dels actes més emocionants dels dies previs de cada Festa Major de Santa Anna d'uns anys ençà. És l'acte del nomenament dels portants d'honor de Santa Anna. Ja sabem qui són els escollits: Joan Josep Rovira Valls, Hermini Caballero, Salvador Guast, Emili Marcilles i, en aquest cas, a títol pòstum, Amadeu Canyelles, que va ser casteller tota la vida i president dels Nens del Vendrell i que va morir el passat mes de març. Tots ells són, i en el cas de l'Amadeu Canyelles, va ser vendrellins implicats a les entitats, la cultura, la festa i la convivència del Vendrell al llarg de la seva trajectòria vital, i això els ha valgut el nomenament com a portants d'honor de Santa Anna.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: Més notícies en format més breu. La xarxa vendrellenca reclama noves millores al camí de vianants que va fins l'hospital. L'entitat valora positivament la reparació a part dels fanals que ha dut a terme l'Ajuntament, però considera que aquesta és una actuació insuficient. L'entitat assenyala que el pas inferior del recorregut no disposa a hores d'ara de cap tipus d'il·luminació i que encara hi ha alguns fanals del trajecte que no estan operatius. La demanda pública de la xarxa respon a la seva necessitat d'intentar garantir la seguretat dels vianants que fan el trajecte a peu des del nucli del Vendrell fins al centre sanitari comarcal. Parlem ara de feina. La setmana que ve, el pròxim dia 16 de juliol, la Biblioteca Municipal Ernest Lluch de Banyeres del Penedès acollirà una nova edició del Speed Job Dating del sector de logística. Aquesta és una iniciativa impulsada per la xarxa del Baix Penedès Ocupació i Empresa i, en aquest cas, per l'Ajuntament de Banyeres per donar suport a aquest procés de selecció de personal que fa l'empresa Action. La jornada començarà a les 9 del matí amb una presentació pública a càrrec de l'empresa Action, en què donaran a conèixer el seu projecte, les oportunitats laborals disponibles i com ha de ser el seu procés de selecció. I a continuació, fins a les 2 del migdia, es faran les entrevistes de l'Speed Job Dating. Aquest esdeveniment de selecció de personal té com a objectiu facilitar la incorporació de professionals al sector logístic a través d'entrevistes laborals breus d'entre 5 i 10 minuts. El format dinàmic Speed Job Dating permet agilitzar processos de selecció i afavorir un primer contacte àgil i efectiu entre l'empresa que busca treballadors i els treballadors que busquen feina. En aquesta edició, L'empresa Action ofereix

0: 42 llocs de treball per incorporar nous professionals al seu centre logístic. Les vacants, allò que es busca, corresponen a diferents àrees operatives i administratives, amb perfils com mosso, carretoner, administratiu o especialista en logística pels diferents departaments i que tinguin coneixements d'anglès i experiència, si pot ser, en l'àmbit de la logística. La xarxa d'ocupació del Baix Penedès, xarxa Baix Penedès Ocupació i Empresa, referma el seu compromís amb la promoció de l'ocupació al territori. Facilita espais de trobada entre el teixit empresarial i la ciutadania que busca feina. L'Speed Job Dating no només ofereix oportunitats d'inserció laboral immediata, permet també a les persones participants presentar la seva candidatura directament davant els responsables de selecció de l'empresa en una única jornada. I una cosa més, abans de l'actualitat esportiva, que té a veure també amb el sector de l'empresa i l'economia. Ja saben que en l'àmbit del Baix Penedès té competències la Federació Empresarial del Gran Penedès. Doncs bé, avui sabem que Amèlia Maestre és la nova directora general d'aquesta federació empresarial, rellevant en el càrrec Joan Manuel Montfort, que ha hagut de causar baixa per raons de salut. I ara els esports. Ferran Trillas ha tornat a deixar mostres del seu nivell de bàsquet. Ara fa uns dies ha tornat de Grècia, on ha participat a l'europeu de jugadors veterans de més de 45. Una experiència que el Ferran li ha explicat al nostre company Lolo García.
1: Per a Ferran Trillas no passen els anys. Tot i fer ja unes 15 temporades que va deixar la pràctica federada del bàsquet, el Vendrellenc, un dels grans referents d'aquest esport de la vila, no ha perdut ni efectivitat de cara a cistella ni el gen competitiu associat indissolublement al seu cognom. Unes ganes per deixar-s'hi la pell a la pista que l'ha dut just la setmana passada a competir del campionat d'Europa per a veterans celebrat a Grècia. Un torneig amb molt de nivell.
2: La veritat és que el nivell físic a mi m'ha sorprès molt, jo no hi havia anat mai, jo això ho vaig descobrir ara, i em pensava que anàvem allà a sopar, i després un partidet, i després sortir amb els italians o amb els grecs, jiji, jaja, i no, allà la gent va competir al màxim, i es preparen tot l'any, i sobretot a nivell físic, brutal, una barbaritat de preparació.
1: Entre l'expedició també hi eren autèntics referents del bàsquet català i estatal, com Quino Colom, campió del món el 2019, i David Dobles, encara en actiu al Japó i amb una dilatada trajectòria a l'ACB. Un torneig, doncs, amb grans noms i on ningú no volia perdre.
2: L'experiència és molt bèstia i el nivell és molt alt. Ja et dic, jo em vaig sorprendre molt perquè, tal com m'ho explicaven, sí que veies entrenament i tal, però ja et dic, a nivell físic sobretot, veies gent de 50 anys, competies contra gent de 50 anys, jo encara no hi arribo, encara estic allí, amb 47, però que físicament et donaven 300 voltes. És a dir, tots els que hi anaven per primer cop sabem que l'any que ve, si volem anar-hi i passar-ho millor, ens hem de preparar físicament amb molt de temps d'antelació.
1: A la categoria més 35, Colom, Dobles i companyia van perdre la final per només un punt, mentre que la de majors de 45, el combinat de Ferran Trillas, va acabar novè. Un bon balanç tenint en compte els problemes a la mà dreta i la manca d'experiència en aquest torneig, que això sí, intentarà millorar a poc que pugui. I és que en l'ADN familiar la competitivitat no es negocia.
3: El temps amb Marc Rodero.
0: I això d'avui ho hem d'acabar amb la previsió del Marc, que espero que ens parli d'una mínima treva. Rodero, bona tarda.
4: Molt bona tarda, Llorenç. Bona tarda a tothom.
0: Bueno, avui sembla que avui no és tan terrible com els dies anteriors.
4: No, i ahir tampoc, eh? Avui estem tenint la mateixa tònica de temperatura que vam tindre ahir. Demà també tindrem més o menys la mateixa, però sí que es veu ja que a partir de diumenge comença a pujar i dilluns, dimarts, dimecres seran allò que diem bombo infierno, perquè déu-n'hi-do com han de pujar les temperatures. Avui tenim alguna novetat, hem estat una mica d'aire fred en altura, i això fa doncs que les nuvolades d'evolució, les convectives, tinguin més permís per créixer i afectar de forma territorial una miqueta més ampli. Per tant, hi ha més zones on poden caure alguns ruixats. Ara, si mirem cap a l'interior, veiem l'enclusa d'una tempesta que, òbviament, queda lluny, que difícilment ens arribarà i arribarà a la costa, però avui ha canviat una miqueta l'atmosfera, hi ha una miqueta més de dinamisme i algunes precipitacions en d'altres llocs doncs, que no ho ha fet aquestes darreres jornades. Pel cap de setmana esperem temps tranquil, estable, dominat pel sol, demà encara restes d'inestabilitat de tarda, diumenge el temps molt més tranquil i amb una situació marítima també molt estable i molt tranquil·la també a tots els quadrants costaners de la comarca. Temperatures de demà molt similars a les d'avui, entre els 32 i els 38 graus a l'interior, i en canvi diumenge ja amb tendència a anar pujant i els primers 40 es podien assolir ja a l'àrea del Montmell.
0: Gràcies, Marc. A veure si algun dia la cosa canvia una mica més.
4: Sí, a partir del dia 16 sí que la cosa canvia una mica. Veurem què passa.
0: A veure si...
4: Si mirem més enllà, el 25 de juliol també canvia. Per tant, veurem què passa.
0: Però per bé.
4: Depèn com tu miris.
0: O sigui, menys calor.
4: Si és per davallada de les temperatures, és per bé.
0: Doncs vinga. Gràcies.
4: Adéu-siau.
0: Adéu-siau. Ho deixem aquí, a veure si és veritat que un dia tot això canvia. Gràcies per la seva consciència i companyia. Això és tot.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
2: Bon dia, són les dues.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Els bombers continuen treballant en els dos incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ahir la represa del qual va obligar a confinar 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de controlar el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
4: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis.
2: Tot plegat en el sisè dia de l'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta, perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Previsió del temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i amb vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però en canvi una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I per una altra banda, a la Catalunya central i les comarques de Ponent encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat els graus que arribarem a assolir a les comarques de la terra ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. Estem pendents a la xarxa.
2: És divendres 10 de juliol de 2026 i tenim més titulars. La norantena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranca en les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins d'aquí una setmana com a mínim. Sònia Kerr.
6: Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Ho explica Ramon Ramírez, que és director general d'Infraestructures.
7: Tot i que els amidaments de l'escultura estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
2: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver ordenat retardar la vacunació del Covid a policies i guàrdies civils.
6: En la declaració davant el jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació contra el coronavirus es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris.
2: Marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions per l'excedent de raïm.
6: Una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps.
2: En aquest informatiu també us explicarem quina titulació té enguany la nota de tall més alta a Catalunya. I atenció, perquè hi ha hagut canvis en el rànquing. En cultura, Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu.
6: En concret, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. Fins a l'1 de novembre es pot visitar Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme.
2: En esports, la selecció espanyola juga aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Jordi Cochran.
8: A partir de les 9, el combinat espanyol, amb 9 catalans a l'equip, ja sap que en cas de guanyar s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va superar el Marroc. Per altra banda, en bàsquet, Joel Parra ha renovat amb el Barça fins al 2030.
2: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts a les 2.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, a l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. De moment ha cremat 328 hectàrees, la majoria dins de l'espai natural protegit de Granyena. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
9: A 1:45 del migdia, el cos ha incorporat 3 mitjans aeris al dispositiu. un helicòpter per fer vols de vigilància i dos avions de vigilància i atac per acabar de definir el flanc dret, consolidar el perímetre i evitar noves revifalles. Cal recordar que ahir al vespre va ser precisament una represa al flanc dret la causa de confinament de més de 20.000 persones de Tàrrega i diversos municipis de l'Urgell i la Segarra. En les tasques d'extinció hi han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar l'avenç de les flames. Xavi Dalmau és un pagès de Guimerà.
10: Ens vam poder coordinar amb els bombers perquè ells t'ensenyaven pues, com el mapa i tu els portaves cap allí, llavors ens deien feu franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador doncs, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampi.
9: L'incendi també ha alterat la vida social i cultural al territori. Ahir, el foc va obligar a suspendre la jornada inaugural del Pau Paterres de Tàrrega, però si la situació continua evolucionant favorablement, el festival reprendrà la programació avui mateix al vespre.
2: Pel que fa a la resta d'incendis, el de Setmanat al Vallès Occidental es manté estabilitzat, mentre que s'han donat per controlats els de Pla de Manlleu, l'Alt Camp, Navarcles, el Bages, Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà.
6: Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. 9 espais naturals mantenen les restriccions d'accés.
2: Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent el Pla de Prevenció d'Incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció davant dels incendis simultanis que afecten Catalunya, ja que les ajudes estan ja en marxa. Són declaracions d'Ordeig des de la Garrotxa. Anem fins allà. Olot FM, Gerard Puigdemont.
11: El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha fet una crida aquest matí des de la Vall de Bianya que tots els ajuntaments del país aprovin de manera immediata els plans de prevenció d'incendis. Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard, treu pit de l'aposta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
4: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard. No pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. 2. No pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
11: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no fluixi.
2: Precisament, les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat ja unes 2.500 hectàrees. Els bombers també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Els punts estratègics de gestió per limitar la propagació del foc i facilitar les maniobres dels bombers van contribuir a controlar l'incendi de les Gavarres. La presència de vinyes, el foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp o el bon estat del bosc de Sant Andreu són altres exemples d'actuacions que han ajudat a contenir els incendis d'aquests darrers dies. Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
13: Les llaurades dels incendis forestals doncs, que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre, que puguem acabar donant per estabilitzada alguna de les zones dels flancs i, per tant, en un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes, la importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
12: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, on 11 persones han perdut la vida intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació. La zona afectada per aquest foc que crema des d'ahir és de cases disseminades i hi ha 8 persones ferides de gravetat i 19 desaparegudes.
13: Quan bombers ens diu que confinem és perquè estem absolutament protegits per ells. Ens va passar el farell, nosaltres teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Mai deixarem a ningú enrere. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
12: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
2: I tot plegat mentre continua l'onada de calor. Avui, en el sisè dia, dona una petita treva, però les temperatures tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Aquesta setmana, Barcelona ha assolit els 40,9 graus, una temperatura rècord, i l'Observatori Fabra alerta sobre els efectes d'aquests cicles de temperatura extrema continuats. Anna Ruiz, bon dia.
14: Hola, Marta, bon dia. I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Portes és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
15: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
14: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
2: Una calor que també afecta especialment els usuaris d'algunes línies de rodalies del sud del país, com l'R15 i l'R16. En aquestes línies, molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons.
6: Ho ha denunciat des de la xarxa la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
16: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina, i clar, amb condicions així no pot conduir perquè no pot mantenir la concentració i el tren acaba allà.
0: Notícies en xarxa.
2: La 90ena de veïns del barri del Putxet de Barcelona, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí a una setmana. Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici per garantir la seguretat, i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. Sense voler entrar en cap especulació, des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
18: Necessitarem almenys perllongar el desallotjament dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donant resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix, van començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
17: Pel que fa a la tuneladora, no s'ha parat en cap moment i avança lentament per sortir de sota dels edificis. La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
2: Seguim a la capital catalana. L'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies. Es queda en segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal.
6: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat amb un 26%. Així i tot, això no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
19: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
6: Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades a la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, tres de cada quatre ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
2: En l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada a Barcelona. La candidata d'Esquerra Republicana a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, Junts cau a l'última posició.
6: El segueixen l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot amb un 13%, seguits dels republicans amb un 11%, i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida del PP i Vox. Junts cau a l'última posició amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 i el 3 de juny.
2: És un quart de tres. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per, presumptament, haver discriminat els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya, endarrerint la seva vacunació pel coronavirus. En la declaració davant del jutge, avui Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris. Ha seguit aquest judici el nostre company Marc Pijoan.
20: Mire, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
21: No, mai.
22: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
21: Doncs fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55, que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
20: Incluïda la Guàrdia Civil i Policia Nacional.
21: Incluïda la Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut. Sí. És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
22: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes a AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Els estudis de Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona passen a tenir la nota de tall més alta d'enguany, passen per davant de Física i Matemàtiques, que se situen al 12,9.
6: Aquests estudis superen Física i Matemàtiques de la UAB i de la UB, que els darrers anys havien estat les titulacions amb les qualificacions més elevades. Aquest doble grau té una nota de 12,924 a la UAB i de 12,812 a la UB.
2: En tots tres casos són estudis amb menys de 40 places, en concret n'ofereixen 20 cadascun. Pel que fa a les notes més altes en els estudis amb més de 40 places, la llista la torna a encapçalar el grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials més màster en Enginyeria Aeronàutica a la UPC amb un 12,694 per a 60 places i Medicina a la UB amb un 12,685 per 200 places. I no deixem l'educació, però ens hem de situar a l'Alt Empordà. El departament ha signat un conveni amb l'Ajuntament de Portbou per fer un cicle formatiu ferroviari. Tindrà vocació transfronterera i capacitat per entre 15 i 30 alumnes. L'objectiu és començar la primera promoció ja al curs vinent. Empordà Televisió, Juan Mabuín.
23: La Generalitat i l'Ajuntament de Portbou han fet aquest matí el primer pas per convertir el municipi en un referent de la formació ferroviària. El projecte aprofita la situació estratègica de Portbou, la connexió amb el corredor mediterrani i les instal·lacions de la històrica estació, que podrien acollir espais de pràctiques i simulació, com ens explica l'alcalde de Portbou, Gael Rodríguez.
24: I si una cosa necessitem per transformar, és formar. I això és el que fem avui. Avui el que signem és un acord per donar la primera passa per establir aquí a Portbou un centre de formació professional dedicada al ferrocarril, dedicada a el que és la nostra trajectòria, el que és la nostra història, però sobretot el que ha de ser el nostre futur.
23: El conveni també obre la porta a ampliar l'oferta educativa del municipi que actualment no disposa d'institut.
2: Thank you. És un altre dels titulars de la jornada. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta aquest matí al Penedès per exigir solucions a causa de l'excedent de raïm. Una mobilització convocada per Unió de Pagesos i que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
1: A les 9 d'aquest matí de divendres, diversos pagesos arreu del territori s'han concentrat a la plaça de l'Àgora de Vilafranca. El motiu, la greu crisi que afecta el sector, marcada sobretot pels preus baixos que no cobreixen els costos de producció, la caiguda generalitzada del consum i l'acumulació d'estocs que, en alguns casos, ha portat els cellers a comunicar que no compraran raïm aquesta campanya. Per tot plegat, demanant solucions imminents al govern de la Generalitat, com ajuts directes i un pla definitiu d'arrencada de vinyes. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
3: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
1: La tractorada reivindicativa ha comptat amb una quinzena de tractors i s'ha iniciat a 11:15 del matí des de la plaça Àgora de Vilafranca fins a l'Associació d'Elaboradors de Cava a Sant Sadurní d'Anoia, on el sindicat ha fet entrega d'una carta de suport a les mesures proposades.
2: I trobada institucional, avui a l'Arxiu Nacional de Catalunya, Sant Cugat del Vallès, entre els dos últims presidents de la Generalitat, Salvador Illa i Pere Aragonès. El d'Esquerra ha entregat el seu fons documental a l'arxiu en un acte que tots dos han titllat de normalitat institucional i de transparència. Cugat Mèdia, Martí González.
5: Més enllà de l'acte protocolari, els dos presidents han destacat el paper inclusiu de la institució de la Generalitat durant el seu Parlament. Així ho feia Pere Aragonès.
7: En un moment en què la democràcia està qüestionada en molts llocs del planeta, més que mai és l'hora de refermar aquesta idea d'institucions inclusives.
5: Per la seva banda, l'actual president Salvador Illa ha lloat la tasca d'Aragonès durant la seva presidència per posar la institució per davant, ha dit, dels seus interessos personals i de partit.
8: Des del primer dia que va assumir l'altíssima responsabilitat de dirigir el país, l'autogovern del país, doncs la institució la va posar per damunt. Jo, almenys en el que n'he estat testimoni, així ho puc acreditar.
5: En aquest sentit, com sentíem, Illa ha posat en valor el traspàs modèlic, deia, que assegura que li va fer Aragonès i que agafa com a referència, posant com a, evidentment, exemple, els documents que també ha entregat a l'Arxiu Nacional. D'aquesta manera, l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat, ja reuneix tots els documents oficials de l'època de presidència d'Aragonès, des del maig del 2021 fins a l'agost del 2024.
2: I és moment per a la cultura. Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina, Centre de la Imatge, es pot visitar fins a l'1 de novembre Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor, més enllà del capitalisme, amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per a l'ocasió. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miseracs de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen la història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris. Un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
26: Respon a un seguit de preguntes. Una d'elles és, farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista, no? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
25: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora exposats a l'entrada de la sala.
2: Seguim amb música de violoncel perquè des d'avui i fins al 21 de juliol el Vendrell acull la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. El certamen enguany es dedica justament a aquest instrument, el violoncel, per la qual cosa es compta amb fins a 6 intèrprets de l'instrument. La cirereta serà poder escoltar el mateix violoncel Goffriller de Casals de les mans del guanyador del concurs Queen Elizabeth, Ettore Pagano. Ràdio Alt Vendrell, Marc Guitart.
27: Tot i ser un músic total i un destacat director, va ser amb el violoncel com va triomfar Pau Casals. És per això que la 45a edició del Festival Internacional que porta el seu nom ha agafat com a element central aquest instrument, sota el lema de Celebrem el violoncel. Aquest pes del violoncel es pot constatar amb el fet que fins a 6 dels intèrprets del programa toquen aquest instrument, començant pel principal protagonista del concert inaugural d'aquest divendres 10 de juliol a les 8 del vespre, Daniel Müller-Schott, que ja va formar part del festival el 2022. Acompanyat al piano per Annika Treutler i el violí per Noah Wilschut, basaran el seu programa en obres per a trio de Bach, Beethoven i Mendelssohn.
2: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cochran. Bon dia, Jordi. La selecció espanyola disputa aquest vespre els quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica.
4: Bon dia, Marta. El combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals del Campionat del Món per segona vegada a la seva història. Per aconseguir-ho haurà de superar Bèlgica en un partit que arrencarà a partir de les 9. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha afirmat que serà el partit més difícil que han disputat fins ara.
9: Bèlgica és una selecció molt potente. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
4: Si la selecció espanyola guanya, s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va guanyar el Marroc per 2-0. Canviem al bàsquet perquè el Barça ha anunciat la renovació de Joel Parra per 4 temporades fins al 2030. L'àlet barceloní s'ha convertit en una de les peces bàsiques de l'equip. I qui també ja pensa la temporada que ve és en el futbol, és en el cas del Girona. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip per intentar aconseguir el retorn a primera.
10: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb bueno, el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible. I això és el que intentarem.
4: En futbol femení, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha fitxat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha anunciat la incorporació de la defensa catalana Clara Rodríguez, procedent del Sevilla, per una temporada fins al juny del 2027.
11: Un any con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar. Como cada año. Me gusta generar ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
4: I per tancar el bloc de futbol, la xarxa de comunicació local, tant a les televisions locals com a la xarxa Més, continuarà emetent en directe el millor partit de la jornada de la Lliga Elite cada cap de setmana. Serà els diumenges quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda.
2: Gràcies, Jordi Cochran. Molt bones notícies per tancar aquest bloc d'informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
14: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
28: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
15: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un aire més bo? Baixes o què?
28: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
29: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
28: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
30: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
31: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa.
3: Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
28: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: ¿Sabías que...?
2: El 14 de febrer de 2019, un tal Julian O'Shea es va aprofitar de les zones horàries que s'agrupen al costat de la línia internacional de canvi de data per viure el dia més llarg de la història. La línia internacional de canvi de data és una línia imaginària superficial terrestre traçada sobre l'oceà Pacífic i pròxima amb el meridià 180 graus. Per conveniència d'alguns països el territori dels quals travessa, l'hora legal o local i la data en ells poden ser la corresponent a l'altre hemisferi. Passar d'un costat a l'altre de la línia implica canviar de data, exactament un dia. Per això, Julian va viure un sol dia de calendari de 49 hores de durada gràcies als canvis horaris. Per aconseguir-ho, va començar la seva jornada a Apia, Samoa, i a partir d'aquí va viatjar a Auckland, Sydney, Honolulu, per finalitzar a Pago Pago.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en la represa del qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de control el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
6: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'un milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis.
4: Tot plegat en el sisè dia de l'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta, perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. La previsió del temps amb Lluís Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i amb vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però en canvi una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I per una altra banda, a la Catalunya central i les comarques de Ponent encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat als graus que arribarem a assolir a les comarques de la terra ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.
4: És divendres 10 de juliol de 2026 i tenim més titulars. La norantena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins d'aquí a una setmana com a mínim. Sònia Kerr.
8: Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Ho explica Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures.
9: Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
4: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver donat ordres per retardar la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
8: En la declaració davant el jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació contra el coronavirus es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris.
4: Marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions a causa de l'excedent de raïm.
8: Una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps.
4: I en aquest informatiu també us explicarem quina titulació té enguany la nota de tall més alta. Hi ha hagut canvis en el rànquing, per cert. En cultura, Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu.
8: En concret, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. Fins a l'1 de novembre es pot visitar Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme.
4: En esports, la selecció espanyola juga aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Jordi Cochran.
10: A partir de les 9, el combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip ja sap que en cas de guanyar s'enfrontarà a la semifinal final contra França, que ahir va superar el Marroc. Per altra banda, en bàsquet, Joel Parra ha renovat amb el Barça fins al 2030.
4: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, a l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. De moment ha cremat 328 hectàrees, la majoria dins l'espai natural protegit de Granyena. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
11: A 1:45 del migdia, el cos ha incorporat 3 mitjans aeris al dispositiu. Un helicòpter per fer vols de vigilància i 2 avions de vigilància i atac per acabar de definir el flanc dret, consolidar el perímetre i evitar noves revifalles. Cal recordar que ahir al vespre va ser precisament una represa al flanc dret la causa de confinament de més de 20.000 persones de Tàrrega i diversos municipis de l'Urgell i la Segarra. En les tasques d'extinció hi han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar l'avenç de les flames. Xavi Dalmau és un pagès de Guimerà.
12: Ens vam poder coordinar amb els bombers perquè ens t'ensenyaven pues, com el mapa i tu els portaves cap allí, llavors ens deien feu franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador doncs, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampi.
11: L'incendi també ha alterat la vida social i cultural al territori. Ahir, el foc va obligar a suspendre la jornada inaugural del Pau Paterres de Tàrrega, però si la situació continua evolucionant favorablement, el festival reprendrà la programació avui mateix al vespre.
4: Pel que fa a la resta d'incendis, el de Sentmenat, al Vallès Occidental, es manté estabilitzat, mentre que s'ha donat per controlat el de Pla de Manlleu, l'Alt Camp, el de Navarcles, el Bages i els de Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà.
8: Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. Nou espais naturals mantenen, recordem, les restriccions d'accés.
4: Una situació que fa que la Generalitat reclami als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció, ja que les ajudes estan ja en marxa. Són declaracions d'Ordeig des de la Garrotxa. Anem fins allà. Olot FM, Gerard Puigdemont.
13: El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha fet una crida aquest matí des de la Vall de Bianya que tots els ajuntaments del país aprovin de manera immediata els plans de prevenció d'incendis. Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard, treu pit de la posta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
6: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard. No pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. 2. No pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
13: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no fluixi.
4: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs, que han cremat unes 2.500 hectàrees en global. Els bombers també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Els punts estratègics de gestió per limitar la propagació del foc i facilitar les maniobres dels bombers van contribuir a controlar l'incendi de les Gavarres. La presència de vinyes, el foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp o el bon estat del bosc de Sant Andreu són altres exemples d'actuacions que han ajudat a contenir els incendis d'aquests darrers dies. Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
15: Les llaurades d'alguns els incendis forestals doncs, que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre, que puguem acabar donant per estabilitzada alguna de les zones dels flancs i, per tant, en un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes, la importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
14: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, on 11 persones han perdut la vida intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació. La zona afectada per aquest foc que crema des d'ahir és de cases disseminades i hi ha 8 persones ferides de gravetat i 19 desaparegudes.
15: Quan bombers ens diu que confinem és perquè estem absolutament protegits per ells. Ens va passar el Farell, nosaltres teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Mai deixarem a ningú enrere. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
14: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
4: En relació a aquest incendi que ens comentava Esther Minguell, declarat al municipi de Los Gallardos, Almeria, ha causat ja 12 morts i 8 ferits, mentre que 23 persones continuen desaparegudes.
8: Les víctimes mortals serien persones que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per fer l'evacuació, segons han informat les autoritats.
4: I tot plegat mentre continua l'onada de calor. Avui, en el sisè dia, dona una petita treva, però les temperatures tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Aquesta setmana, Barcelona ha assolit els 40,9 graus, una temperatura rècord. I des de l'Observatori Fabra alerten sobre els efectes d'aquests cicles continuats de calor. Anna Ruiz, bon dia.
16: Hola, Marta, bon dia. I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
17: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
16: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
4: I més conseqüències de la calor, la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu a partir de la setmana que ve. Una mesura excepcional per combatre la proliferació d'una alga que creix a les parets del canal de reg, el llepó, i que enguany està desbordant la capacitat d'actuació de la comunitat de regants a causa de les altes temperatures. Canal T, Dani Camacho.
18: Les altes temperatures i el fet que se mantingui la calor de manera sostinguda han accelerat enguany el creixement d'esta planta fins a una situació que els responsables de la comunitat asseguren que no s'havia viscut mai abans. Per això, a partir del pròxim dilluns 13 de juliol, la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu del Delta per a frenar la proliferació del llepó, una planta que creix a les parets dels canals i sequies i que dificulta el rec. Josep Turón és coordinador dels canals.
19: El que fa és que morretin l'aigua i no mos deixa arribar l'aigua als finals del rec, i l'altre és que quan llevem l'alga de la paret, com que no tenim manera de poder traure l'alga de dins l'aigua, esta alga el que fa és que comença a embossar tomes i als finals dels recs el que fa és que fa taps i impossibilitant que arribi l'aigua als finals.
18: S'ha tractat d'una mesura excepcional que només té com a precedent la sequera del 2023. La calor intensa d'aquest estiu i sobretot el fet que se mantingui de forma sostinguda han portat enguany a una situació límit.
3: Notícies en xarxa.
4: La 90ena de veïns del barri del Putxet de Barcelona, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí a una setmana. Els experts recomanen fer comprovacions al terreny, edifici per edifici, per tal de garantir la seguretat. I des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Sense voler entrar en cap especulació, des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
9: Necessitarem almenys perllongar el desallotjament dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donant resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix, vam començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
20: Pel que fa a la tuneladora, no s'ha parat en cap moment i avança lentament per sortir de sota dels edificis. La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
21: Seguim a la capital catalana. L'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies i es queda en segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal.
22: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat amb un 26%. Així tot, no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
23: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
22: Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades a la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, 3 de cada 4 ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
21: En l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada a Barcelona. La candidata d'Esquerra a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, només una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, Junts cau a l'última posició.
22: El segueixen l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot amb un 13%, seguits dels republicans amb un 11% i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida de PP i Vox, i Junts cau en l'última posició amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 de maig i el 3 de juny.
21: Tres quarts de tres, l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat avui la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per, presumptament, discriminar els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya endarrerint la seva vacunació pel coronavirus. En la declaració davant del jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris. Ha seguit aquesta sessió del judici Marc Pijuan.
24: Mire, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
25: No, mai.
26: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
25: No ens fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55 que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
24: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional.
25: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut. Sí. És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
26: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes amb AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
21: Avui hem conegut les notes de tall per de cara al curs que ve i Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona passa a ser la nota més alta d'enguany per davant de Física i Matemàtiques. Se situa en el 12,9.
22: Aquests estudis superen Física i Matemàtiques de la UAB i de la UB, que els darrers anys havien estat les titulacions amb les qualificacions més elevades. Aquest doble grau té una nota de 12,920.

0: També fins al Penedès. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta per la comarca per exigir solucions per l'excedent de raïm. Una mobilització convocada per Unió de Pagesos i que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
1: A les 9 d'aquest matí de divendres, diversos pagesos arreu del territori s'han concentrat a la plaça de l'Àgora de Vilafranca. El motiu, la greu crisi que afecta el sector, marcada sobretot pels preus baixos que no cobreixen els costos de producció, la caiguda generalitzada del consum i l'acumulació d'estocs que en alguns casos ha portat els cellers a comunicar que no compraran raïm aquesta campanya. Per tot plegat, demanant solucions imminents al govern de la Generalitat com ajuts directes i un pla definitiu d'arrencada de vinyes. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
2: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
1: La tractorada reivindicativa ha comptat amb una quinzena de tractors i s'ha iniciat a 11:15 del matí des de la plaça Àgora de Vilafranca fins a l'Associació de Laboradors de Cava a Sant Sadurní d'Anoia, on el sindicat ha fet entrega d'una carta de suport a les mesures proposades.
0: I és moment per a la cultura. Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina Centre de la Imatge es pot visitar fins a l'1 de novembre Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme, amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per a l'ocasió. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miseracs de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen la història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris. Un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
4: Respon a un seguit de preguntes. Una d'elles és, farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista, no? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
3: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora exposats a l'entrada de la sala.
0: I el Festival Internacional de Música Popular Tradicional de Vilanova i la Geltrú ha previst una vintena de concerts per aquest cap de setmana. Demà viurà un dels punts culminants amb l'actuació de la jove fadista portuguesa Sara Correia. Canal Blau FM, Jordi Carrillo.
5: Correia actua a Vilanova i la Geltrú presentant el seu nou disc. L'any passat va ser una de les actuacions que es va haver de suspendre per culpa de la pluja. De fet, el festival ha pogut recuperar per aquest dissabte tot el programa de l'any passat i també hi actuaran Sabor de Gràcia i la Balkan Paradise Orchestra. En aquesta edició, el FIMBT fa una aposta molt clara per les veus. Pati Serrano és la codirectora del FIMBT.
6: Aquest any, aquesta programació del FIMBT realment té moltes propostes on la veu és un pes important, la veu de molts, o sigui, dins dels diferents estils de veu que hi ha, no? Tindrem aquesta veu a capella, aquesta veu polifònica.
5: Durant el cap de setmana s'han programat més d'una vintena d'actuacions, la majoria a l'escenari de la plaça del Born, però d'altres es faran de forma itinerant o a la Geltrú, on està prevista una nova edició del Firasac.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cochran. Molt bon dia, Jordi. La selecció espanyola disputa aquest vespre els quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica.
7: Bon dia, Marta. El combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals del Campionat del Món per segona vegada a la seva història. Per aconseguir-ho haurà de superar Bèlgica en un partit que arrencarà a partir de les 9. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha afirmat que serà el partit més difícil que han disputat fins ara.
8: Bèlgica és una selecció molt potent. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
7: Si la selecció espanyola guanya, s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va guanyar el Marroc per 2-0 de retruc, amb la classificació del conjunt francès com que...

0: juga a lateral del Barça, Jules Koundé, el primer partit de la jornada de Lliga del Club Blaugrana contra l'Atlètic s'ha ajornat. Els de Hansi Flick arrencaran el campionat al camp de l'Elx el 22 o 23 d'agost en el duel corresponent a la segona jornada. I qui també ja pensa en la temporada que ve és el Girona. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip per intentar aconseguir el retorn a primera.
1: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible i això és el que intentarem.
0: En futbol femení, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha fitxat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha incorporat la defensa catalana Clara Rodríguez, procedent del Sevilla, per una temporada fins al juny del 2027.
2: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar, como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
0: En bàsquet, el Barça ha anunciat la renovació de Joel Parra per 4 temporades fins al 2030. L'aler barceloní s'ha convertit en una de les peces bàsiques de l'equip i també en bàsquet avui s'ha sortejat el calendari de la Lliga Femenina Endesa. La competició arrencarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre. En la primera jornada, l'Espar Girona jugarà a la pista del Movistar Estudiantes i el Cadí la Seu també com a visitant contra el Mainz Avenida. L'Eurocup masculina, el Manresa, ja coneix el calendari. També començarà la pista del Pau, que el 29 o 30 de setembre. El primer partit del nou Congost serà contra l'Ulm alemany una setmana després. I pel que fa al Tour de França, avui és la setena etapa, prova plana de 175 quilòmetres entre Aguedmou i Bordeus, pensada per acabar a l'esprint. Ahir Pogacar es va posar líder amb la victòria d'etapa després d'una exhibició històrica al Tourmalet. Té 2 minuts i 42 segons d'avantatge respecte al segon, Jonas Vingegaard. I a casa nostra, encara en ciclisme, aquest divendres s'ha presentat la tercera edició de la Volta Femenina a Osona, que serà del 31 de juliol al 2 d'agost. Un dels organitzadors de la prova, Eric Catalán, ha destacat que hi participaran 170 corredores d'arreu del món.
3: Aquest any, precisament, tindrem de corredores d'Etiopia, d'Eritrea, d'Alemanya, d'Austràlia, d'Inglaterra, dels Països Baixos, de Portugal, de França, d'Andorra. Clar, tindrem molta participació de molta gent estrangera i el que volem és que hi hagi, sobretot, gent animant a les carreteres o inclús a l'arribada.
0: Les anteriors dues edicions les van guanyar les catalanes Paula Blasi i Lluna Jiménez. En motor, el pilot de MotoGP, Marc Márquez, ha marcat el segon millor temps a la primera sessió dels entrenaments lliures al Gran Premi d'Alemanya a Sachsenring, tot i que el de Cervera s'ha caigut, però sense conseqüències.
4: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera renova amb un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Vaiana.
3: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
4: ¿Cuánto vale?
3: Pues cerca de un millón.
4: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hicieras taxista y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
2: A Un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
5: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
3: No se preocupe, no estoy harto.
6: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
7: Nada, colgada.
2: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
6: Es como que nunca volviste.
7: Sí que volví.
8: Vaiana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
9: Bueno, creo que me he saltado.
10: No hay tiempo, me tengo que ir.
2: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Vaiana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.
8: És la hora.
11: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en el que treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la passada nit unes 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de control la Setmanà del Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Escoltem Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
2: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver-hi ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
1: Tot plegat en aquest sisè dia d'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. I en aquesta qüestió de lamentar la mort d'un temporer de 64 anys que moria ahir dijous a l'Hospital d'Arnau de Vilanova, l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria mentre treballava en una finca de Serós al Segrià. L'home estava treballant al camp quan es va trobar malament. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Serós i posteriorment a l'hospital. Els Mossos van rebre l'avís. Cap a la 1 del migdia, l'home hauria patit, segons sembla, un cop de calor. L'inspecció de treball, Mossos i autoritats judicials estan investigant les causes. L'home vivia a Lleida i treballava en una empresa del municipi. I marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions a l'excedent de raïm, una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert, podem dir, la porta a pactar indemnitzacions. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
3: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barem en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
1: I encara estem pendents d'aquesta 90ena de veïns a Barcelona desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro que no podran tornar a casa fins aquí una setmana com a mínim. Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici. Des de la Generalitat es garanteix que es canviaran els protocols en relació a la tuneladora per evitar a partir d'ara més esvorancs.
0: Notícies en xarxa.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: live.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no li importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
1: Aquí un palacio, si no te tengo en mi cama. El oro pierde su color.

0: Baila.
1: My lady. My.

0: parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: Bona tarda, sigueu benvinguts a les notícies de la ràdio del divendres, dia 10 del mes de juliol de 2026. El saludem, el Joan Marquet a les vies de so, tècnics i redactors de la casa en producció general i continguts, també en nom del Mar Rodero, a qui demanarem la previsió meteorològica al final d'aquest exercici, i tot plegat conduït per Llorenç Avinyó.
2: Sumari de titulars.
4: És un d'aquells informatius que amb el pas dels anys es torna clàssic, i ja els diré per què. Perquè abans de la Festa Major se celebra el Festival Pau Casals i comença avui Festival Internacional de Música Pau Casals. Els hi farem 5 cèntims del festival i a més escoltarem el Partit Popular parlar de Pau Casals, perquè han promogut una proposició no de llei al Parlament de Madrid, al Congrés dels Diputats, demanant finançament pels actes del 150è aniversari de Pau Casals. Seguirem parlant de música, perquè un altre clàssic de cada estiu des de fa molts anys és que tots els dimecres del mes d'agost, en aquest cas al Tívoli, a la plaça del Tívoli, se celebren els concerts del Festival de Música Tradicional Música a la Vila, i això s'ha presentat avui. Com que la setmana ha estat dura i complicada, també es parlarem de previsió d'incendis. Els recordo que aquesta setmana està marcada per l'incendi de dimecres al Pla de Manlleu, que va afectar també zones del terme municipal del Montmell. I després moltes notícies breus. Per exemple, una d'elles és que dissabte s'acaben les festes del Pa Beneit amb la del barri de la Muntanyeta. De tot això i també de bàsquet veterans en parlem en aquest informatiu que comencem tot seguit. I és que des d'aquest divendres fins al 21 de juliol el Vendrell acull la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. El certamen està enguany dedicat al violoncel, amb la qual cosa es compta amb fins a 6 intèrprets d'aquest instrument. La cirereta serà poder escoltar el mateix violoncel que feia servir Pau Casals de les mans del guanyador del prestigiós concurs Queen Elizabeth, que és Ettore Pagano. Tot i ser un músic total i també un destacat director, Pau Casals va ser amb el violoncel amb el que va triomfar arreu del món. És per això que la 45a edició del Festival Internacional, que porta el seu nom, ha agafat com a element central aquest instrument, sota el lema de Celebrem el violoncel. Entre avui i el 21 de juliol, el certamen programa una dotzena de concerts, que tindran lloc majoritàriament a l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador, però també en altres espais, com des de fa anys, per exemple, la plaça Nova o l'església del Vendrell. Aquest pes del violoncel es pot constatar amb el fet que fins a 6 dels intèrprets del programa toquen aquest instrument, començant pel principal protagonista del concert inaugural, aquest divendres a les 8 del vespre, Daniel Müller Scott, que ja va formar part del festival l'any 2022. Actua acompanyat al piano per Annika Treutler i al violí per Noah Wilshut. basaran el seu programa en obres per a trio de Johann Sebastian Bach, de Beethoven i també de Felix Mendelssohn Bartholdy. El festival també deixarà actuacions d'altres violoncel·listes de renom, com per exemple el jove Edgar Moreau, que s'acompanyarà del pianista David Kaduch, Truls Mork, que debutarà al certamen vendrellenc, o Maria Elisabeth Hecker, guardonada amb el premi Casals Award for a Better World amb la Kronenk Academy pel seu compromís amb la promoció de la vida musical a Ruanda a través del projecte Music Road Ruanda. Menció especial al concert que tindrà lloc el 15 de juny de juliol amb Miklos Perenyi, que és considerat l'últim deixeble directe de Pau Casals, amb qui va treballar de ben jove a Prades, Puerto Rico o el projecte Marlboro. Perenyi ja va formar part del festival l'any 2023 i repetirà enguany acompanyat al quartet Quator Hanson. El sisè violoncel·lista serà Ettore Pagano, guanyador del concurs Queen Elizabeth, que ha rebut el préstec del violoncel de Casals i que el farà sonar amb el concert de cloenda.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: A més, recordem que enguany és el 150è aniversari del naixement del mestre, del naixement de Pau Casals, i es mouen altres coses al voltant d'aquesta efemèride. El Partit Popular ha aconseguit que el Congrés dels Diputats aprovi una proposició no de llei destinada a finançar activitats vinculades amb el 150è aniversari del naixement del mestre. La diputada de Sevilla, Sol Guzmán, ha estat al Vendrell per explicar aquest acord parlamentari. En aquesta informació tindrem l'oportunitat d'escoltar Sol Cruz Guzmán i abans Maria Mercè Martorell, presidenta del PP de Tarragona. El grup parlamentari del Partit Popular al Congrés dels Diputats ha promogut una iniciativa parlamentària destinada a millorar amb diners de l'Estat el finançament de les activitats al voltant de la celebració dels 150 anys del naixement de Pau Casals.
5: La proposició no de llei al Congrés dels Diputats, precisament en relació a aquest 150 aniversari del naixement de Pau Casals. Pau Casals és una persona emblemàtica, ells ens donaran molts més detalls del que ha sigut aquesta proposició no de llei, però ha sigut una persona emblemàtica al Vendrell, va néixer, va tenir la primera formació aquí, va viure, i el Vendrell és inseparable de la figura de Pau Casals.
4: La proposta, aprovada gairebé per unanimitat, ha estat una iniciativa del PP del Vendrell, amb el suport de Sol Cruz Guzmán, portaveu del partit a la Comissió de Cultura del Congrés.
6: Tiene ya aprobado la declaración de acontecimiento de interés especial con sus respectivos incentivos fiscales, pero nosotros le pedíamos también al Ministerio que se implicara con una financiación directa a todos los actos que se están desarrollando, que los diferentes organismos como ACE, AECID o incluso el Cervantes participaran de esta conmemoración y que también se desarrollaran pues los materiales educativos para que también nuestros pequeños, nuestros jóvenes conocieran una figura humanista que dejó tanto a la humanidad, ¿no? Porque defendió siempre los principios de la libertad y de la democracia y, como bien hemos explicado, de la defensa de la paz, ¿no? La música como elemento por la paz. Es uno de los pocos candidatos al Nobel español y, en este caso concreto, catalán. Entonces tenemos que sentirnos orgullosos, pero ese ministerio tiene que sentirse orgulloso con acciones concretas.
4: El text aprovat contempla aportacions econòmiques per a la causa enguany i l'any que ve. I avui és d'aquests dies que queda clar que si alguna vessant artística identifica el Vendrell és la música, i no només la música de Pau Casals, sinó en un aspecte més ampli. El festival Música a la Vila tornarà al mes d'agost amb quatre actuacions de grups destacats de l'àmbit de la música tradicional dels Països Catalans, que tindran lloc, com és habitual, els dimecres. Aquest divendres, avui, s'ha presentat el cartell de la 37a edició del cicle, que deixarà els concerts de les formacions Casum, Alosa, de Xavi Aburruzaga i també del grup Matralla. És una informació del Marc Guitart, dins la qual escoltarem Roser Esteban, de la Comissió Artística del Músic a la Vila, Lluís Serres, de la mateixa comissió, Helena Culleré, que forma part del mateix col·lectiu, i finalment la regidora de Cultura, Sílvia Vaquera.
7: La plaça del Tívoli del Vendrell serà un any més l'epicentre de la música d'arrel i tradicional catalana els dimecres del mes d'agost. La 37a edició del festival Música a la Vila deixarà quatre actuacions de grups i artistes destacats, en un certamen que combina qualitat artística, compromís amb el patrimoni i una clara vocació de proximitat amb el públic.
8: Doncs bé, hem preparat un programa per a la música a la vila, doncs, que reafirma l'essència del cicle, un programa de música d'arrel, combinant també amb música contemporània, per tant, doncs, es pot sentir convidat molt tipus de públic.
7: El cicle s'obrirà el dimecres 5 d'agost amb una actuació del grup Casum i continuarà els següents 4 dimecres, amb concerts tots ells que començaran a les 10 del vespre.
9: Doncs el primer dimecres, el dia 5, vindran els Casum, que són un trio de música d'arrel, on l'instrument principal i la gran virtut, diguéssim, és que l'acordió diatònic, que és l'acordió d'aquí, dels Països Catalans, és el gran protagonista. És un concert bastant distès, on el que intenten és que la gent pugui ballar, tot i que tenen també la vessant més de poder-lo escoltar i gaudir com si fos un concert en un auditori. Dimecres, dia 12, venen les Alosa, que ara mateix podem dir que són una mica les que estan més dintre del món folk, són les que ho estan patant més, per dir-ho així, ja que són un grup molt jove, format per dues noies, també venen en format banda, hi hauran dos o tres instruments que les acompanyaran.
10: El tercer dimecres seguirem amb un grup basc, amb el Xavi Aburruzaga, que ve a presentar la Triquititxa, com a eix principal del concert, i podrem escoltar una mica de folklore basc, que serà una barreja de música actual amb música d'arrel. I llavors, per acabar, l'últim dia ve Matralla, que és un grup de gralles i metalls, que també hi ha percussió, que venen a presentar el seu disc perquè celebren els 20 anys del grup, i podem sentir tant peces de cercavila com peces de concert.
11: Que és una programació, doncs, que està molt equilibrada en tots els aspectes, perquè toca, doncs, tots aquells estils, també, doncs, llocs dels Països Catalans on la música tradicional catalana, doncs, està present, i la portem fins aquí al Vendrell.
7: Des de la Regidoria de Cultura han recordat que l'actuació del grup Alosa del 12 d'agost coincidirà amb l'eclipsi de sol total, el que suposarà poder gaudir de manera seguida d'un doble esdeveniment astronòmic i cultural.
4: I abans de seguir endavant, i per parlar una mica més de música, expliquem que el pròxim 14 de juliol, la setmana que ve, neix la banda de música del Vendrell. Ja fa molts mesos que estan assajant a l'Escola de Música, tenen una vintena d'integrants, però el dia 14 sortiran al carrer per primera vegada. A les 20:45 del dia 14 de juliol oferiran el primer concert a la plaça Nova, i a més hi haurà, com correspon a una banda i a la voluntat del seu fundador, un passacarrers, la música portada al carrer al Vendrell amb la banda de música de la capital de la comarca, que s'estrena el 14 de juliol. Aquesta setmana passarà la història del Baix Penedès per la molta calor que hem patit, avui una mica menys, però sobretot per un incendi. Un incendi que va tocar no gaire el territori de la comarca, que va malmetre moltes hectàrees forestals i que encara avui és objecte de vigilància pels bombers. Què volem dir amb això? Que els incendis d'aquests darrers dies, com el declarat al Pla de Manlleu aquest dimecres, del que ja hem parlat, a la serralada del Montmell, han posat en estat d'alerta màxima els professionals dels serveis d'extinció. Feia setmanes que s'alertava d'un juliol perillós i les previsions, per desgràcia, s'han fet realitat. Per tot plegat, des dels cossos de bombers es demana a la població que s'extremin les mesures de precaució, és a dir, al bosc ni trepitjar-lo. De tot plegat, ens en parla en aquesta informació Lolo García, que ha tingut l'oportunitat de parlar amb l'Òscar Saladier, que és el responsable del Parc de Bombers Voluntaris de Sant Jaume dels Domenys.
12: De les Gavarres a Gavà, passant pel Pla de Manlleu, la proliferació d'incendis que s'han hagut de lamentar en aquest inici de juliol ha multiplicat i per molt l'activitat de tots els serveis destinats a l'extinció de focs, inclosos els bombers voluntaris del Parc de Sant Jaume dels Domenys. Una actuació agreujada per onada de calor juntament amb altres factors com la coincidència de sinistres en el temps.
13: Un dels problemes afegits que trobem és la simultaneïtat, que complica doncs, que els bombers se puguin enviar el nombre adequat o suficient d'efectius que s'envien per cobrir els incendis. Com més simultaneïtat hi ha, doncs més complex és la gestió dels recursos, la gestió de vehicles, de mitjans aeris i de bombers.
12: Simultaneïtat, orografia, meteorologia i el combustible acumulat a les zones boscoses a causa de la sequera dels darrers anys. Uns inconvenients que se sumen a la reducció de la pagesia, que en cas d'incendi alenteix el pas de les flames, i les urbanitzacions incrustades en àrees forestals.
13: Hem de fer el que sigui perquè els camps de conreu continuïn conreats. Aquí tenim molta vinya, per tant és qüestió de fer consum del producte que surt de les nostres vinyes perquè els pagesos facin no únicament de pagesos, sinó que també contribueixin a mantenir el mosaic agroforestal, i per altra banda les urbanitzacions que tenim per aquestes muntanyes, que potser fins no fa massa el risc d'incendi era limitat, ara que el risc d'incendi és tan elevat, doncs franges de protecció per tal de reduir les pèrdues.
12: Actualment, la comarca es mou, segons el Pla Alfa dels agents rurals, entre el perill molt alt i extrem de risc d'incendis, unes categories que limiten l'accés i activitat a determinades àrees naturals i que els bombers recomanen que respecti escrupolosament per tal d'evitar futures lamentacions.
4: Notícies en format més breu. Recordo que aquesta està sent, però ja li queda poc, la setmana de les festes del Pa Beneit al Vendrell. De fet, avui divendres és el dia gran de la festa del barri del Puig i del Pèlag, que per aquells que ens escoltin, doncs tindrà a partir de 8:45 del vespre els seus actes finals. Una batucada amb la víbria del Vendrell i a 9:45 del vespre al carrer de Peles Fanosa l'encesa de la traca i la cremada de la falla d'aquest barri. Tot seguit, el sopar de barri del Puig i del Pèlag, un concert a les 11 del vespre amb el grup Ready to Rock i, com a cada barri, fins ben entrada la matinada, sessió de DJ. Apuntem també que això dels barris s'acaba aquest dissabte al barri de la Muntanyeta, com és habitual, a les 8 del matí, matinades amb els tocats de canya. A les 9, al carrer del Cep, a Cruïlla, amb l'avinguda de la Muntanyeta, es començarà a plantar la falla. A les 10 del matí, al carrer del Romaní, inflables d'aigua amb espectacles. Aquella mateixa hora, a l'aparcament del Cupra Seat, que està allà al barri de la Muntanyeta, a tocar de la carretera, un toro mecànic. A les 10 del matí, també, pintada de la falla Júnior. A la 1 del migdia, bany d'escuma. A les 6 de la tarda, al carrer Romaní, al mateix lloc del bany d'escuma de la 1 del migdia, concentració de parelles del Pa Beneit, que faran el seu cercabarri per la Muntanyeta des de 6:45 de la tarda, acompanyats dels grallers tocats de canya. A 3:15, al carrer Atzavara, benedicció del Pa Beneit, que sempre la gent de la Muntanyeta fa a la residència de gent gran. A 7:45 del vespre, berenar amb coca i xocolata al carrer Romaní. A 8:15 de la tarda, bingo popular, sorteig d'un pernil i d'un regal sorpresa. A partir de 9:45 de la nit al carrer Cep, el moment més esperat, el de l'encesa de la traca i la cremada de la falla i també de la falla Júnior. Quan això hagi passat, sopar a la fresca, música de ball amb el trio Fusión, sorteig de regals i sessió de DJ fins la matinada de diumenge. S'hauran acabat d'aquesta manera les festes del Pa Beneit del Vendrell 2026. I aleshores haurem de posar la mirada encara més fixament a la Festa Major de Santa Anna, que està presentada i ho hem explicat en aquests serveis informatius aquesta setmana. I per què ho diem? Doncs ho diem perquè aquest diumenge a les 7 de la tarda a l'Auditori del Tívoli tindrà lloc un dels actes més emocionants dels dies previs de cada Festa Major de Santa Anna d'uns anys ençà. És l'acte del nomenament dels portants d'honor de Santa Anna. Ja sabem qui són els escollits: Joan Josep Rovira Valls, Hermini Caballero, Salvador Guasc, Emili Marcilles i, en aquest cas, a títol pòstum, Amadeu Canyelles, que va ser casteller tota la vida i president dels Nens del Vendrell i que va morir el passat mes de març. Tots ells són, i en el cas de l'Amadeu Canyelles, va ser vendrellencs implicats a les entitats, la cultura, la festa i la convivència del Vendrell al llarg de la seva trajectòria vital, i això els ha valgut el nomenament com a portants d'honor de Santa Anna.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: Més notícies en format més breu. La xarxa vendrellenca reclama noves millores al camí de vianants que va fins a l'hospital. L'entitat valora positivament la reparació de part dels fanals que ha dut a terme l'Ajuntament, però considera que aquesta és una actuació insuficient. L'entitat assenyala que el pas inferior del recorregut no disposa a hores d'ara de cap tipus d'il·luminació i que encara hi ha alguns fanals del trajecte que no estan operatius. La demanda pública de la xarxa respon a la seva necessitat d'intentar garantir la seguretat dels vianants que fan el trajecte a peu des del nucli del Vendrell fins al centre sanitari comarcal. Parlem ara de feina. La setmana que ve, el pròxim dia 16 de juliol, la Biblioteca Municipal Ernest Lluc de Banyeres del Penedès acollirà una nova edició del Speed Job Dating del sector de logística. Aquesta és una iniciativa impulsada per la xarxa del Baix Penedès Ocupació i Empresa, i en aquest cas per l'Ajuntament de Banyeres, per donar suport a aquest procés de selecció de personal que fa l'empresa Action. La jornada començarà a les 9 del matí amb una presentació pública a càrrec de l'empresa Action, en què donaran a conèixer el seu projecte, les oportunitats laborals disponibles i com ha de ser el seu procés de selecció. I a continuació, fins a les 2 del migdia, es faran les entrevistes de l'Speed Job Dating. Aquest esdeveniment de selecció de personal té com a objectiu facilitar la incorporació de professionals al sector logístic a través d'entrevistes laborals breus d'entre 5 i 10 minuts. El format dinàmic Speed Job Dating permet agilitzar processos de selecció i afavorir un primer contacte àgil i efectiu entre l'empresa que busca treballadors i els treballadors que busquen feina. En aquesta edició, l'empresa Action ofereix 42 llocs de treball per incorporar nous professionals al seu centre logístic. Les vacants, allò que es busca, corresponen a diferents àrees operatives i administratives, amb perfils com mosso, carretoner, administratiu o especialista en logística pels diferents departaments, i que tinguin coneixements d'anglès i experiència, si pot ser, en l'àmbit de la logística. La xarxa d'ocupació del Baix Penedès, xarxa Baix Penedès Ocupació i Empresa, referma el seu compromís amb la promoció de l'ocupació al territori, facilita espais de trobada entre el teixit empresarial i la ciutadania que busca feina. L'Speed Job Dating no només ofereix oportunitats d'inserció laboral immediata, permet també a les persones participants presentar la seva candidatura directament davant els responsables de selecció de l'empresa en una única jornada. I una cosa més, abans de l'actualitat esportiva, que té a veure també amb el sector de l'empresa i l'economia. Ja saben que en l'àmbit del Baix Penedès té competències la Federació Empresarial del Gran Penedès. Doncs bé, avui sabem que Amèlia Maestre és la nova directora general d'aquesta federació empresarial, rellevant en el càrrec Joan Manuel Montfort, que ha hagut de causar baixa per raons de salut. I ara els esports. Ferran Trillas ha tornat a deixar mostres del seu nivell de bàsquet. Ara fa uns dies ha tornat de Grècia, on ha participat a l'europeu de jugadors veterans de més de 45. Una experiència que el Ferran li ha explicat al nostre company Lolo García.
12: Per a Ferran Trillas no passen els anys. Tot i fer ja unes 15 temporades que va deixar la pràctica federada del bàsquet, el vendrellenc, un dels grans referents d'aquest esport de la vila, no ha perdut ni efectivitat de cara a cistella ni el gen competitiu associat indissolublement al seu cognom. Unes ganes per deixar-s'hi la pell a la pista que l'ha dut just la setmana passada a competir del Campionat d'Europa per a veterans celebrat a Grècia. Un torneig amb molt de nivell.
14: La veritat és que el nivell físic a mi m'ha sorprès molt. Jo no hi havia anat mai, jo això ho vaig descobrir ara. I em pensava que anàvem allà a sopar, i després un partidet, i després sortia amb els italians o amb els grecs, hi, ha, ha. I no, no, allà la gent va competir al màxim. I es preparen tot l'any, i sobretot a nivell físic, brutal. Una barbaritat de preparació.
12: Entre l'expedició també hi eren autèntics referents del bàsquet català i estatal, com Quino Colom, campió del món el 2019, i David Dobles, encara en actiu al Japó, i amb una dilatada trajectòria a l'ACB. Un torneig, doncs, amb grans noms i on ningú no volia perdre.
14: L'experiència és molt bèstia i el nivell és molt alt, ja et dic. Jo em vaig sorprendre molt perquè, tal com m'ho explicaven, sí que veies entrenament i tal, però, ja et dic, a nivell físic, sobretot, veies gent de 50 anys, competies contra gent de 50 anys, jo encara no hi arribo, encara estic allí, amb 47, però que físicament et donaven 300 voltes. És a dir, tots els que hi anaven per primer cop sabem que l'any que ve, si volem anar-hi i passar-ho millor, ens hem de preparar físicament amb molt de temps d'antelació.
12: A la categoria més 35, Colom, Dobles i companyia van perdre la final per només un punt, mentre que la de majors de 45, el combinat de Ferran Trillas, va acabar novè. Un bon balanç tenint en compte els problemes a la mà dreta i la manca d'experiència en aquest torneig, que això sí, intentarà millorar a poc que pugui. I és que en l'ADN familiar la competitivitat no es negocia.
15: El temps amb Marc Rodero.
4: I això d'avui ho hem d'acabar amb la previsió del Marc, que espero que ens parli d'una mínima treva. Rodero, bona tarda.
16: Molt bona tarda, Llorenç, bona tarda a tothom.
4: Bueno, avui sembla que avui no és tan terrible com els dies anteriors.
16: No, i ahir tampoc, eh? Avui estem tenint la mateixa tònica de temperatura que vam tindre ahir. Demà també tindrem més o menys la mateixa, però sí que es veu ja que a partir de diumenge comença a pujar i dilluns, dimarts, dimecres seran allò que diem bombo infierno, perquè déu-n'hi-do com han de pujar les temperatures. Avui tenim alguna novetat, han entrat una miquíssima d'aire fet en altura, i això fa doncs que les nuvolades d'evolució, les convectives, tinguin més permís per créixer i afectar de forma territorial una miqueta més ampli. Per tant, hi ha més zones on poden caure alguns ruixats. Ara, si mirem cap a l'interior, veiem l'enclusa d'una tempesta que, òbviament, queda lluny, que difícilment ens arribarà i arribarà a la costa, però avui ha canviat una miqueta l'atmosfera, hi ha una miqueta més de dinamisme i algunes precipitacions en d'altres llocs doncs, que no ho ha fet aquestes darreres jornades. Pel cap de setmana esperem temps tranquil, estable, dominat pel sol, demà encara restes d'inestabilitat de tarda, diumenge el temps molt més tranquil i amb una situació marítima també molt estable i molt tranquil·la també a tots els quadrants costaners de la comarca. Temperatures de demà molt similars a les d'avui, entre els 32 i els 38 graus a l'interior, i en canvi diumenge ja amb tendència a anar pujant i els primers 40 es podien assolir ja a l'àrea del Montmell.
4: Gràcies, Marc. A veure si algun dia la cosa canvia una mica més.
16: Sí, ja veurem. A partir del dia 16 sí, que la cosa canvia una mica. Veurem, veurem què passa.
4: A veure si...
16: Si mirem més enllà, més enllà, més enllà, el 25 de juliol també canvia. Per tant, veurem què passa.
4: Però per bé.
16: Depèn com tu miris.
4: O sigui, menys calor.
16: Si és per davallar de les temperatures, és per bé.
4: Doncs vinga. Gràcies.
16: Adéu-siau.
4: Adéu-siau. Ho deixem aquí, a veure si és veritat que un dia tot això canvia. Gràcies per la seva confiança i companyia. Això és tot.
17: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: live.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi un dia més, una jornada més. Comencem ja a partir d'aquí un nou espai matinal. Això ja és La Calaixera. Sempre comencem amb la programació i a partir d'aquí amb la capçalera d'aquest propi espai i que ens dona pas ja a les 3 hores diàries o aquestes 3 hores diàries que ens han de portar fins al migdia, fins les 12, quan ja passem 2 minuts a les 9. Avui és divendres 10 de juliol, programa número 4007. Sempre gràcies per fer-ho possible. I ara que ja hem començat en directe, podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp si és que voleu o us ve de gust, sobre qualsevol cosa. 686-101-101, 686-101-101, o un correu electrònic en qualsevol moment del dia. calaixera@rtv-alvendrell.cat. Ben pendents de tota la programació d'avui divendres. Per començar, anirem cap al temps amb en Marc Rodero. Important conèixer l'evolució de les temperatures aquests dies. Hem preparat una primera cançó, posarem ritme. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. També destacarem altres punts importants. Amb tot això arribarem a les 10, actualitzarem les notícies en aquest punt amb els butlletins de la xarxa de comunicació local i seguirem amb més coses a la segona part de Calaixera. Com ja és habitual, calaix de lectures, aquest calaix sobre llibres, gèneres, allò que ens recomana la Montse Porcel. I també en aquesta segona part d'avui volem parlar-vos de com va esdevenint, com es va preparant tot plegat per l'eclipsi de sol del proper 12 d'agost. Ja sabeu que des del Vendrell, en principi, es pot veure de manera total, que hi ha una comissió local que s'encarrega de divulgar tot aquest fet i dos dels membres d'aquesta comissió és en Marc Rodero, com a meteoròleg, i la Sílvia Edo, com a òptica optometrista. Doncs bé, hem conversat amb els dos sobretot aquesta qüestió. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies, seguirem amb més qüestions, també tindrem participació, trucades, aquests punts habituals pels canals habituals, que també passaran pel telèfon de directe al 977 15 70 69. I això, bàsicament ens plantarem al migdia, arribarem a les 12 i ja ho tindrem per avui. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unitat de tot.
0: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
3: Anem això directament cap a la previsió del temps, tot allò que ens explica en Marc Rodero, que ja ens acompanya telefònicament. Marc, molt bon dia.
4: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
3: A més, aquests dies pendents de la calor, de les temperatures i de l'evolució de tot plegat, però bé, ja vas explicant que la cosa no ha de millorar a priori, eh?
4: No, aquest cap de setmana tindrem un petit respir. De fet, ahir ja va quedar la temperatura màxima 3 graus per sota, i en aquest context 3 graus ja són molts graus. Per tant, ahir vam notar com la temperatura va quedar una miqueta més frenada. D'avui divendres i demà dissabte, les mateixes condicions. Seguirem parlant d'aquestes temperatures una miqueta més fluixes, més baixes, respecte a les que vam tindre a mitjans de setmana. Per tant, moltes màximes avui i demà dissabte situades entre els 35, 36, 38 cap a les àrees interiors. Tot això amanit amb sol durant tot el dia arreu del país, algunes nuvolades de tarda cap a la zona interior i cap a l'àrea del Prepirineu, res a la costa, i diumenge la mateixa situació d'estabilitat, però ja amb pujada de les temperatures. És a dir, que diumenge ja notarem que aquests 3 graus que hem perdut aquests dies els recuperarem a partir de diumenge. Per tant, diumenge un dia de nou càlid, extremadament càlid, que donarà continuïtat també a un dilluns, a un dimarts i un dimecres de temperatures extremes. Per tant, si la setmana passada vam arribar als 38 al Vendrell, molt hauria de canviar perquè no assolíssim els 40 entre dimarts i dimecres. Això vol dir que cap a l'interior, moltes entre els 42 i els 44. Per tant, fins al dia 16 de juliol, atenció, poca broma, perquè dilluns, dimarts, dimecres, les temperatures poden ser escandalosament elevades.
5: Vaja. Uau, bé, Marc, seguirem l'evolució i anirem parlant cada dia de l'evolució de tot plegat. Gràcies per la informació. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.
4: Bon cap de setmana.
0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
5: Posem música, sempre una primera cançó que ens ajuda a posar ritme. Avui és divendres i hem d'estar a l'alçada. Vico acaba de presentar aquesta nova cançó, Tiramisú.

0: Bona cançó de divendres, nova cançó de Vico, Tiramisú. És la cançó per posar rima, per començar jornada en directe, en proximitat i com sempre diem i com ens agrada, vaja, a través del 107 en bo de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 10 minuts. Notícies. L'incendi forestal del Pla de Manlleu al terme d'Aiguamúrcia continua estabilitzat aquest matí. Els bombers mantenen el dispositiu per consolidar el perímetre i evitar possible revifada. Recordem-ho que és un punt que està ben a tocar a la frontera del Baix Penedès. El foc ha cremat unes 80 hectàrees, principalment de massa forestal, i ja s'han aixecat tots els confinaments preventius. També s'ha recuperat la normalitat a la xarxa viària d'aquesta zona després de la reobertura de la T-244 i de la TP-2442, que havien estat tallades durant aquesta emergència. Les altes temperatures i la baixa humitat, però, mantenen un risc elevat d'incendi i els equips d'emergència demanen extremar la prudència en tots aquests aspectes. I justament a causa de la calor, la intensa onada de calor que està patint el territori que es deixa sentir en molts àmbits, com ara el de l'educació. Les escoles bressol municipals no acabaran el curs fins abans de Festa Major. D'entre totes elles, n'hi ha una, la Mestral, que encara no té sistemes de climatització, el que està provocant que les temperatures aquests últims dies s'hagin disparat fins als 34 graus a l'interior de les seves aules. Des de finals de juny, la calor als diferents espais ha anat en augment i fins i tot al punt que s'ha arribat a una situació que, segons el professorat i les famílies, és totalment insostenible.
2: Els alumnes i la comunitat docent de l'Escola Bressol Mestral del Vendrell fa dies que pateixen temperatures que superen de llarg els 30 graus a l'interior del centre. Des de finals de juny, la calor als diferents espais ha anat en augment, fins al punt que s'ha arribat a una situació que, segons el professorat i les famílies, és totalment insostenible.
3: El problema que tenim és doncs, que totes les escoles bressols municipals del Vendrell han estat posant l'Ajuntament climatització en algun espai, tampoc és que estiguin molt bé. A nosaltres ens van donar llargues dient que l'edifici es va construir com a bioclimàtic. Hi havia plaques solars, terra radiant i un sistema de circulació d'aire, però actualment la realitat que vivim és que les temperatures són de 31, 32, 33, fins a 34 graus hem registrat a l'escola Bressol. Clar, això és insostenible.
4: A nivell de climatització doncs estem una miqueta indignades les famílies. Hem de venir abans a buscar els nens, abans de l'hora, per no tenir-los en unes condicions climatològiques que no es poden fer cap activitat, no poden fer la migdiada, estan dinant amb temperatures de 32, 33 graus, i això doncs, com a família doncs, és bastant preocupant.
3: Anem fent una mica el que podem, molts jocs d'aigua, deixar-los ben fresquets, pulveritzadors, intentar beure molta aigua, intentar fer el possible pel benestar dels infants de l'escola.
2: Davant d'aquest escenari, l'Ajuntament del Vendrell ha ofert al centre la possibilitat d'anar a diferents refugis climàtics. Una solució, però, que les famílies i els docents no veuen adequada.
3: Ens han ofert el Museu Déu, ens han ofert el Museu Apel·les Fenosa, l'Àngel Guimerà, finalment hem anat ahir i avui anem al Tavaris, amb el que això suposa. Penseu que és una escola bressol amb infants de 0 a 3 anys, hem d'agafar un autobús, anar fins allà i logísticament hem d'agafar esmorzar, aigua, bolquer, roba de recanvi, material, joguines, perquè no hi ha res, i mobilitzar tot per 2 hores allà i tornar que els infants dinin i facin la migdiada aquí. No és cap solució.
5: És un pedaç. Ens està fent anar d'excursió cada dia, vull dir, nosaltres no, però a les docents sí, traslladar nens d'aquestes edats, de 0 a 3 anys fins a Coma-ruga, no ens sembla del tot hàbil ni àgil, i menys amb aquestes calors.
6: Les solucions a curt termini és l'aplicació d'aquests protocols. Nosaltres els hem ofert a les escoles bressol, a les direccions i als claustres de mestres, la possibilitat de fer ús de refugis climàtics vendrellencs, que per això estan els refugis climàtics, per atendre la ciutadania en aquests casos, i després, com no pot ser d'una altra manera, doncs la recerca i solució d'una solució definitiva, efectiva i eficient, que no pot ser una altra, que és la d'instal·lar i climatitzar l'última escola bressol municipal que ens queda al Vendrell, que és l'escola municipal Mestral.
2: Des de la regidoria expliquen que l'escola Mestral s'havia deixat a l'últim lloc per fer la climatització per l'arquitectura que té. però admeten que davant les persistents onades de calor s'adoptaran mesures ja de cara a l'inici del pròxim curs.
6: Reconec que la paraula última a les famílies desespera, però la darrera escola que queda per climatitzar és l'escola Bressol Mestral, i si tot va bé administrativament i els tempos ens ho permeten, la nostra voluntat és que aquesta escola, doncs, al mes de setembre ja comenci el curs climatitzada.
2: Les famílies es mantenen a l'expectativa davant aquest anunci, tot i que creuen que la climatització del centre ja arriba tard.
0: El nostre company Marc Guitart s'encarregava d'explicar-nos justament aquesta informació. Canviem radicalment de tema i anem a altres notícies. Aquest dissabte s'inaugura la botiga de Santa Anna i diumenge es celebra ja l'acte de nomenament dels portants d'honor de Santa Anna. Els nens del Vendrell són els encarregats de fer el pregó aquest any, el compte enrere final de la Festa Major, que ja està activat. Qui ens apropa la crònica també de la presentació ja oficial de la programació d'aquesta Festa Major és el nostre company Llorenç Avinyó.
7: El compte enrere final de la Festa Major de Santa Anna ja ha començat. Aquest dissabte, a 8:15 del vespre, es farà l'acte d'inauguració de la botiga de Santa Anna a la sala La Fusteria del carrer Major. Hi haurà el programa de Festa Major i tot el marxandatge de Santa Anna. Aquest diumenge, a les 7 de la tarda, a l'Auditori del Tívoli, es farà l'acte públic d'anomenament dels portants d'honor de Santa Anna d'aquest any. Santa Anna 2026 se celebrarà del 25 al 28 de juliol i els administradors d'enguany han preparat diverses novetats. Una de les més rellevants és el pregó, que serà col·lectiu, perquè l'honor recau en la colla castellera dels nens del Vendrell que celebren el seu centenari.
8: Per nosaltres i per mi personalment, els nens del Vendrell representen com s'hauria d'estructurar una societat basada en el bé comú, treballar per una idea comuna i, entre tots, fent una gran pinya, doncs poder assolir fites importants i aconseguir reptes. A més, era el seu centenari, per tant, era un dia, un any rodó perquè siguin els pregoners.
7: Una altra de les novetats és la distribució d'espais que permetrà que hi hagi activitats per a ciutadans i ciutadanes de totes les edats.
9: Aquest any hem tingut la idea, no, de posar altres escenaris perquè totes les edats tinguin un lloc. El Botafoc, tenim a Quatre Fonts i tenim la Rambla. I també tenim a l'Espai del Tívoli. I així tenim, doncs, totes les edats cobertes.
7: Per altra banda, el 28 de juliol, Dia del Gos, passa a ser enguany un dia totalment vendrellenc.
10: Des del primer minut fins a l'últim minut de la nit, dedicar-ho a tots els vendrellencs i vendrellenques d'aquest poble, que puguin actuar, que puguin tocar, i també donar un valor una mica a el que tenim aquí, a Vendrell, no? No només anar a buscar-ho en fora, sinó buscar-ho aquí i donar-li valor, i crec que això era un tema bastant important.
7: Però hi ha altres novetats rellevants en relació a la Festa Major d'altres anys.
11: És que el dia 25 de juliol començarem el repic de campanes, i hi haurà un vermut aquí a la plaça Vella, perquè ja que és dissabte, doncs volíem aprofitar aquest moment i donar-li la importància que es mereix. El dia 27, destacar que l'espai de joc de la tarda que hi ha a la plaça del Tívoli, amb los desenchufables, hi ha un espai de 0 a 3 anys, perquè com ja hem anat dient, volíem abarcar tots els estils, totes les edats i totes les persones del poble, perquè tothom trobés una mica el seu moment al llarg dels 4 dies de Festa Major. I després, el dia 28, evidentment, destacar el que ja ha dit l'Abdel del dia 100% vendrellenc, i també que el vermut rumbero serà a càrrec d'Acoustic Brothers, i després que a la tarda hi haurà una sessió de hip-hop, que també és una gran novetat d'aquest any, i a la nit, doncs, acabar el dia 100% vendrellenc amb el concert de tots els grups vendrellencs que han volgut participar-hi.
7: Han estat molts mesos de feina per amor al Vendrell, l'hora de la veritat dels administradors de Santa Anna i l'hora de la gran festa és cada dia més a prop.
0: I tornem a canviar de tema, altres qüestions i més notícies. Marxem cap a la comarca perquè ja es coneix el nom de la promotora que construirà 48 pisos de lloguer assequible a l'Arbós. Es tracta de Visoren Copisa Habitatges, una constructora que s'encarregarà d'edificar els habitatges protegits promoguts per la Generalitat. Si se segueix el calendari previst, les obres podrien començar abans d'acabar aquest any. La promotora, que també s'ha encarregat d'altres edificacions al Camp de Tarragona i també a Vilafranca del Penedès. De fet, així ho valora l'alcalde de l'Arbós, Joan Sant.
12: És una bomba d'oxigen pels nostres joves, per la gent que té una necessitat imperiosa. A l'Arbós pràcticament no hi ha habitatge de lloguer i, per tant, això és una gran injecció d'oxigen per la vivenda social i per la gent necessitada, que tindrà un lloguer assequible per tothom. I això és un gran què.
0: Els habitatges de l'Arbós es construiran en un solar cedit per l'Ajuntament a prop de l'Institut i seran en règim de lloguer i per un període mínim de 75 anys.
12: Aquesta crisi, no, social, pues, ha fet que no hi hagi construcció i, per tant, és una necessitat. Hi ha molta gent que vol vindre a viure a l'Arbós i que no té possibilitats de trobar ni siquiera de lloguer. I, per tant, és un gran què i és una gran oportunitat pels joves per poder emancipar-se dels seus pares i poder iniciar una vida independent.
0: Segons el calendari establert, un cop resolta la licitació, ja s'iniciarà la construcció prevista per al segon semestre d'enguany. Tot plegat, una iniciativa amb què es confia frenar l'èxode de joves del municipi. I també espai per a Punt Esportiu.

0: El Vendrell, que ha tornat a acollir el campus Ranes Costa Durada organitzat per Tarragona Basket Club. Es tracta del segon any d'una iniciativa en què els participants han pogut gaudir d'un programa que combina la formació esportiva amb diferents activitats de lleure. En Dani Vázquez ens apropa la crònica d'aquesta informació esportiva.
1: El Vendrell ha tornat a ser l'escenari de la segona edició del Campus Rana Costa Dorada 2026 de bàsquet. Durant la setmana del 28 de juny al 3 de juliol, els joves d'entre 6 i 18 anys han participat en un programa que ha combinat activitats esportives i lúdiques amb allotjament en un alberg per fomentar la convivència.
2: L'objectiu del campus és que s'ho passin bé, que s'engresquin amb el nostre esport, que és el bàsquet, que coneguin gent de fora del seu entorn, que surtin de la zona de confort i després que treballin i s'ho passin superbé fent bàsquet, que és el que ens agrada.
1: En l'àmbit esportiu han treballat sessions de tecnificació, tallers de tir o competicions com el torneig 3x3 i la Summer League, a més d'activitats lúdiques com vetllades nocturnes, jornades de platja o una sortida al PortAventura.
2: A banda de fer entrenaments, han fet competicions. Aquesta tarda, per exemple, competim contra el Club Bàsquet Vendrell, fan jocs de nit, sortides per la platja. Intentem fer dinàmiques perquè s'ho passi molt bé fora de l'horari del bàsquet.
1: El municipi ha tornat a ser el lloc escollit pels organitzadors, que han descrit el Vendrell com l'entorn ideal per practicar l'esport i fomentar la convivència i el creixement personal dels participants.
2: I ens faltava una seu a prop de la zona de Catalunya, perquè la més propera que tenim era Calpe. Llavors, bueno, vam veure que la Costa Dorada és un lloc que tira molt en vacances, tenim molta canalla de Tarragona, de Barcelona, que s'engresca i és capaç de venir, i era un punt una miqueta ubicat estratègicament de cara a agrupar totes les zones de Catalunya. L'ambient que tenim aquí, les instal·lacions on estem, a l'Albert del Xenescat i al pavelló municipal del Vendrell, igual que el de Comarruga, són les instal·lacions que són propícies per fer bàsquet. I, clar, tenim la platja al costat, el clima és molt bo, tot i que faci calor, però fa calor tot arreu. Llavors, la canalla està encantada d'estar aquí.
1: El campus ha comptat amb 56 participants, 43 d'ells interns a l'allotjament, en el segon any consecutiu que s'ha fet a la vila. Unes dades que consoliden el Campus Rana Costa Dorada com una de les principals experiències de bàsquet formatiu i de lleure del municipi.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
5: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO 2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
0: 4 minuts per 2:15 en punt de 10 del matí, sempre en aquesta primera part informativa, sobretot intentem introduir les portades, les principals portades als diaris que ens ajuden també a acabar de perfilar tota aquesta part de notícies d'aquest espai. Però des de fa un parell de dies, bé, qui ens aporta aquesta informació, que és a través d'internet, doncs sembla que no està operativa i no podem conèixer de primera mà totes aquestes portades. Esperem que ben aviat si puguem recuperar aquest punt informatiu, que és prou important tenir-ho en compte. Mentrestant, anem a altres coses. Comarruga acull aquest estiu el Motor Show Extreme, que és un espectacle d'acrobàcies, exhibicions de motor que s'ha instal·lat als terrenys del kàrting de Comarruga i que oferirà funcions, atenció, fins al 26 de juliol, el dia de Santa Anna, per festa major. Aquest és un espectacle que reuneix diversos especialistes del món del motor que protagonitzen això, exhibicions de conducció extrema amb cotxes i motocicletes espectaculars. Maniobres sobre dues rodes, salts amb rampes, derrapatges, actuacions dels coneguts Bigfoots o Monster Trucks, vehicles de grans dimensions que protagonitzen alguns dels números més espectaculars d'aquest show. Per suposat, i com ara dèiem, en volem conèixer els detalls, i de fet ens acompanya una mica la representant de la producció d'aquest espectacle, que és la Dana Marton. Dana, molt bon dia.
6: Muy buen día, Pera.
0: ¿Cómo estás?
6: Bien, ¿sí? Muy bien. Mucha calor, muchos incendios, pero seguimos.
0: Endavant, eh?
6: Seguimos,
0: no sé com es porta la calor amb la benzina i amb l'espectacularitat del vostre espectacle, eh, Dana?
6: Nosotros...
0: Està molt lligada, de fet, no? La calor amb vosaltres, no?
6: Muchísimo, muchísimo. Cuando aceleran, mira, cuando aceleran, pues la adrenalina, estamos acostumbrados.
0: Clar, que vagi per davant, clar, ara parlarem de tot plegat. Jo entenc que vosaltres, que treballeu i que produïu aquest espectacle, sou uns malalts dels cotxes, dels vehicles, dels motors, de la benzina i de tot això.
6: Digamos,
0: eh?
6: Mejor, amamos el mundo del motor, amamos el mundo del motor, amamos la adrenalina, estamos acostumbrados y ya desde pequeño, ¿no?
0: Uh-huh.
6: Papás, abuelos y todos siempre han estado metidos en el mundo del motor.
0: Clar, i això és traspoar.
6: Claro, claro. Però de fet, és una herència.
0: Ja ho crec, ja ho crec. I de fet també, en termes generals, tot i que potser estem més acostumats a aquest tipus d'espectacles, no?, en aquesta cultura nord-americana, no?, dels Bigfoots, d'aquests Monster Trucks, però sí que cada vegada sembla que es va arrelant aquí, cada vegada és més conegut aquí, i és un espectacle que agrada. És a dir, en termes generals, la benzina agrada.
6: Te explico. Nos gusta lo diferente, ¿no?
0: Clar.
6: No siempre los mismos espectáculos.
0: Ja.
6: Llevamos muchísimos años en esto y, claro, es un espectáculo increíble.
0: Uh-huh.
6: Y desde aquí agradecer al Ayuntamiento de Vendrell, porque no es fácil llevar un espectáculo como ese en Cataluña.
0: Ya.
6: Porque no lo entiende, no entiende muy bien lo que es. No sabe si es una exhibición, si es un espectáculo, y de aquí decimos que es un espectáculo completo.
0: Claro.
6: Tenemos nuestras gradas, la gente paga su entrada, entra y tiene una hora y 45 minutos de pura adrenalina.
0: Uh-huh.
6: Antes pensaban que solamente eran para los jóvenes y no, es para todos.
0: Wow.
6: Para niño, para adolescente, para mamá, papás, abuelo, para todo. Lo que aman el mundo del motor y lo que no lo aman también, uh-huh, hay que verlo.
0: Y tal, para toda la familia.
6: Para toda la familia.
0: Para toda la familia. Tornem-ho a dir, que és un espectacle que estarà en aquests terrenys del Cardín de Comarruga, un espai que tots coneixem sobradament. Hi haurà funcions fins al 26 de juliol.
6: Sí, pero explicamos bien que solamente tenemos actuaciones los viernes, los sábados y los domingos.
0: D'acord, al cap de setmana.
6: Sí, uh-huh, a las 9 de la noche.
0: Val.
6: Tenemos las taquillas abiertas desde las 8 de la noche.
0: Val.
6: 8 y media abrimos el recinto y a las 9 de la noche empieza el espectáculo.
0: Perfecte. Divendres, dissabte i diumenges, sí, fins al 26 de juliol.
6: Te digo la verdad, estamos valorando la opción de quedarnos todo el mes de agosto.
0: Val.
6: Todo el mes de agosto porque en Vendrell, en Comarruga, en toda la comarca, el turismo empieza a llegar justo
0: ahora es temporada alta,
6: y podemos decir que estamos en un sitio privilegiado, ¿no?
0: Vale.
6: La Nacional 340, la salida de la autopista,
0: sí,
6: el karting Comarruga es un sitio privilegiado.
0: No, i tant, que si això, entrades disponibles els mateixos dies a taquilla.
6: Sí, y tenemos la opción en internet, nuestra página web, que es www.motorshowextreme.com.
0: Fantàstic.
6: Y ahí tienen el 20% de descuento con el código descuento Motorverano 2026.
0: Genial.
6: Que justo lo hemos hecho para empezar el verano.
0: Fantàstic. I també hem de dir que gràcies a vosaltres, i us agraïm aquesta gentilesa, aquests 5 primers oients, o si en són més, en farem un sorteig, però els primers 5 whatsapps que rebem aquest telèfon habitual de programa, el 686-101-101, s'emportaran aquestes, una de les 5 entrades dobles, és a dir, que són 10 entrades en total.
6: Sí, porque siempre mejor venir a verlo
0: en companyia.
6: En companyia, sí.
0: Exacte, 5 entrades dobles, aquests 5 primers oients que ens envien un WhatsApp al 686-101-101, i si tenim molta demanda, doncs farem un sorteig, cap tipus
6: perfecto
0: de programa.
6: Genial.
0: I des d'ara mateix, eh?
6: Genial.
0: I des d'ara mateix. Parlem de l'espectacle, Dana, com l'expliquem, aquest espectacle? Què podem trobar? Trepidant,
6: espectacular
0: i adrenalina,
6: sí,
0: pura i dura, però explica'ns com va.
6: También es un espectáculo muy diferente.
0: Ajá.
6: Muy diferente porque tenemos muchas disciplinas mezcladas, ¿no? Aparte de los Monster Trek, que son los Bigfoot, los monster que aplastan los coches.
0: Sí.
6: Tenemos freestyle, tenemos motos, tenemos amamos los BMW. En nuestro espectáculo están los BMW, porque para nosotros los BMW son lo que de verdad puedes poner a dos ruedas, lo impresionante que es un BMW,
7: sí,
6: saltar rampas, no son BMW normal. Y decimos también desde aquí que lo que ven en el espectáculo está totalmente prohibido hacerlo en la carretera normal.
7: Está claro.
6: Respetamos las reglas viales. Eso se hace en un espectáculo con pilotos profesionales. Claro. Eso también hay que decirlo. Todos nuestros pilotos son pilotos profesionales que han hecho contrafigura en película de televisión. Ellos son, su disciplina es, tenemos pilotos profesionales de freestyle, pilotos profesionales de BMW y pilotos profesionales de Bigfoot. Un monster no lo, un monster truck no lo puede conducir cualquiera. Claro. Y también decir que aplastamos coche, pero son coches preparados para respetar el medio ambiente. Los coches los preparamos.
7: Sí,
6: coches los preparamos antes, no tienen ningún líquido, ningún aceite, ningún combustible, no tienen cristal. Nosotros aplastamos chapa y siempre protegiendo el terreno con telas especiales para que no haya ninguna contaminació con el medi ambient.
7: Tot està previst,
6: Todo.
7: En matèria de seguretat ambiental i sobretot personal.
6: Y si me permite, queremos agradecer el desguace Vendrell, que desde que estamos aquí nos está ayudando, porque siempre tenemos un desguace colaborador. Y el desguace Vendrell es increíble, porque desde que hemos llegado que nos ayuda a encontrar los coches, nos lo preparan. Dani, que es el propietario del desguace Vendrell, increíble, agradecerle desde aquí, que lo escuchen todo, que el desguace Vendrell es colaborador de nuestro espectáculo.
7: Molt bé, ostres, brutal. Clar, quants cotxes podeu arribar a utilitzar? Deixa'm
6: dir. Te digo la verdad.
7: Quants cotxes podeu destrossar,
6: Bueno, en las 4 o 5 semanas que estamos aquí, 40 cotxes.
7: 40 cotxes en tota la setmana?
6: Claro,
7: wow.
6: 40 cotxes, porque también tenemos trucos distintos, ¿no? Que un accidente simulado necesita un coche que arranque.
7: Ah, que, clar, que funcione,
6: claro. Claro, que funcione para darle el empujón al otro que tiene que
7: hacer el accidente.
6: Pero te digo la verdad, Dani nos ha ayudado muchísimo y mira.
7: Qué bien.
6: Y ojalá en cada ciudad encontremos un desguace que nos colabore con nosotros, porque no es fácil encontrar los coches.
7: Claro, es eso, ¿no?
6: Coches
7: que tinguin, ¿no?, aquestes particularitats específiques, que és el que demaneu, i que hi hagi bona col·laboració.
6: Pues sí, pues sí.
7: Està clar, està clar. És això, és una hora 45 minuts de pur espectacle.
6: Pura
7: a més a més, enllaceu un número amb un altre.
6: Sí.
7: És a dir, que és un ritme constant.
6: Llevamos un equipo increíble, porque aparte de los pilotos, llevamos un equipo que está preparado para preparar el terreno.
7: Claro,
6: con los bocat, los toros mecánicos y todo eso, para preparar cada número, cada actuación tiene su preparación.
7: Para
6: que el público no se quede parado, siempre hay algo que lo entretenga.
7: Clar, sempre. Que tota aquesta part logística de preparació del número dels espectacles i la part més artística que va a càrrec una mica dels pilots, s'ha de dir. Tu deies, pilots professionals?
6: Professional. Sascha Bosle es un piloto profesional alemán, porque el equipo, todo, la familia Bosle, que trae este espectáculo a Vendrell, son de Alemania.
7: Son de Alemania, y la producción es alemana.
6: Y han venido directamente desde Alemania a Cataluña.
7: Wow.
6: Imagínate,
7: ostres.
6: Claro, eso también ha sido una preparación increíble.
7: No, clar.
6: Porque Alemania no está detrás de la esquina.
7: No.
6: Eso ha venido en carretera.
7: Clar, tot el material, tota la infraestructura.
6: Todo.
7: I a més, clar, feu tour, no?, per l'estat espanyol i aneu rodant per diferents municipis.
6: Claro. Hemos decidido 2026-2027 quedarnos en Cataluña. Hemos empezado en Terrassa el 22 de abril y Terrassa de verdad ha sido una ciudad que ha amado ese espectáculo. Teníamos todas las entradas vendidas todos los días.
7: Sí.
6: Y hemos estado un mes y dos semanas. Seis semanas es mucho tiempo, pero hemos tenido llenazos total.
7: Ah, qué bien.
6: Castellbisbal no tenía un sitio idóneo para nosotros y nos dejaron montar en el aparcamiento del restaurante Cal Pupinet, que es un aparcamiento privado. Y claro, nunca lo habían hecho, no entendían muy bien lo que teníamos que hacer. Y claro, siempre presentamos unos vídeos, para que el ayuntamiento, los técnicos, entiendan muy bien lo que es ese espectáculo. Es un espectáculo, como se dice, especial. Es un espectáculo que lleva una seguridad impresionante. Tenemos un equipo detrás de nosotros, como ingeniería, técnico, ECA, gente que colabora con nosotros, que revisa nuestros espectáculos. Es un espectáculo totalmente seguro, porque antes de abrir puerta tenemos un control espectacular entre ingenieros, técnicos del ayuntamiento, ECA, que la ECA es uno de los controles más exhaustivos de espectáculos de España, se puede decir.
7: Sí, sí, sí, sí, claro, es eso. Son números realizados por profesionales, por sobre todo...
6: Hay que decirlo, son números peligrosos.
7: Sí, sí, sí, sí.
6: Y
7: sí,
6: si
7: sí,
6: no
7: sí.
6: son pilotos, no una persona cualquiera puede hacer lo no, que hacen clar, nuestros
7: sí,
6: pilotos.
7: Sí, sí, claro. Siempre hay una perillositat, ¿no? Clar, claro. Aquest tipus d'espectacle siempre comporta cert perill pels que el realitzen, ¿eh? S'entén, ¿eh? Pels professionals i pels conductors en aquest cas. Però dins aquests termes de perillositat, clar, el que feu és minimitzar aquest perill, no? És a dir,
6: claro.
7: Números molt assajats, claro. Màximes mesures de seguretat...
6: Te digo una cosa, trabajamos solo viernes, sábado y domingo, pero desde el lunes a jueves están ensayando.
7: Claro.
6: Siempre, siempre. Y a veces nos hacen una pregunta que es... El espectáculo siempre es el mismo, imposible, Pera, imposible. Un espectáculo claro. de motor indirecto es imposible que sea todos los días igual.
7: Claro.
6: Porque siempre... Puede fallar algo,
7: claro.
6: un coche no puede arrancar, tenemos que cambiar los Bigfoot, poner uno, poner el otro, ponerlo todos tres juntos. Siempre tienes que pensar que es un espectáculo en directo y los espectáculos en directa pues siempre
7: sí, sí,
6: tienen
7: siempre tengo
6: algún inconveniente.
7: Y a més, quan parlem de temes mecànics, la mecànica té això, ¿eh? La mecànica té dies bons i dies dolents, ¿eh?
6: Aparte de ser pilotos increíbles, también son mecánicos, porque tú wow. tienes que pensar que cada día de actuación rompemos.
7: Sí, muchas cosas.
6: ¿Qué?
7: Wow.
6: Ya tenemos, aparte de nuestros mecánicos del equipo, tenemos también talleres mecánicos que colaboran con nosotros porque ya saben que trabajamos viernes, sábado y domingo y puede ser que un BMW se rompe el embrague.
7: Claro.
6: Se rompe nos però cada viernes los tenemos todos ahí.
7: Tots a punt, eh?
6: Todo listo.
7: És evident. A veure, a més, clar, són, això, com dius tu, són cotxes que es porten al límit,
6: claro,
7: mecànicament.
6: Al límit,
7: però
6: de verdad, al
7: límit. No, no, ja ho crec. I també, clar, tots tenim al cap aquests Bigfoot, que són impressionants. Suposo que, clar, mecànicament reparar o mantenir un vehicle d'aquestes condicions és duríssim, no?
6: És duro, és caríssimo, porque tú tienes que pensar que un Bigfoot lo construyen solamente para ti, ¿vale? Y tiene piezas muy especiales. Piezas que no encuentras, te rompes algo de un coche normal, lo encuentras en cualquier auto o recambio de coche, en cualquier taller, pero un Bigfoot, hay piezas que vienen directamente desde América.
7: Clar, imagina't.
6: Claro.
7: Clar, això encareix la producció. Entenem, no cal que diguem números, Dana, però clar, estem parlant d'una producció
6: claro,
7: majúscules.
6: Una producció enorme.
7: I una producció que té una inversió importantíssima.
6: Importantíssima. Tú tienes que pensar que llevamos 16 trailers y solamente... 12 trailers son para cargar todo esos coches, esos Bigfoot, esos... Solo de material del espectáculo llevamos 14 trailers.
7: Ah, imagina't.
6: Y detrás de nosotros, claro, tú tienes que pensar, ok, está el equipo de los Bosley, que son los que actúan, pero detrás de nosotros tenemos también empresas como ingeniería, empresa de publicidad, empresa de transporte, seguro, bueno...
7: No ens ho podem imaginar.
6: Llevamos la hòstia.
7: Sí, sí, el que comporta un espectacle d'aquestes característiques. Sí. Posem una mica els pilots, que potser és el que més atreu, eh? Jo crec que és una mica el que l'audiència també de seguida visualitza, que són aquests pilots que suposadament arrisquen la vida, en aquests espectacles.
6: Cada dia.
7: Com s'arriba un pilot d'aquestes característiques?
6: Te digo la verdad, hay una selección de pilotos. Claro, cuando alguien monta un espectáculo así, Sasha, que es el director, que es un piloto profesional, es como un casting, ¿sabe? Hacemos un casting y los pilotos de verdad profesionales que saben hacerlo, los contratamos.
7: Vale.
6: Y harán toda la temporada con nosotros y el año que viene también. Siempre los contratamos para 2 años.
7: Val, d'acord. Clar, i entenc també cada temporada, no? És els números, la revisió dels números, de les acrobàcies, etcètera.
6: Claro, todo. Hacer un espectáculo de eso todo junto no es fácil, ¿eh?
7: No,
6: es fácil porque tienes que compaginar moto, coches, Bigfoot, quad, es...
7: Claro, ¿cuántos vehículos vehículos que funcionan, dels vostres vehicles,
6: 22.
7: De acrobàcies, 22 en teniu,
6: 22.
7: 22,
6: entre moto, quad, cotxes, Bigfoot...
7: D'acord. Doncs anem fent números, d'aquests 40 llargs de vehicles de desguàs 20. Que formen part de l'espectacle, més aquests 22 que són els vehicles d'exhibició
6: vostres.
7: Claro,
6: y aparte luego los coches que desguasamos, los...
7: Clar. Va, brutal,
6: un gran número de vehículos.
7: Espectacular. A més dels conductors, de la part logística, jo crec que sí,
6: Yo invito a la gente desde aquí porque puede que no todo el mundo se haya enterado que estamos en el karting Comaruga y las actuaciones serán viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche, que no se lo pierdan porque es muy raro ver un espectáculo de motor show en Cataluña.
7: Fantástico.
6: Porque Cataluña es una de las comunidades autónomas más dura.
7: ¿Sí?
6: Para recibir permiso de espectáculo.
7: Sí, sí, son, sí, son
6: muy duros.
7: Fil en prim,
6: Muy, muy, y lo respeto,
7: Ya,
6: porque
7: sí.
6: Si ellos me dan el permiso es porque yo tengo las documentaciones
7: en regla,
6: hacer eso.
7: Por poder hacerlo, está claro.
6: Y entonces, mira, que sea tan duro recibir los permisos lo veo bien, porque si no hubiera 20, 30 y ya la gente se aburriría.
7: Va.
6: Mejor ser únicos.
7: I també els catalans, deixa'm-ho dir, que ens agrada molt la benzina,
6: Muchísimo.
7: Muchísimo. Si donem un cop d'ull, la majoria de campions de motor, tant de cotxes com de motos, són gran part d'ells catalans,
6: Claro, pero también recordar que son cosas que no se pueden hacer en la vía pública. Que vean el espectáculo, que le encanten lo que hacemos, pero que eso solamente lo pueden hacer pilotos profesionales en un recinto seguro y que no lo hagan en la carretera,
7: no,
6: porque está totalmente prohibido.
7: Màxima seguretat a les carreteres ordinàries, a la via pública, per suposat. Això és un espectacle i queda doncs emmarcat en un espectacle amb professionals, tornem-ho a dir, sobretot amb professionals. Doncs això, recordem-ho, Dana, com deies, els caps de setmana, divendres, dissabte i diumenge, possiblement fins al mes d'agost.
6: Possiblemente, todavía no lo tenemos claro. Lo miraremos como irán estos fines de semana, pero el ayuntamiento está encantado porque ya lo hemos preguntado. El Tony, el dueño del karting, encantado con nosotros y lo estamos valorando.
7: Fantástico.
6: Si lo al final nos quedaremos, pues volveré a la radio.
7: Vinga, ens ho comentes, correcte, i tant que sí, ho anunciarem. Dana, moltíssimes gràcies.
6: I a ti, Pere.
7: De veritat, per venir a explicar-ho.
6: Os esperamos a todos.
7: Fantàstic, així ho farem, que no s'ho perdin.
6: Gràcies.
7: Que vagi bé.
4: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
8: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
7: Una setmana més, les sales de cinema que renoven la seva cartellera i com cada setmana hem de repassar aquestes estrenes destacades, començant per les que tenen potser més potencial de taquilla. Parlem de les novetats, us explicarem qui hi ha al darrere de cada producció, de què tracten i si realment val la pena anar-les a veure, que és l'objectiu principal. I entre, mira, comentari, també podrem escoltar una micatona el tràiler. I si us sembla, començarem amb la que sens dubte és la gran protagonista de la cartellera.
9: Bayana, háblame de ti.
7: Disney, que continua apostant pels seus grans clàssics, i aquesta setmana la protagonista, com ara escoltem, és Bayana. L'adaptació en imatge real de la pel·lícula d'animació que va enamorar el públic ara fa ja 10 anys.
10: El corazón de Tepic.
7: La direcció a càrrec de Thomas Kail és conegut sobretot pel seu treball al musical Hamilton i la protagonista és la jove actriu australiana Catherine Lagaia, i que debuta al cinema amb aquest paper. Al seu costat hi trobem a Dwayne Johnson, la Roca, que torna a interpretar a Maui després d'haver-li posat la veu a la versió animada. Una decisió que dona continuïtat a la història i que ha estat un dels grans reclams de la campanya promocional.
11: Habrá que cruzar todo un océano de mal.
7: Aquesta pel·lícula que torna a situar-nos a les illes del Pacífic, la Bayana és una jove destinada a convertir-se en la líder del seu poble, però que quan una antiga amenaça posa en perill el seu futur, el futur de la illa, decideix embarcar-se en una nova aventura al costat de Maui. Així que hauran d'afrontar tempestes, criatures fantàstiques i un viatge que, més enllà de l'acció, parla de creixement personal, del respecte per la natura i de la importància de mantenir vives les pròpies arrels. I ara també Disney continua explorant i explotant una fórmula que li ha funcionat molt bé, que és el live action, és a dir, fer en vida real les seves pel·lícules més reconegudes.
12: El océano nos eligió por algún motivo. Las tradiciones transmitimos
7: en un sitio sin fin. I tal com la Bayana original, evidentment una pel·lícula que també recupera les seves cançons.
13: No hay escapatoria. Ah, pues sí, hay escapatoria.
7: I canviem, anem ja cap a la gran estrena després d'això i que arriba des del cinema espanyol, que sempre destaquem doncs, que la indústria del cinema espanyol està doncs, força activa, amb molta força, i aposta en aquest cas per un gènere que acostuma a funcionar molt bé a les sales, com és la comèdia. Estem parlant de Haciendo Amigos, dirigida per en David Marquès, un cineasta amb una llarga trajectòria en aquest tipus d'històries, i protagonitzada per en Quim Gutiérrez, Antonio Resines, Megan Montaner, tres noms molt coneguts per al gran públic.
14: Esto es un atraco, arriba las manos.
15: ¿Has aparcado aquí, en esta plaza?
14: Con una silla de ruedas gigante pintada.
16: Estaba rozando el dibujo.
14: ¿Y ahora cómo coño salimos de aquí?
17: Chicos, este es Ángel, nuestro nuevo compañero.
18: Tú intégrate. Haz amigos.
7: La història comença amb un robatori que surt malament. A partir d'aquí, dos delinqüents de poca categoria es veuen obligats a improvisar una fugida que els portarà a creuar-se amb tota mena de personatges tan peculiars com imprevisibles. El resultat és una successió de malentesos, situacions absurdes i moments còmics que mantenen un ritme molt àgil durant tota la pel·lícula. Bé, és una d'aquelles comèdies que no busca reinventar el gènere, sinó que vol fer riure a partir de bons diàlegs, personatges, doncs, molt ben elaborats i molt ben representats. Un repartiment que funciona molt bé en pantalla. Antonio Resines, que torna a demostrar el seu domini de la comèdia, mentre que en Quim Gutiérrez aporta el contrapunt perfecte amb el seu humor, que és una mica més contengut.
19: És su mamá, eres tú.
7: Segurament no serà la pel·lícula de l'any, però compleix perfectament el seu objectiu, que és oferir una hora i mitja de diversió i de desconnexió. I sempre amb la inclusió darrere fons, que també està molt bé.
20: He hecho muchas tonterías en mi vida, pero voy a ir por el buen camino.
14: Se ha matado. Hay que quitarlo del grupo de WhatsApp, ¿vale?
7: I després de dues propostes clarament orientades cap al gran públic, hem de continuar amb dues pel·lícules que aposten aquí sí ja per un cinema molt més pausat, però que també poden trobar el seu espai entre els espectadors que busquen històries diferents i que també, en el fons, és el que ens agrada, eh? La primera d'elles és La Còpia Perfecta.
21: ¡Joder! ¡Que solos te digo! ¡Vamos! ¡Vamos!
10: Comisario, ¿algún comentario sobre el atraco?
16: Haré lo posible por encerrar a los culpables.
7: En aquest cas és una història francesa, també la pel·lícula francesa de la setmana, un drama francès inspirat en una història real que ens endinsa en el fascinant món de la falsificació d'obres d'art. La pel·lícula està dirigida pel francès Jean-Paul Salomé, és un director amb experiència tant en el thriller com en el drama, i compta amb un repartiment encapçalat per Reda Kateff, un dels actors més prestigiosos del cinema francès actual. La història ens trasllada a la França de la postguerra. El protagonista és un refugiat que, gràcies al seu extraordinari talent, acaba convertint-se en un dels falsificadors d'art més reconeguts del país. El que inicialment semblava una oportunitat de començar una nova vida acabarà convertint-se en un camí ple de dilemes morals, secrets i també de riscos. És una pel·lícula elegant, molt ben ambientada i amb una fotografia que recrea amb molt detall l'Europa dels anys 50. No és un thriller d'acció, sinó un drama que convida a reflexionar sobre els límits entre l'art, la supervivència i la identitat. És una proposta especialment recomanable per als amants del cinema europeu i de les històries basades en fets reals.
21: ¿A qué juegas, Susan?
22: Quiero saber con quién vivo. ¿Has perdido a tus amigos? ¿Quieres perder a tus hijos? Dime qué fabricas realmente aquí.
23: El Banco de Francia està assombrat.
24: No eren infalsificables?
25: Policia!
7: La quarta proposta destaca, doncs, això, el que és la quarta pel·lícula destacada, a més de, anomenada amb el títol A 500 milles de casa. És una producció britànica que combina completament, que canvia completament de registre i aposta per les emocions i per als vincles familiars.
26: We used to bring them down here.
7: És una pel·lícula que està protagonitzada per Bill Nighy, un dels actors més estimats del cinema anglès, acompanyat per Maisie Williams, coneguda arreu del món pel seu paper d'Erica Stark a Joc de Trons. La història gira al voltant d'un home que, després de molts anys lluny de casa, es veu obligat a tornar al seu poble natal. Aquest retorn farà aflorar records, comptes pendents i relacions familiars que mai no s'havien acabat de tancar. És una pel·lícula tranquil·la, sense grans artificis, i que basa tota la seva força en la interpretació i en un guió que és sensible i capaç de parlar de segones oportunitats, del pas del temps i del significat de la paraula casa. En aquest cas, potser no és una pel·lícula destinada a liderar la taquilla, però sí que és una molt bona opció també per a aquests espectadors que busquen un cinema més íntim i més emotiu. I a més d'aquestes

0: cinemes de la comarca. I si ens demaneu recomanació aquesta setmana, doncs jo crec que està força clara. Si aneu al cinema amb nens o simplement voleu gaudir d'un gran espectacle visual, Baiana és l'opció més completa. O si el que busqueu és passar una bona estona i riure Haciendo Amigos, que compleix perfectament el seu objectiu. O pels que preferiu un cinema més pausat, La Còpia Perfecta és probablement la proposta més interessant des d'un punt de vista cinematogràfic. I fins aquí el nostre repàs a les principals estrenes de la setmana. Recordeu que totes aquestes pel·lícules ja es poden veure als cinemes, així que només queda triar la butaca, fer una bona tria, que això ja és responsabilitat vostra, i si voleu també comprar les crispetes i gaudir del cinema a pantalla gran. Nosaltres, perquè fa al cinema, la setmana que ve en seguirem parlant, aproparem les altres estrenes destacades que vagin arribant d'aquí 7 dies. Així que res més que desitjar-vos un molt bon cinema.
1: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

Res, 3 minuts perquè siguin les 10 en punt del matí. Seguim en directe, anem esgotant ja tota aquesta primera part del programa. I ara de seguida es tocarà acabar de conèixer encara quines són les activitats i com ja va continuant les festes del Pavanai, les festes de barri, que ja arriben a la seva recta final. Avui divendres, ara en parlarem, serà el torn del Puig i del Pèlag, i demà dissabte, la Muntanyeta. Tot plegat, si l'informàtica ens ho permet, que és qui ens està posant pegues últimament i la que ens dificulta poder obrir el que és la programació i els actes previstos en aquestes festes de Pavanai 2026, que, com dèiem, ja arriba a la seva recta final, com aquell qui diu. Però per fer-ho bé i per ambientar-ho, com sempre, toc de vermut, que és un dels tocs de gralla més escoltat, diria jo, aquests dies, per les festes de barri. Doncs avui divendres és el torn del barri del Puig i del Pèlag, una de les darreres incorporacions en aquestes festes del Pavanai. De fet, ja han començat aquest matí a partir de les 8 amb les matinades, amb les ratlles dels Ducats de Canya, i també ja s'ha fet la plantada de la falla al carrer Apel·les Fenosa. A partir de les 10 del matí, a la plaça de la Sardana Botifarrada, també hi haurà inflables aquàtics a la mateixa plaça, i a les 12, festa de l'escuma. Després d'això, ja a la tarda, a partir de les 6, a la plaça d'Emili Vidal, concentració de les parelles de Pavanai, i a 6:45, inici del cerca barri amb les gralles Ducats de Canya. Per si no fos poc, a 7:45 de la tarda, a la plaça de la Sardana, monòleg a càrrec d'Edu de Guiror. A 8:45 del vespre, batucada a càrrec de la Víbria del Vendrell. A 9:15, encesa de la traca i cremada de la falla. I tot seguit, sopar de barri del Puig i del Pèlag. A 11:00 de la nit, concert a càrrec de Ruedi to Rock. I després, sessió de DJ a càrrec de DJ Morsi. I a 14:00 del migdia, com és habitual, hi haurà el repic de campanes i el llançament de coets que anunciarà que justament demà serà el torn del

0: barri de la Muntanyeta, demà dissabte, que començarà amb matinades, plantada a la falla, a partir del matí inflables d'aigua, festa de l'escuma i concentració de parelles de paveneta a la tarda a partir de les 6 al carrer del Romaní, entre d'altres. Doncs molta activitat i que acabaran de tancar justament aquestes festes de Pavaneit 2026.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada i a www.rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Doncs va, seguim, continuem. Estem a partir d'aquí ja a la segona part de Calaixera. Tot just després d'actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local i que això ens fa arribar a les 10:04. Tornem, doncs, a la proximitat del 107.1 de l'FM, sobretot a través de la ràdio, sempre la ràdio, tot i que també ens podeu seguir per internet a Ràdio Línia o Ràdio La Carta, a www.rtb-elventrell.cat, o també ens podeu seguir per televisió. Però això, sobretot, sobretot, gràcies per ser-hi. Avui divendres 10 de juliol, programa número 4007. Doncs va, més coses. Cada setmana sempre recollim tot aquest calaix de lectures que ens aporta la Montse Porcel. Hem d'explicar que avui la Montse no ens pot acompanyar en directe, però bé, aprofitarem per recordar les moltes seccions i les moltes recomanacions que ja ens ha fet en altres edicions. I a banda, volem parlar-vos, bé, això, aquesta divulgació, aquest punt de divulgació sobre el Vendrell Mira el Cel, sobre l'eclipsi total de sol que tindrà lloc el 12 d'agost. Hi ha una comissió local que s'encarrega justament això de la divulgació d'aquesta jornada astronòmica de primer ordre, i dos dels seus membres són vells coneguts d'aquesta casa, l'òptico-optometrista Sílvia Aedó i el meteoròleg Marc Rodero. Ells s'encarreguen justament en diferents vídeos promocionals, en diferents xerrades, d'explicar i promoure aquest eclipsi. Doncs justament parlarem amb ells de tot plegat. Repassarem l'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i seguirem amb més qüestions i amb més coses. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa únic de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Montse Porcel, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Un divendres més.
1: Sí.
2: No, i a més us vull felicitar perquè això que deies, no?, quan... de el que fareu avui, no?
1: Sí.
2: Que sempre teniu algun llibre per presentar, algun sí. autor, alguna autora, no? I això vol dir que hi ha,
1: sí,
2: que
1: sí,
2: hi ha
1: sí,
2: riquesa sí. cultural i literària, no? I que, clar, un programa de ràdio així local aposti per això, doncs sempre és interessant.
1: Sí, ens agrada.
2: Que sí,
1: ens agrada
2: sí,
1: que vinguin, que ens ho expliquin. A més, com dius tu, per sort, hi ha com,
2: sí.
1: com molta intenció, d'escriure, de publicar, també a través d'associacions literàries
2: també,
1: com Arruga Literària,
2: sí,
1: per exemple.
2: També, sí.
1: Vull dir, no, estem molt contents i
2: sí,
1: és
2: sí.
1: un tema que toquem molt i que ens
2: clar,
1: agrada.
2: I mira, si entre tots podem col·laborar, que
1: tant,
2: la gent s'animi a llegir, i ara tornem a l'estiu, és una bona època.
1: Sí.
2: Perquè la gent més o menys no... Sí, la gent en general,
1: sí.
2: uns dies de vacances, i bé, es pot aprofitar, encara que sigui que te'n vagis de viatge, doncs tenir alguna lectura a la mà. Doncs avui començarem per un poema, però a mi que només dos contes que tenen que, com a tema la Festa Major, i després doncs, parlar de l'Almudena Grandes, aquesta escriptora doncs, que ens va deixar fa ara 3 anys, no? Clar, l'Almudena Grandes és que no només un programa, sinó diferents programes, no? Com una mica un tastet, sobretot per comentar la seva obra pòstuma, no? Llavors, aprofitar aquest motiu doncs, per recomanar algunes lectures, no? I, per tant, el programa serà això avui. Bé, començarem per aquesta amiga meva, la Maica Duaigües, aquesta poetessa
1: sí, eh?
2: De Barcelona, però que ella passa temporades a Calafell, que es diu Brúixola per a uns versos perduts. Fragments, sempre hi ha un títol i subtítol, fragments d'un diari de navegació. Hi ha un pròleg, un mica llarg, molt interessant, també d'un altre poeta, que és Josep Anton Vidal, i fa també ella, a part del... Això seria el pròleg, una petita presentació que diu un poemari a la recerca de lectors, justificacions de l'autora. I el signe, 13 de juny del 2022, dia de Sant Antoni de Pàdua, motiu per dedicar aquest poemari al meu marit. I diu així, ens diu, si la vida ja és un veritable garbuix, per què no hauria de ser un garbuix, un poemari que parla de la vida? Aquesta brúixola us durà de passeig per diversos mars de l'existència, cercant un nord dins l'embolic dels dies. N'estic certa que en un poema o altre trobareu la vostra terra, recalareu en algun dels meus ports. Clar, hi ha poemaris que tenen un punt comú. Aquest no, aquest és un poema que l'autora doncs, ha recuperat i en té de l'estiu, en té dos o tres. Avui, bé, us en llegiré un, que diu l'estiu que m'agrada. Diu, l'estiu que m'agrada és de color blau, de verd i de beix i un poquet de blanc, que dugui unes puntes d'organdí brodat a les zones blanes són sota un cel daurat. L'estiu que m'agrada és ple de paper, de llibres, colors, paraules que suren, pensaments profunds, que expliquin la vida sense comentaris que facin cap mal. Així és com m'agrada el temps estival. I és veritat, hi toca diferents aspectes, no? Sí. I bé, i això, aquesta manera d'escriure tan senzilla, tan propera, però a la vegada, doncs, profunda. Sí, doncs aquí us deixo l'estiu que m'agrada.
3: Molt bé.
2: Ara comencem amb Festa Major, perquè cada setmana o coincideixen dues, o...
3: Ara, a més, és època de festes majors de festes, a tot el territori.
2: Es concentren amb el juliol i agost,
3: sí.
2: I aleshores he triat dos contes. Serien, doncs, sí, per tots dos, per petits, a partir de 6 anys, no? Un que es diu Cercavila de Santa Anna de la Festa Major del Vendrell, de Laura Giner. És un llibre-joc, és desplegable per poder, doncs, viatjar per la Cercavila de la Festa Major del Vendrell, que no és poca cosa, la Cercavila, la quantitat, no?, que si diables, els gegants... els balls populars. Aleshores, aquest conte, doncs, està, doncs, és un conte molt, molt interessant i molt bonic. I El misteri del sonador de trompa, també és un llibre per petits, que és d'una col·lecció que es diu Cercavila, de l'autor, que ara us el comentaré, que és un autor que escriu molt literatura infantil i juvenil, que es diu Xavier Urriols i Cendra. Diu així, es diu, el mestre Puig estava enfurismat, no s'ho podia creure. Pel camí havien perdut un músic, i aquest no podia ser cap altre que el Jordiet. El músic és toca la trompa. La trompa, és, no sé si li han posat el nom, perquè s'assembla s'assembla una miqueta doncs, a la trompa d'un elefant. És un instrument de vent metall, és un instrument d'aquests així, no sé, com estrany, no? Bueno, estrany...
3: Així com recargolat.
2: Recargolat, I el que el toca... es diu trompista. I mira, doncs és curiós, no? És a dir, el misteri del sonador de trompa. L'autor, Xavier Urriols i Cendra, nascut, a més, aquí a prop, a Vilanova i la Geltrú, l'any 51. Déu-m'hi-do els oficis que té, és etnògraf. Un etnògraf que estudia la etnografia, clar, ve d'ètnia, és un investigador que es dedica a l'estudi dels costums i de les tradicions dels pobles. És també músic popular. Luthier, el luthier, és un artesà que fabrica, repara i restaura instruments de música de corda, o pinçada o fregada, com violins, violes, violoncels i guitarres. És a dir, no qualsevol instrument, sinó aquests instruments de corda. A més, això de luthier, dic, a veure, deriva, curiosa les paraules, del francès lut, acabat amb TH, que vol dir llaüt. Doncs aquí deixem. També va fer de professor de l'Aula de Música Tradicional i Popular de la Generalitat i va ser membre del Consell de la Cultura Popular de Catalunya durant 15 anys. És col·laborador habitual també, escriu a diaris, a revistes especialitzades i com també a ràdio i televisió. Jo de veritat és que no el coneixia, a partir d'aquest conte n'hi ha diversos, allò que vaig remenar a la Biblioteca de Sant Oliva, i déu-m'hi-do la quantitat de llibres que ha publicat, és a dir, que una persona que s'ha diversificat, no? Que suposo que a partir de la seva professió doncs ha escrit llibres especialitzats en música, però també contes, no? I ha publicat, doncs té una obra de veritat bastant extensa, no? I aquí doncs us deixo el misteri del sonador de trompa. Bé, i una altra que es diu és Festa Major. És curiós perquè amb el títol de Festa Major n'hi ha diversos de contes. Allò que aneu a una llibreria o a la biblioteca i dieu Festa Major i n'hi ha diversos de contes o llibres que expliquen aquesta festa, no? Aquesta col·lecció que a vegades us comento, que és la col·lecció Què celebrem, de Núria Font, i bé, el protagonista és el Lluís, que viu doncs molt emocionat amb tot el que té que veure amb la Festa Major, no? El ball, els gegants, els castells, i que també jo trobo que és bonic a partir d'un llibre, d'un conte, doncs que els més petits vegin que millor s'han de veure en persona, però també com per introduir-los una mica a la història, doncs, perquè hi ha balls populars, que és un ball de bastons, no? Els gegants, tota la història doncs, dels gegants, els capgrossos, etc. No? Doncs aquí us deixo aquests. No? Un altre, per això, la Festa Major, és a dir, aquest es diu és Festa Major, i aquest altre, la Festa Major, de Marga Sala, il·lustrat per Pilarín Vallès, que és de la col·lecció Festes i Tradicions de Catalunya. Per tant, és una col·lecció que cada festa va explicant una mica la seva història. I encara la Pilarín Vallès encara segueix treballant, eh? Encara,
3: sí, segueix activa a tot i l'edat.
2: Així com la Roser Capdevila, de les Tres Bessones, ja fa temps que té un problema de vista i gairebé ja no es pot dedicar
3: a dibuixar,
2: no? Però bé, són malalties que clar, que perjudiquen, no? Poder... I en aquest cas, la Pilarín Vallès sembla que encara està activa, no? Aquest llibre, no sé de quina època és, no tinc aquí la referència. Bé, i ara, doncs, Almudena Grandes Hernández, nascuda a Madrid l'any 1960 i moria el 2021. He dit 3 anys, doncs fa 4 anys doncs, que ens va deixar després d'una malaltia que no va poder superar, no? I, a veure, una mica per la seva obra, podríem dir, jo, a veure, experta, no, però una miqueta tindria una primera part amb temes molt diversos i una segona part que ara, doncs, una mica, doncs, us comentaré. Què té en comú tota la seva obra? Doncs bé, una obra, doncs, extensa, no molt extensa l'obra, el que és l'obra és cada novel·la bastant extensa, no? Una altra característica és que són obres en què els personatges, totes les obres tenen importància, però és que les seves obres tenen molts personatges amb unes descripcions que realment te'ls imagines. I no sé si per aquest motiu se n'han fet moltes pel·lícules de les seves obres, eh? Ara, no sé, Les edades de Lulú, que va ser la primera seva obra, Malena és un nombre de tango, bé, ara, és a dir, busqueu que ja s'han fet de la seva obra bastants pel·lícules, i ni quina casualitat que fa uns anys, quan jo vivia a l'Hospitalet de Llobregat, a la biblioteca del meu barri, va venir l'Almudena Grandes, es diu que estava a Barcelona per promocionar algun llibre, i va venir una persona, doncs això, afable, molt simpàtica, i una de les preguntes va ser que què em pensava que les seves obres es haguessin portat al cinema, i va contestar una cosa, volguem dir, molt bé, que es facin pel·lícules, però vull dir, conmigo que no cuenten, ja. A veure, que ella no s'hi ficava amb les... ni sí, volia, sí. No intervenir, en canvi ja, no sé, el Pérez Reverte, tinc entès que a ell li agrada, doncs, una mica, doncs, no sé, estar al tanto. Ella no va dir que... Inclús s'estranyava, no?, com les seves pel·lícules poguessin ser tan, allò, cinematogràfiques, i és que és veritat, és que totes les que ha fet, doncs, han tingut èxit, no?, en la seva època, no? Poder les últimes que ha fet, excepte una, que és Los pacientes del doctor García, que se n'ha fet una sèrie per televisió, però les anteriors, que jo sàpiga, no s'han fet pel·lícules. Bé, aquí, doncs, per tant, haurien de reconèixer, doncs, que això és una gran autora, no? Vull dir, una autora que, a més, ella, en entrevistes, deia que ella era la seva professió, el que es volia dedicar ja de petita era escriure, no? I la veritat és que se'n va sortir i es dedicava només a la literatura, no? I la primera obra que va fer, era jove, és Les edades de Lulú, que és de l'any 89, una obra eròtica que va guanyar el 11è premi d'aquesta col·lecció de novel·la eròtica, que ja no es va deixar de publicar. La sonrisa vertical, va tenir molts títols, i a més, és a dir, la primera obra i es fa en pel·lícula. Pel Vigues Luna, l'any següent va i es fa una pel·lícula, no? I tant el Vigues Luna com l'Almudena Grandes van ser nominats als Premis Goya de l'any 91 en la categoria de millor guió adaptat. És a dir, per ella no creure que els guions adaptats no, vull dir, ja no s'hi ficava, doncs déu-m'hi-do, la primera pel·lícula, no? I, clar, l'obra va ser traduïda, doncs, a moltes llengües, sembla que a més de 19 idiomes, no? I diu, he llegit en una entrevista que diu, el gran èxit de la seva primera novel·la, segons declaracions de l'autora, li va regalar la vida que ella volia viure i mai podrà saldar aquest deute. Mm. És a dir, ella suposo que devia ser la primera, doncs, això. Bé, quan un presenta un premi, jo crec que el que vol és guanyar, no? Però si a sobre té aquest èxit, a sobre els premis Goya, doncs això ja és... Una altra novel·la li va seguir, Malena, tiene nombre de tango, és una noia que rep als 12 anys del seu avi l'últim tresor que conserva la família, una maragda antiga, sense tallar, de la que mai podrà parlar perquè algun dia li salvarà la vida. Una novel·la també bastant extensa, és més aviat aquest tema una miqueta, doncs, de familiar, una mica, doncs, d'intriga. Una altra novel·la, clar, jo són noves que jo recordo que les havia llegit fa temps i que em van agradar. Los aires difíciles, són dos protagonistes, penso que aquesta també l'han fet en cinema. Són un home i una dona que no es coneixen, sinó que van a viure, doncs, en una urbanització de la costa de Cadis, fugint del seu passat. A molts quilòmetres de Madrid, és a dir, venen de Madrid, intenten, doncs, cadascun d'ells refer la seva vida, malgrat, doncs, que els records que tenen, doncs, són molt forts, no? Sara, la dona, que ho va tenir tot i després ho va perdre, i Juan, que fuig d'una tragèdia familiar, són aquests protagonistes d'una història en la que té molta importància allò, el vent, és a dir, ser la mentida com un fet atmosfèric pot tenir importància en una obra, no? En aquest cas, doncs, són els vents que bufen a la costa, doncs, de Cadis. Un altre, Atlas de Geografia Humana, és narrada en primera persona, és la història de quatre dones que treballen juntes a la creació d'un atlas geogràfic per entregues, per una editorial. Però mentre fan el projecte, cadascuna, doncs, s'enfronta, doncs, als seus problemes, a les seves crisis personals i a més, doncs, totes les reflexions sobre la seva vida, les seves frustracions i les contradiccions a l'edat madura. Tenen aproximadament al voltant dels 40 anys, no? N'hi ha més obres d'aquesta... No, més que primera època, ella com anava publicant, però va arribar un moment que sí que és, diguem-ne, la seva obra bueno, coneguda tota, però que va tenir, ha tingut molt èxit, que és llibres sobre la guerra i postguerra espanyola. I aleshores ella va fer tota una col·lecció que, no, amb, és a dir, pots llegir un llibre independentment de l'altre, perquè cada un, cadascun toca un tema diferent. Els personatges no, no és el mateix, és a dir, amb un ara us comentaré quatre coses, no? I ella la va anomenar aquesta, podríem dir, bueno, sí, col·lecció. Episodios de una guerra interminable, no? Això tracta diferents temes, més que de la guerra civil, més aviat de la postguerra, no de la guerra civil, sinó la postguerra. I clar, els personatges i els punts de vista són diferents en cadascuna d'aquestes obres. Per tant, tot, són obres independents, no? Diré els títols una mica així, més que cronològic, em penso que sí que són cronològiques, però bé, això és el de menys, no? Inés i l'alegria, El lector de Julio Verne, Las tres bodas de Manolita, Los pacientes del doctor García, La madre de Frankenstein i una inconclosa que és Mariano en el Bidezoa. Una mica tres apunts de tres d'aquestes obres, no? Perquè veiem que unes amb les altres l'únic que tenen en comú és a l'època de la postguerra i res més, no? Bueno, que ja és molt, no? I clar, i en comú també que tenen molts, molts personatges. Allò que a vegades has d'agafar com un llapi i a veure en aquest capítol el següent qui surt. No és que facis un embolic, perquè, però és complicat, no és el mateix que sigui una novel·la de quatre personatges, sinó de molts personatges, però clar, que tenen un sentit, no? El que us deia, no? Los pacientes del doctor García, hay una cosa, que totes elles són, no són re, són ficticis, però tenen o personatges o les històries que han passat. És a dir, ella agafa la història, per tant, també una gran feina de documentació, no? Però tenim clar que sí, com hi ha personatges, després ho explica, no?, que són reals, d'altres són totalment ficticis, no? Però això fa que l'obra sigui, podríem dir, són novel·les històriques, però sempre amb un fons que és de ficció, no?, que és inventat, encara que alguns personatges siguin reals, no? Aquesta de Los pacientes del doctor García, és un metge que torna després de la guerra amb una identitat falsa, no? Perquè havia sigut del bàndol que va perdre la guerra, que s'infiltra ajudat per un amic seu que també és una persona que ha tornat de l'exili, en una organització clandestina d'evasió de criminals de guerra i pròfugs del tercer Reich.
3: Vaja.
2: Va existir. Uh-huh. Per què? Estava dirigida aquesta organització, també ho he buscat, per la falangista alemanya i espanyola Clara Stauffer. Busqueu, i Clara Stauffer va ser la dirigent d'aquesta organització. Per tant, ja tenim aquí que això és veritat, no? Ara la història del doctor García i els seus amics que es van infiltrar, doncs això ja és part de la ficció, no? Què passa? Clar, té també el tema de l'espionatge, no? D'alguna manera ells fan d'espies, no? Perquè un infiltrat també d'espies, i recorre molts països del món, Estats Units, Argentina, clar, no cal dir Espanya, França. Per tant, és una novel·la d'aquella que es llegeix també amb interès, però clar, torno a dir que aquestes novel·les, cinc novel·les extensíssimes de pàgines, però que es llegeixen per què? Perquè hi ha una intriga, no cal dir-ho, ben escrites, descripcions les necessàries, perquè clar, ja són, és a dir, els personatges és que realment els imagines. I d'aquesta obra es va fer una sèrie de televisió. Jo penso que vaig veure algun, no, de 12 capítols d'aquesta. De les altres, jo diria que només pel·lícules, no? Inés i l'alegria, un altre fet històric molt poc per interessos polítics, que es va difondre a l'època, clar, de l'any 1944, que va ser una invasió, imaginem-nos, a la Vall d'Aran, va ser un aixecament popular contra la dictadura franquista, però que va fracassar. I sembla que per part dels dos bàndols, els motius jo ja no, es va amagar, i l'Almudena Grandes fa una novel·la que es diu Inés i l'Alegria. Per tant, una altra. I acabarem aquesta. Jo, per mi, jo, em va costar molt, perquè és un tema que és la madre de Frankenstein, et sona segur, que sí?
3: Sí, totes elles són conegudes. Sí.
2: Totes elles són conegudes, no? Una altra cosa és que t'agradi la temàtica, dius, oi, és que és molt feixuga, però la gent que lectora, gairebé la seva obra és molt llegida. És l'última, bé, primer, és una mica un estudi o una reflexió sobre, després dels anys 30, com funcionaven el que es deien manicomis, que ara serien institucions psiquiàtriques, en aquella època, no? Que, clar, com funcionava la psiquiatria, que no ha canviat el tema, no? Doncs ella fa, doncs, un estudi de com els psiquiatres, ella es documenta molt i agafa un tema dels anys 30. I és l'última etapa d'aquesta dona ingressada en un psiquiàtric, Aurora Rodríguez, per haver matat a la seva filla, a la seva filla Hildegard, no? Evidentment, clar, aquesta dona, doncs, una dona culta, una dona intel·lectual, però que va tenir una filla senzillament per fer-la la dona més intel·ligent, la dona més llesta del món, i la va educar ella sota el seu domini, perquè no és així. I quan aquesta noia, doncs, es fa més gran, cada vegada se'n va sortint, clar, d'aquesta pressió de la mare, fins que la mare es dona compte i l'assassina. Aleshores, clar, aquesta dona ja al judici, i no va a presó, sinó que va morir en el psiquiàtric, no? Per tant, és una obra, totes són dures, però clar, aquesta obra com a sensibilitat, doncs, déu-m'hi-do, clar. El títol està, bueno, tot, però aquest, de la madre de Frankenstein, clar, ella va voler, com el Frankenstein, no? El Frankenstein, no? Diferents òrgans d'alguns, diguem-ne, difunts, no? Va voler crear, clar, poder no volia crear un monstre, però és que al final va crear un monstre. I aquesta noia, pobreta, pues, no va ser un monstre, sinó la monstre va ser la mare, perquè la va assassinar, no? Doncs aquí deixem, doncs, aquestes, una mica quatre coses, perquè veiem que la seva obra és que és molt diversa, no? Vull dir, dins que tracta la postguerra des de diferents perspectives. Hi ha una també molt bonica que es diu Los besos del pan, que també és molt maca, aquesta també de barris així treballadors, com va costar molt, no? Doncs, després de la guerra, quan la gent anava a buscar aliments, oi?
3: Les cartilles de racionament.
2: Sí, el racionament, això. Uh-huh. Aleshores, i que el títol també té que veure, no? Quan es feien petons. Jo recordo la meva mare, quan tallava el pa, feien petons al pa. I encara, i ho deia, encara que no siguis creient, era un costum, no? Clar. Llavors, clar, d'una època que es diu... També us el... És que, vull dir, l'obra d'ella, doncs, en general, doncs, això, agrada molt i és interessant, torno a dir, per les temàtiques que toca, com les toca. L'únic que fas, no dic embolic, les bodes de Manolita també, igual, no?, dels personatges, però mira, també, si un no te'n recordes, vas continuant i lo de les pel·lícules d'elles, que almenys que jo, de 5 o 6 obres se n'ha fet les pel·lícules.
3: Mm-hmm.
2: En canvi, de les últimes, no, a part del que jo de los, bueno, que no s'ha fet en cine, de Los pacientes del doctor García, no seran fet pel·lícules, no?, ni sèries, no?, que realment donaria, però bé, això ja és una altra. Ai, no, l'última, ai, me n'oblidava, l'última, que és una obra pòstuma, aquesta és una obra de ciència-ficció política, que es diu Todo va a mejorar, no? és, diu, en un món perfecte de felicitat obligatòria, denunciar la mentida pot costar-te la vida. Jo que no l'he llegit, però me l'han recomanat una amiga que és molt lectora de l'Almudena Grandes. Diu, Espanya en un futur pròxim. Es crea un partit polític nou, Movimiento Ciudadano Soluciones Ya. Ha triomfat a les eleccions. El dirigeix a l'ombra un empresari d'èxit que propugna que el Consell de Ministres funcioni com un Consell d'Administració i que té projectes ambiciosos per arreglar el país. Evidentment, no l'arregla, tot és, bé, llegim-lo, no? Ho aconseguirà o no? Sembla que no, perquè torna a caure, doncs, això, en manipulacions, en corrupcions, etc. No? Per tant, una mica ens deixa, no?, com que realment no ha de ser fàcil o no és fàcil canviar una societat i que a vegades, doncs, aquests, diguem-ne, com diria, aquestes persones, no?, que s'erigeixen en, bueno, en salvadors de la humanitat, doncs, no sempre ho aconsegueixen, no? Bueno. Per tant, és una diferent a totes les seves, perquè les seves obres es basa en la realitat, en canvi aquesta ella fa, doncs, una obra futurista de, o com ella, doncs, veu, doncs, aquesta Espanya, doncs, en un futur, no? Doncs aquí us deixo, doncs, les seves, bé, animar-vos a llegir alguna obra, doncs, d'Almudena Grandes, no? Que mira, es va deixar als 60 anys, hagués pogut escriure molt més, no? Però bé, que vull dir, és així, no? Les malalties, doncs, ens deixen molt malament.
3: Sí.
2: Doncs bé, acabarem una mica amb Festa Major.
3: Sí, ja que hem parlat de Festa Major avui, justament.
2: Bé, doncs, cuideu-vos.
3: Gràcies, Montse. Fins el divendres que ve. Que vagi molt bé. Fins divendres que ve. Adéu-siau.

0: jo.
1: Ràdio Al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
2: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
1: Viu l'estiu amb Ràdio Al Vendrell.
3: Que complicat que és quan fa calor, quan més o menys tots ja estem a casa perquè hi ha vacances a l'escola, a l'insti... I bé, toca triar què fer aquestes vacances. A vegades hi ha pegues. Doncs estic convençut, vaja, que només hi ha un lloc on tota la família es posa d'acord per poder anar-hi aquest estiu. PortAventura World. A més, PortAventura Club, que estrena una nova era, una nova identitat, nova imatge, una proposta de passi renovada i el nou Pioneer Pass, que és el més exclusiu i el més premium de tots. Els podeu descobrir a portaventuraworld.com. Les 10 i 38 minuts, anem a altres coses.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio Al Vendrell.
3: Ja n'hem parlat en moltes ocasions. Aquest proper 12 d'agost es podrà veure des del Vendrell un eclipsi total de sol. Ja fa dies que s'ha engegat tota una campanya de divulgació i de promoció d'aquest esdeveniment aquí al municipi que s'anomena el Vendrell Mira el Cel. I per això s'ha creat una comissió que treballa justament en aquest aspecte. Sobre això, hem parlat amb dues persones que s'encarreguen directament d'aquesta comissió de divulgació i són, bé, prou coneguts aquí a la casa, com l'òptica optometrista Sílvia Edo, que hi posa aquesta part sobre salut visual, però també el meteoròleg Mar Rodero, que per la seva vessant també doncs, exposa no només la vessant meteorològica, sinó, en certa manera, també la vessant més astronòmica. Una conversa que ens ajuda a conèixer justament com es va plantejant aquest gran esdeveniment. Com la gent segurament ja sap, el 12 d'agost hi ha un eclipsi total de sol que serà visible des del Vendrell. Hi ha una comissió en l'àmbit local del qual s'ha encarregat una mica això, de la divulgació, d'explicar-ho, dels consells de seguretat, i vosaltres formeu part d'aquesta comissió. Només vosaltres o hi ha més gent?
4: Bé, bueno, la regidoria de cultura és la que lidera una miqueta tot plegat, és la que s'encarrega una miqueta de promocionar i de projectar el que és el dia de l'eclipsi, però podríem dir que sí, no? Que les cares visibles en aquest sentit podríem ser una miqueta la Sílvia i jo, ella sí, amb el tema de la seguretat, clar, jo una miqueta més així en context una miqueta general, però sí, hi ha molta gent al darrere treballant d'això, regidors, tècnics, clar, sobretot.
3: Hi ha promoció,
4: però, correcte, clar, però al final turisme, la cara la posem, sí, la posem nosaltres.
3: La Sílvia Edo com a òptica optometrista, sí, en matèria de seguretat i la visió en aquest aspecte, i sobretot anant en compte com mira el sol, no per l'eclipsi, sinó ja en general, I la importància del sol durant tot l'any també s'ha de dir, Després ho parlarem. I això, i tu, Marc, com a meteoròleg.
4: Correcte.
3: Bàsicament.
4: Molt això bé. Mateix.
3: A més, ara comencem a perfilar, S'han fet uns actes previs a aquest eclipsi, del qual molts ja s'han fet. Es farà un el 4 d'agost, on justament participeu vosaltres i fareu una mica això, no? Amb aquest to així distès, una mica això, explicar i divulgar què passarà el dia 12.
4: Sí, aquesta... La Sílvia em corregirà si no és així, però sí que la tenim projectada una miqueta com a participativa, és a dir, nosaltres estarem en un escenari, esperem, desitgem, Hi haurem públic a la part de baix i volem interactuar una miqueta amb tot plegat. Evidentment explicarem quin és o el per què es dona l'eclipsi i què és el que veurem, la Sílvia en el cas de la seguretat, però esperem que la gent hi participi, que la gent ens pregunti. De fet, hi haurà micròfons per allà, doncs, perquè la gent pugui conèixer de primera mà el que passarà justament aquell dia, el dia 12.
3: Molt bé, això, aquesta xerrada, que us la recordarem, del 4 d'agost, això, actes previs que ja s'han fet, tot vehiculats, la divulgació, perquè és un fet astronòmic de primer ordre, extraordinari, que feia molts anys que no es podia veure des d'aquí al Vendrell. I per això s'ha creat tota aquesta campanya que es diu El Vendrell mira el cel.
4: Correcte.
3: I que de qual s'han fet promoció. Hi ha uns vídeos fantàstics amb les recomanacions, justament, a través de xarxes, i que la gent ja pot veure.
0: Bueno, m'he intentat fer-ho el més amè i divulgatiu possible per arribar a la gent. És un fenomen mundial, o sigui que els eclipsis passen a tot arreu del món, i tenim la sort de que passi per casa nostra.
3: Clar.
0: Llavors, vulguem o no, faci bon temps o no ho veiem o no, passarà. I l'eclipsi existeix, i fins d'aquí 300 anys més no tornarà a passar.
3: Per això, que és un esdeveniment històric important. Fem una cosa, la Sílvia o el Marc, m'és igual, És a dir, podem explicar així fàcilment per què es produeix un eclipsi?
4: La Sílvia. Ho té molt per la mà.
0: Amb el que has comentat del grup de treball, hi ha molts tècnics darrere i agents de la seguretat i tot, i hem assistit a diferents xerrades per empapar-nos ben bé del que significa, no? Llavors, diguem-ne que hi ha la Terra, i la Terra, la Lluna dona voltes al voltant de la Terra. I llavors el que passa és que el Sol està en aquesta posició i la Terra en aquesta altra, i la Lluna, que va donant voltes, passa just davant, i pel seu tamany de la Lluna amb la projecció d'on està el Sol, coincideix exactament el tamany per tapar el Sol. La Lluna tapa el Sol, i llavors la Terra és el que veiem, que la Lluna està tapant el Sol.
3: La Lluna tapa el Sol. Clar, és un tema de perspectiva. Això vol dir que s'han de donar unes casuístiques, no?, de graus d'inclinació, de que la Terra passa a tal hora i tal, no sé què, perquè això es pugui veure. Però sí que és cert que d'eclipsis hi ha durant cada any en diferents parts del món.
0: Sí.
3: Però això, aquesta casuística, que en un lloc concret o en l'àmbit on es pot veure, és el que dèiem, que és aquesta diferència de tants anys, i ara ha donat aquesta circumstància, aquesta perspectiva, que 300 anys després es pugui veure des d'aquí.
0: Es pugui veure des d'aquí a Catalunya, i que sigui total a partir de la zona nostra de Vendrell fins a València i tot això, perquè a Barcelona es podrà veure, a Granollers es podrà veure, més llocs, però serà parcial.
3: D'acord.
0: No serà total. Llavors, es pot veure amb una parcialitat d'un 99%, que és molt, però no és el 100%. Val. I aquesta és el que fa diferent de poder estar aquí al Vendrell, en aquesta zona, trobar un lloc fantàstic per veure'l i veure'l, però almenys el sentirem.
3: Clar. I això, la franja aquesta va des d'això, des del Vendrell, potser diuen que és, no?,
4: la franja aquesta totalitat, sí, fa una miqueta el llindar entre el Baix Penedès i el Garraf, i una miqueta més avall de la zona sud de València. De fet, ja començarà cap a l'àrea de Galícia, per la zona occidental de la península, anirà avançant tot el centre de la península Ibèrica, i la franja que veurem nosaltres serà això, el llindar entre el Garraf i el Baix Penedès, i fins la part de baix. Lògicament, com més al sud ens anem desplaçant, més estona podrem veure la totalitat de l'eclipsi. Aquí al Vendrell em sembla que estem en uns 33 segons aproximadament, és a dir, que veurem aquesta totalitat, però serà ràpida, és a dir, que ràpidament començarà una altra vegada a anar-se obrint. Lògicament, aquí al nord començarà més aviat que no pas al sud, però en canvi aquesta franja de totalitat farà que nosaltres ho veiem només aquests segons, i com més al sud baixem, el Delta de l'Ebre, per exemple, allà va augmentar una miqueta més el temps de la visió total, podríem dir.
3: Però la nostra recomanació és que la gent
5: o es quedi el Vendrell, o que vingui el Vendrell a veure l'eclipsi. No?
4: Bé, hi haurà molta gent de pas, eh? No només nosaltres que ja hi som aquí, sinó molta gent que és coneixedora, que des del Baix Penedès cap al sud es pot veure. Per tant, entenem, creiem que molta gent s'anirà repartint al llarg de la costa, o sobretot també de les àrees més allunyades, dels accidents geogràfics, que al final és això el que ens facilitarà poder-ho veure. Clar. Però sí, ens hem de preparar perquè hi haurà probablement molta afluència de gent en aquest sentit. Sí.
0: Quan parles d'accidents geogràfics, a què et refereixes?
4: A muntanyes.
0: Exactament.
4: Ha estat un tecnicisme.
0: Però
4: bueno, de formació professional, no?
3: Sí,
4: és cert, que ens haurem d'allunyar al màxim de totes les muntanyes o totes les àrees elevades. Per tant, és una cosa de perspectiva, com molt bé deies.
3: Val.
4: Per tant, com més ens allunyem de l'horitzó, com més lluny estem, més facilitat tindrem per poder-lo veure. Per tant, en el cas nostre, com més a prop del mar, molta més facilitat tindrem per poder veure aquesta totalitat de l'eclipsi.
3: Clar, hem de buscar un espai que sigui obert, que no tingui
4: edificis,
3: muntanyes, que no tingui edificis al voltant i que et permeti la màxima obertura cap al mar o cap a la sola, en aquest cas.
4: Això és el que podrem dominar nosaltres. És a dir, nosaltres podem controlar allà on ens posarem per poder-ho veure. Això sí que és una cosa tangible i que nosaltres ho podem controlar. El que serà més complicat de controlar, evidentment, és la natura. Hi ha una cosa que és un factor. Al final és el 100% rellevant, que és el que ens impedirà poder-ho veure o no. És a dir, l'eclipsi el veurem igual, perquè de nit, estigui núvol o no, es farà igualment. Potser el que no ens permetrà la nuvolositat és poder veure com tapa tota l'esfera solar.
3: Té un nom, no? L'aro solar. No?
4: Sí, correcte. Hi ha els anells també que es poden veure, que és quan queda justament tancat al mig. Hi ha aquells anells que li diuen, que és aquella brillantor que hi ha justament al voltant. El problema de tot plegat, problema per dir-ho d'alguna manera, és que el sol quedarà molt baix en l'horitzó. I els mateixos núvols crepusculars que es poden formar o que es formen per sistema ens poden impedir una miqueta de poder-ho veure. Però tot així, confiem, desitgem i creiem que al final ho podem veure a normalitat. El que sí que hem d'apreciar és que si no podem veure a través de les ulleres com tapa, sí que veurem que es farà de nit.
3: Clar, es farà fosc
4: i tota la sensació que al final podem notar.
3: Perquè tot està mil·limitrat, Vull dir,
4: això mateix.
3: Són 33 segons d'eclipsi.
0: 33 o 35.
3: Val, 35.
0: Estem allí.
3: I a quina hora comença?
0: A les 20, o sigui, l'eclipsi comença a les 19:35.
3: 19:35, la lluna començarà a tapar el sol.
0: Exacte. I a les 20:29 és quan és el moment de la totalitat.
3: Va, home, durant bastanta estona podem anar a veure com el sol es va tapant mica en mica. Sí que l'eclipsi total durarà aquests 30 i escaig segons, però durant una bona estona podem contemplar
0: com a tapa. I després podem contemplar com es destapa la lluna. Llavors, les ulleres s'han d'utilitzar en aquests moments. Uh-huh. En el moment que la lluna va tapant el sol i després quan la lluna destapa el sol.
3: Val.
0: I hem d'utilitzar en aquests moments les ulleres aquestes amb la ISO pertinent i la protecció que fa que la intensitat de llum no ens molesti ni perjudiqui els ulls.
3: Val.
0: Perquè si ens perjudica els ulls, són lesions que són irreversibles.
3: Val. És això, un dels màxims consells que podem donar, que ara acabem de parlar, d'utilitzar ulleres homologades, perquè segurament que trobarem ulleres a tot arreu i que no podran estar homologades, sinó ulleres homologades, a més són econòmiques, i la campanya també porta que l'Ajuntament del Vendrell hagi fet difusió a través del CIT, en campanya comercial, també s'estan repartint ulleres, és a dir, val la pena aconseguir-les de manera homologada i si no comprar-les, que són molt econòmiques. Mm. Amb això vull dir, allò que sempre s'ha dit, ni ulleres de sol, ni fotocòpies, ni vidres enfosquits
4: Això ho vam explicar a la càpsula. Exacte, sí, això. De forma així molt dinàmica i molt distesa. Recordo que jo em vaig posar, era una
0: mascareta
4: de soldador.
3: No, tampoc.
4: Correcte, no.
0: El tema és que la llum del sol emet diferents radiacions. Uh-huh. I entenem, per exemple, quan hi ha un microones, les radiacions microones escalfen, no?
3: Val,
0: sabem que són perjudicials. O si ens anem a fer una radiografia, sabrem que els raigs X aquest ens hem d'apartar perquè no ens afecti. Doncs el sol, la llum del sol, conté la part visible, que és els colors i tot això, però totes aquestes radiacions que són més perjudicials. Llavors, per això no podem mai mirar el sol directament, mai. Però ni avui ni...
3: Ni cap altre dia,
0: ni cap altre dia, perquè hi ha totes aquestes radiacions que són ones electromagnètiques que poden perjudicar la retina.
3: Val.
0: Llavors, per això hem de ser tan curosos. Llavors, des de que comença fins que es tapa, clar, si tu estàs mirant molta estona, al final doncs pots danyar aquesta retina.
4: Correcte, és que és aquest el tema. De vegades parlem de l'eclipsi en el moment en què la Lluna s'ha posat davant del Sol, però hi ha un procés previ i un procés posterior que també el mirarem. I per tant, si això comença a les 19 llargues i dura aproximadament una hora, hi ha un procés en el qual no podem estar mirant-ho si no és amb aquestes ulleres. És a dir, que no parlem només del moment en què la Lluna s'interposa davant del Sol i queda allà aquells 30 i escaig segons, sinó que hi ha un procés previ i un procés posterior, i ens hem de protegir en tots dos processos.
3: Correcte.
0: I en la zona de totalitat ens hem de treure les ulleres, perquè si no, no veurem res.
4: Exacte.
0: I allí no passa res, els ulls no es danyen.
3: És un moment, són aquests 30 segons.
0: Sí, exacte.
3: Són consells importants, i ara no és qüestió de ser alarmista, però sí que és cert que una lesió ocular amb el sol, amb una poca exposició al sol directe, pot arribar a ser molt greus.
0: Són irreversibles. O sigui, si es perjudica la retina, ja no es pot tornar enrere. No hi ha cap medicació ni cap cosa. Jo m'agrada fer el símil dels carrets de màquina de fotografia d'abans, que per veure les fotografies s'havia d'anar a la sala fosca,
3: sí,
0: per revelar-los, no? Doncs els nostres ulls és el mateix. O sigui, ens posem... Això seria com la càmera fosca perquè aquest carret quedi intacte sense problema.
3: Sí,
0: si nosaltres aquests carrets en plena llum el traiem, oi que és vela?
3: El valem, sí.
0: Doncs una mica seria aquest el símil, que nosaltres amb aquestes radiacions que emet el sol pot arribar a avalar, entre cometes, la retina, i això no ho podem tirar enrere.
3: Clar.
0: Un carret el podem comprar nou.
3: Els ulls no.
0: Però
3: de moment no.
0: Vale, llavors una miqueta el plantejament
3: sí.
0: És aquest.
3: Molt bé.
0: És tenir aquesta precaució.
3: Val, que és això, el que aneu explicant, aquestes càpsules de Vendrell mira al cel. I també ho hem d'entendre, i ara ho lligarem també amb el temps, que hi ha la possibilitat que estigui núvol, hi ha la possibilitat de que pugui ploure inclús aquell dia, que hi hagi núvols baixos, aquestes coses. Però jo sé que es va fer una reflexió, ara quan es va fer tot unes jornades de divulgació i també adreçat als mitjans de comunicació sobre aquest fet, que és molt important, i potser per la gent de peu, està bé, però tampoc no va més enllà, però per la comunitat científica tal, és un esdeveniment de primer ordre per ells. És per ells és importantíssim.
0: És que són coses
3: clar,
0: que no passen.
3: Per això, i per ells és... Clar, és això. És,
4: bueno,
3: per ells és...
4: Hi ha molta gent que els va buscar.
3: Sí,
4: que
3: li agrada aquest fet.
4: Exactament, i planteja la seva vida en funció dels eclipsis.
3: Clar.
4: Per tant, nosaltres potser sí que és una cosa que dius ui,
3: clar,
4: però sí que és cert.
3: I la reflexió que es feia en això, que si mira, doncs, aquell dia està nublat, aquell dia hi ha núvols, aquells dies, per el que sigui, no es pot veure, la reflexió era... Serà una d'això, però almenys haurem parlat, haurem divulgat, haurem parlat del cel, haurem parlat d'astronomia, no, que és el que interessa. Ho hem d'aprendre una mica, això.
0: Sí.
4: Correcte, amb això també estem d'acord, és a dir, que evidentment arribarà el súmum el dia que el dia 12 d'agost, quan puguem veure l'eclipsi, però una miqueta és tot el que posteriorment o amb anterioritat hem pogut fer i que hem implicat un munt de gent. S'han fet xerrades, s'han fet a la biblioteca, sí. La canalla a les escoles ens consta que també hi dediquen una part, o han dedicat una part, ara hi ha vacances, però han dedicat una part també a explicar això, i al final és quelcom que ha anat arribant a molta gent i que tothom ha pres consciència del que pot passar, i acabi sent o no acabi sent, acabem veient l'eclipsi o no, ens hem de quedar doncs amb el que hem treballat, amb el que hem conegut, amb el que hem après i amb el que a posteriori doncs també puguem fer en una situació com aquesta.
3: Sí. I a més amb aquella casuística de dir, jo vaig ser-hi, no? Sí, jo el vaig veure, no? L'eclipsi del 2026 jo el recordo que el vaig veure.
4: I a més que pot ser... Es podia donar la casuística, evidentment, doncs, que ja que és una situació meteorològica adversa, que ens propiciés doncs no poder-ho veure, però no podem veure potser el sol, però sí que veurem doncs, que es fa de nit.
5: La foscor que dèiem.
4: Ho hem explicat moltes vegades.
0: Que baixa la temperatura.
4: Correcte, la temperatura de cop i volta baixarà, però de forma molt ràpida, amb molta celeritat. Probablement, ho hem dit moltes vegades també, els ocells deixaran de cantar. Aus que normalment són més propícies a les nits, doncs pot ser que comencin a... És a dir, que hi haurà tot un rebombori en la natura, que si som una miqueta observadors i no ens limitem només que mirar, sinó a fer servir els sentits i a observar i escoltar, probablement veurem coses que, per condicions normals, no les podem veure.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Hi ha unes propostes d'aquestes xerrades que hem anat també, que diu de deixar un mòbil gravant, però no la imatge, sinó el so. I llavors dius que quan es veu que els que ho han fet, que han anat als Estats Units a veure'ls i tot això, se'ls hi posa la pell de gallina d'escoltar en el moment que està passant pues, les emocions i el que estava... aquest surt verbalitzant en aquell moment que està passant allò
3: sí,
0: i que
3: sí,
0: ho
3: sí.
0: estàs visquent.
3: Clar.
0: O sigui, que hi ha un factor aquí emocional que més lluny de la part física.
3: Va, no, i tant, i tant. En certes cultures, l'eclipsi és sinònim de mala estrogança. S'ha de dir també, eh? Aporta mals auguris... No és el cas, eh? No?
4: Esperem que no.
3: I això, hi ha eclipsis durant tot

0: és que es mou molta gent, hi ha molt moviment. Llavors, si teniu intenció de canviar i anar a algun lloc en concret a veure-ho, feu una previsió, perquè si no, podria ser que inclús vejant per l'autopista es quedés col·lapsat, perquè per la banda dels Estats Units, aquestes autopistes amb 6 carrils, que en els dies de l'eclipse, doncs els 6 carrils estaven col·lapsats. Llavors, no tenim aquí unes infraestructures de carreteres i d'això com perquè sigui més fluid, i llavors el que es proposa més bé és que si un veí té doncs una terrassa o un bloc de pisos, tenen una terrassa que està orientat en la posició d'on es veurà el sol i ja es veu a l'eclipsi, doncs que s'ajuntin tots i vagin a dalt a la terrassa, que facin aquesta acte social i tot això, amb la qual és, si tenim un espai molt a proper de casa nostra que puguem anar-hi i puguem anar-hi caminant, fer-ho millor que dir moure'm, perquè es preveu molt moviment, col·laps, possiblement hi hagin col·lapses, i llavors a lo millor no hi haurà els núvols,
1: sí.
0: Però a lo millor ens quedarem a mig camí tancats amb el cotxe i sense...
1: No veurem res, no veurem la foscor, però no veurem...
0: Vale,
2: clar,
0: llavors...
2: Al final és... Si es veiés el 100% de Catalunya, cadascú des de casa seva ho acabaria veient. Donat que no es veurà un tant per cent no gaire elevat, doncs tota la gent del nord probablement baixi cap al sud per poder-ho veure. I bueno, tal com diu la Sílvia, hi ha certes limitacions que potser o programar-ho també amb una miqueta d'antelació o saber doncs, a on vull anar, quan hi vull anar i en quin moment hi tinc que anar.
1: Sí. A més, serà un dia per mirar el cel. Bé, tota la tarda, vespre, nit, perquè justament també arriben les llàgrimes de Sant Llorenç.
2: Coincideix, que
1: són aquelles
2: coincideix.
1: Mateixes, ja podem quedar on estiguem. Bueno, clar, aquí la contaminació lumínica... És veritat, aquí ja afectarà una mica més, però bueno, és una excusa per seguir mirant el cel,
0: sí.
1: No? Almenys en aquesta ocasió. No?
0: I el mateix, com que és a les 20:29 i acaba sobre les 9 del vespre, després podem, allà on estiguem, anar a sopar, però reservar-ho amb temps.
1: Sí.
0: I llavors, pues, bueno, que el mateix, el tema... col·lapse de moviment,
1: s'ha
0: de preveure abans i després.
1: Recopilem per acabar ja.
0: Vinga.
1: 4 d'agost fareu aquesta xerrada per explicar de manera oberta i participativa l'eclipsi. 4 d'agost, en quin espai?
2: A la plaça del Tívoli, a les 10 de la nit.
1: Perfecte.
2: Quan hi hagi baixat la calor,
1: hi hagi
2: sopat tothom.
1: Fresqueta.
2: Correcte, llavors.
1: Recomanació màxima és aquestes ulleres que hem començat amb elles. Ara podem acabar amb elles, també?
0: Sí,
1: acabarem de fer friqui així. Ulleres homologades, també ja hem dit que tota aquesta campanya de Vendrell Mira el Cel, també hi ha una campanya a través del CIT, dels Centres Iniciatives del Vendrell, el comerç del Vendrell, on es reparteixen aquestes ulleres als compradors, entre altres qüestions. I la màxima recomanació és gaudir d'aquest moment històric i d'això, gaudir-ho i mirar-ho amb precaució i amb seguretat. Gràcies.
3: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última part de programa, ja. La cosa va molt ràpida, eh? Sempre ho diem així. És bona senyal, pensem, almenys per nosaltres. I és que, de fet, cada dia comencem puntuals a partir de les 9 del matí i volem ser-hi, si ens deixeu. Això fins al migdia, fins a les 12. I això cada dia de cada dia, eh? Avui és divendres, 10 de juliol, programa número 4007. A més, avui una tercera part que aprofitarem per anar recordant, i ho estem fent sempre en aquestes setmanes estivals, i ho farem fins tot just arribar al final de temporada, que és recordar les diferents seccions o diferents punts que hem anat tractant justament en aquesta temporada que estem a punt de finalitzar. I els divendres, en aquesta franja, hem tingut secció des de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona, una secció sobre, bé, terminologia legal, sobre consells, sobretot, i sempre de manera didàctica i així com molt entenedora. Doncs anirem a recordar una secció important. De fet, va ser la darrera que vam tenir ara fa unes quantes

0: setmanes. I després ja anirem cap a la participació i les trucades, una bona estona per poder xerrar i conversar amb vosaltres des de totes aquelles vessants que vulgueu, des del WhatsApp, el correu o el telèfon de directe. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa unicap de tot. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: L'advocacia al món jurídic i legal, m'atreviria a dir, fet ràdio, fet secció de ràdio, però així, d'aquesta manera divulgativa, propera i com més entenedora, i ho és, i la més entenedora possible per poder parlar-ho i explicar-ho en diferents terminologies. Qui ens ajuda a aconseguir tot això des de l'il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona, la Begoña Cajaravilla, que ja ens acompanya. Begoña, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Apropant, no? És el que ara volia dir, apropant i fent ràdio amb un tema i que ho destaquem en cada ocasió, que pot semblar allò com molt seriós, molt de llosa, com molt poca broma, però en canvi ho podem parlar així obertament, senzillament, properament, perquè justament vosaltres voleu que sigui així,
1: Sí, i de fet... Ens hi trobem també, almenys jo, que fa molts anys ja que estic a la carrera, molts, els advocats d'ara intentem que el nostre vocabulari, que sempre ha sigut una mica farragós i una mica protocolari, no?
0: Sí.
1: Quan estem en una sala, almenys jo intento que quan surto el meu client hagi entès el que ha explicat la seva advocada, no? Perquè
0: si no,
1: sobretot quan li estàs explicant el tema al client, no? A vegades has de buscar paraules que siguin més senzilles i que siguin entendibles, perquè pots entrar en col·lapse.
0: No, i tant, s'agraeix. També és lògic, que per una banda nosaltres intentem buscar aquesta part una mica més distesa, però és evident que estem parlant de terminologia en el fons important, amb tot el que suposa burocràticament, estem parlant de lleis, estem parlant de jurisprudències, és a dir que el tema és prou complicat, però per això que s'agraeix molt que es pugui explicar amb facilitat i de manera així senzilla.
1: Sí, és veritat, i gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat, perquè també el ciutadà, quan escolta, a vegades tu escoltes alguna cosa i dius, que bé, ara ho estic entenent, no? Això m'està passant a mi, no? I m'estava passant i no sabia què era això, no?
0: Sí, que bé. De fet, avui parlem d'una de les teves especialitats, oi, si no m'equivoco?
1: Sí, avui parlem de les custòdies compartides. Quan arriba el moment de les separacions, què hem de fer amb els nens, no? Quin seria un sistema més favorable o menys favorable pel tema de la guarda dels nens, no?
0: Val.
1: Jo abans de començar a parlar de la guàrdia i custòdia, sí que m'agradaria fer un punt, perquè és una de les preguntes que em fan molt al despatx, no? S'ha de diferenciar el que és la pàtria potestat i el que és la guàrdia i custòdia compartida. La pàtria potestat sempre ha sigut compartida.
0: Val.
1: Sempre.
0: Val. Pare i mare,
1: Pare i mare. Això què vol dir?
0: O pare i pare, o mare i mare.
1: Exacte, sí. Són els drets i les obligacions que tenen els pares enfront als seus fills. És a dir, tots dos han d'estar d'acord a on matriculem el nen al col·le.
0: Val.
1: Tots dos han d'estar d'acord si el nen se l'ha d'operar o no, no en els casos d'urgència, que aquí qui decideix és el metge, evidentment.
0: Sí.
1: Tots dos han d'estar d'acord si el nen fa la comunió o no la fa. Clar, aquestes coses sempre han sigut compartides.
0: Val. Sí, quin sigui el règim establert...
1: Sí, quin sigui el règim.
0: Preval això,
1: És això, val? Aleshores, què passava abans, no? Abans teníem un sistema que hi havia una guàrdia i custòdia normalment exclusiva. I era el que nosaltres anomenàvem, els advocats abans, el combo familiar, no? Això que volia dir. Normalment, els nens es quedaven amb la mare, es quedaven amb la vivenda on estaven vivint, tota la família, era el pare qui marxava, i el pare tenia un règim de visites, que era cada 15 dies, al cap de setmana, i la meitat de vacances.
0: Val.
1: Això s'anomenava el combo familiar, no? El combo família que se la quedava la dona. Que a priori semblava que era... Hosti, t'ha tocat la loteria, no? Que era el que es parlava. Els divorcis sempre afavoreixen a les dones.
0: Ja, has guanyat tu.
1: Has guanyat tu, l'home no podia refer la seva vida. I en realitat era, jo sempre ho dic, un regal enverinat. Perquè a la dona li suposava tenir la càrrega familiar sencera, la càrrega dels nens sencera.
0: Clar.
1: Això també implicava que la dona hagués de deixar potser la seva feina i agafar feines parcials a on poder fer càrrec dels nens en els horaris de col·le i de... Perquè el pare era aquesta figura de el padre visitante, no? Arribava el divendres se l'emportava el cap de setmana i diumenge els tornava. I semblava que era, doncs, lo fàcil, no?
2: Sí, sí.
1: I això comportava també pagar una pensió d'aliments, i segurament també la meitat de la hipoteca, perquè era on es quedaven els nens i la mare.
2: Val.
1: Això és el que passava abans, no?
2: D'acord.
1: A partir del 2011, amb l'aprovació en el Codi Civil Català, nosaltres tenim el Codi Civil Català.
2: Sí, sí, un codi propi.
1: Va entrar en vigor el llibre segon, on es plantejava la relació, on es tracta les relacions familiars. Aquí comença a introduir-se el principi de responsabilitat parental.
2: Val.
1: Val? D'aquesta manera s'afavoreix a que tant el pare com la mare puguin tenir el mateix dret d'estar o de conviure amb els nens. Això no vol dir que fos d'una manera automàtica que els jutges apliquessin la custòdia compartida, però sí que va a començar a canviar aquest paradigma d'exclusivitat de guarda i custòdia exclusiva per la mare, perquè fos de corresponsabilitat, no?
2: Val, 50 i 50.
1: 50 i 50. Les custòdies compartides, a vegades pensem que hem de ser-hi al mateix temps, 50 i 50, és a dir, normalment per setmanes, no?
2: Val.
1: De dilluns a dilluns, de divendres a divendres. No és així, tampoc. Nosaltres podem fer guardes i custòdies compartides una mica a l'uso.
2: Val.
1: Perquè, clar, hem de conciliar,
2: clar,
1: amb els horaris, amb les feines, amb els domicilis. Aleshores, no sempre podem fer una custòdia compartida sencera. A vegades fem custòdies compartides, pues, de dijous fins a dimarts. A vegades fem custòdies compartides, una el té dilluns, dimarts, i l'altra té dimecres, dijous, i els caps de setmana són alterns.
2: Alterns, val.
1: Sempre intentem quadrar o conciliar la vida del pare, la vida de la mare i sobretot la vida dels nens.
2: Val, val, val. Que és el més important, eh?
1: Que és el més important.
2: El que més predomina és el benestar dels infants, sempre. Això també ha de quedar clar.
1: Sempre.
2: I no està marcat, doncs, és a dir, aquesta amalgama de possibilitats es decideix entre les dues parts, doncs.
1: Clar, a vegades
2: no ho marca la llei, per entendre'ns.
1: No. O sigui, nosaltres, quan ens separem, podem anar pel mutu acord, o si no tenim mutu acord perquè no ens posem d'acord, malauradament, doncs hem d'anar al jutge.
2: Val.
1: I que sigui el jutge
2: qui,
1: valorant les circumstàncies del cas, ha de decidir si podem aplicar una guarda i custòdia compartida o és millor una guarda i custòdia exclusiva, per exemple. A vegades ens hi trobem que tenim un pare o una mare que treballa a torns, matí, tarda i nit. Clar, conciliar amb una custòdia compartida amb un treball a torns és complicat.
2: És complicat.
1: Però això no vol dir que el pare o la mare pugui dir, ja, però jo tinc els meus pares que m'ajuden, o tinc la meva germana que m'ajuda, i pot ser viable una custòdia compartida. O a vegades fem que la setmana que el pare va de nit sigui la setmana que sigui la mare qui els tingui. Però sempre intentem, i sempre s'intenta, que prevalezca l'interès del menor.
2: Sí, sí, sí.
1: Sempre, sempre, no? És el més important. I sobretot també perquè aquest paradigma, i jo sóc molt pro custòdia compartida, després si vols t'explico una mica quan funciona i quan
2: sí.
1: Però aquesta figura de que el pare no es volia encarregar dels fills també ha quedat una mica enrere.
2: Per sort ha canviat, o està canviant, per sort.
1: Exacte, i està canviant, no? Se li dona aquesta oportunitat als pares a ser pares, perquè també volen ser pares.
2: No, i clar, és evident, i formar part de la criança, no?
1: Clar, i també hi ha dones que no volen ser al 100% mares. També hi ha dones que ens agrada molt treballar la nostra feina, la nostra vida personal quan no som mames.
2: Sí, sí, sí.
1: Jo tinc dos nens, faig custòdia compartida, i ja són grans i encara faig custòdia compartida, i jo valoro moltíssim la setmana que no els tinc. Sí, i mira que me'ls estimo, eh?
2: Sí, sí, no, està clar, està clar. Està
1: però,
2: clar.
1: Però puc estudiar, puc treballar, clar, puc fer moltes sí. coses. Quan estàs pendent dels nens, pues, mm-hmm. s'ha d'anar a buscar els extraescolars, sí, fas sí, sí, de sí. Uber, fas de...
2: No, la conciliació no és fàcil, ni
1: no,
2: molt
1: menys. No, per tant, això també ajuda molt que el
2: sí,
1: pare
2: sí, sí, sí, està clar.
1: També tingui aquesta responsabilitat, mm-hmm. però sobretot també que el pare pugui disfrutar de la criança dels seus fills,
2: clar,
1: no? Que abans
2: clar.
1: No la tenia, no? Mm-hmm. Estava com una mica prohibida i era tot exclusiva per
2: sí,
1: la mare.
2: Sí, perquè és aquesta herència no, de fa anys d'aquest no, patriarcat, matriarcat, digue-li
1: tal
2: com
1: qual.
2: Vulguis, no? Del
1: sí,
2: qual
1: sí.
2: la cura dels fills i de la casa sempre requeia la dona
1: sí.
2: i el pare era un fet productor o proveïdor no, de la llar.
1: Clar,
2: i això per sort també està, ha canviat.
1: I que quan arribava un divorci, malauradament, l'home patia tot el perjudici econòmic, també,
2: sí.
1: no? Perquè havia de marxar de casa, havia de pagar una manutenció,
2: clar, com a mica,
1: havia de pagar una meitat d'una hipoteca d'una casa en la que no vivia,
2: uh-huh.
1: i s'havia d'anar a buscar un lloguer, o s'havia de tornar a casa dels pares, perquè econòmicament no podia afrontar tot això, no?
2: Sí, sí.
1: Ara, amb això, també ha canviat, no? Quan hi ha una custòdia compartida i els progenitors tenen més o menys la mateixa, el mateix ingrés, els mateixos ingressos,
2: uh-huh.
1: ja no s'ha de, no s'ha de pagar una pensió d'aliments.
2: Val.
1: A vegades sí,
2: uh-huh.
1: a vegades sí, perquè a vegades l'economia és molt diferent.
2: Uh-huh.
1: Tot i que estiguem amb un 50%, no cobrem igual.
2: Yeah.
1: I potser la dona cobra una mica menys, o l'home uh-huh. cobra una mica menys. Per tant, això s'ha d'equilibrar
2: uh-huh.
1: i un dels dos sí que ha de fer una miqueta més i ha de pagar pues, o una pensió d'aliments o
2: Va.
1: Les despeses dels nens ja no és un 50-50, sinó que paguem 70-30, les extraescolars, el repàs, l'anglès, doncs un paga el 70 i l'altre el 30.
2: Val.
1: Sempre intentem buscar una manera que sigui bo per tots.
2: El més justa possible.
1: Clar.
2: Per les dues parts. I el tema casa, que és un tema important.
1: Sí, el tema casa. Mira, quan jo vaig començar, quan es va començar a aplicar la custòdia compartida, es va posar molt de moda la casa nido.
2: Sí.
1: I la gent deia, sí, sí, casa nido, esto perfecto. Els nens no marxen de casa
2: uh-huh.
1: i els que marxen són els pares. Ara surto jo una setmana i a la setmana següent surts tu, no?
2: Uh-huh.
1: Això... els que ens dedicàvem una mica a això ja vèiem que
2: ja,
1: això no seria
2: no
1: viable
2: allà, sí.
1: No, no, perquè això generava molt conflicte, no?
2: Uh-huh.
1: Tu arribaves de la teva setmana que havies deixat la casa neta i quan et tocava tu la casa estava bruta. Si un havia vingut amb una parella nova, l'altre s'enfadava perquè havia entrat una parella.
2: Clar, la intimitat...
1: Això era un conflicte, no?
2: Uh-huh.
1: Aleshores... quan comencem a aplicar la guàrdia i custòdia compartida, aquesta prioritat que abans tenia... Normalment, la casa... Bueno, normalment no, és així. La casa familiar és pels nens.
2: Val.
1: No és per la mare ni pel pare.
2: Uh-huh.
1: És pels nens.
2: Pels fills, sí.
1: Què passa? Quan estem en una guàrdia i custòdia compartida, qui té més dret a quedar-se amb la casa?
2: Uh-huh.
1: Pues en principi, cap dels dos. Val? S'ha d'analitzar cas per cas, no? Normalment se li dona a l'ús aquell dels dos progenitors que econòmicament sigui més vulnerable,
2: uh-huh.
1: tingui menys oportunitat a
2: Val.
1: Poder sortir al mercat immobiliari, no? A poder
2: uh-huh.
1: buscar-se un lloguer o comprar-se un pis. Però el que se sol fer és limitar aquest ús. Abans, la casa, amb l'exclusivitat, era pels nens fins que tinguessin la majoria d'edat.
2: Uh-huh.
1: Quan ens hi trobem amb una guàrdia i custòdia compartida, ara els jutges el que solen fer és limitar aquest ús pues, a 4 anys, a 5 anys, a 3 anys, i una vegada això, per exemple, et poso el cas, pues, la parella que es separa i ara els nens tenen 12, 13 anys, bueno, pues, donem com a un marge a la mare o al pare 2, 3 anys per estabilitzar-se, i una vegada arribi això, es posa el pis a la venda, es liquida hipoteca, es reparteix i cadascú
2: I cada
1: mateixes oportunitats.
2: Mm-hmm.
1: Clar, això també ha comportat
2: que
1: tant el pare com la mare, que el divorci no sigui el no puc refer la meva vida perquè tinc un escoll econòmic darrere que no puc afrontar, no? Clar, això ha ajudat molt. Sí. Ha ajudat molt a que tant el pare com la mare, primer sobretot, puguin tenir el mateix dret a estar a la criança dels nens, que existeixi una corresponsabilitat amb aquesta criança. I després, econòmicament, evidentment, ha fet que el pare no tingui aquesta càrrega de pagar tot i, no, i a sobre no pugui estar amb els nens. No?
2: Has parlat d'edat, dels 18 anys dels infants.
1: Sí.
2: Això ho marca també, suposo, no? La custòdia compartida?
1: Sí, bueno, la custòdia compartida no. Marca, o sigui, tant la custòdia exclusiva com la custòdia compartida, l'ús de l'habitatge sol quedar-se quan arribi la majoria d'edat.
2: Val?
1: Però això tampoc és sí o sí contundente. Val? Perquè durant el procés d'un divorci, jo em puc divorciar el 2015 amb unes condicions, però el 2020 aquestes condicions han canviat.
2: Han canviat, sí.
1: Aleshores, qualsevol dels dos pot dir, escolta, que tot i que en el 2015 se li va donar l'ús fins a la majoria d'edat, el meu fill, als 17 anys, ja no viu a casa perquè està vivint a la universitat, a fora, o que sigui, i ara ja no cal esperar fins als 18. Ja es pot vendre la casa abans. O, al revés, es pot demanar una pròrroga perquè els nens estan estudiant una carrera i fins que no acabi la carrera podem prorrogar o allargar aquest ús de la vivenda.
2: Val.
1: Però la tendència judicial és equilibrar.
2: Sí, sí, sí. Sempre intentar buscar el màxim equilibri possible.
1: Exacte, perquè al final un home que està esperant, perquè és potser el seu colxó, no?, econòmic, no?, de dir, necessito vendre aquesta casa perquè he estat pagant la hipoteca i ja no em queda res d'hipoteca, ara ja si la venc puc agafar una mica de diners, i clar, si m'he d'esperar fins als 23 anys els meus fills, jo potser tinc 60 i ja no puc comprar-me res, no? Per això s'intenta valorar cas per cas quines són les situacions.
2: Val. No? I en els millors casos, o sempre, no? Suposo que el més important és poder arribar a un acord
1: sempre
2: amb l'advocat o l'advocada
1: sempre
2: i no haver d'arribar davant d'un jutge, entenc.
1: Nosaltres tenim un dit, però más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Perquè al final, jo sempre dic el mateix als meus clients, no? Al final nosaltres ens hi posem davant d'una persona que no ens coneix de res.
2: Ja, i es basaran...
1: I no ens coneix de res. I no entrarà a valorar, o sigui, entrarà el que li permeti el temps de judici i el que s'hagi mirat al nostre cas. Però ja està, no valorarà que tu puguis anar a les 7 de la tarda perquè jo puc anar a buscar el nen a futbol i així també estic amb ell. No entrarà, dirà, setmana custòdia compartida, 50% de vacaciones i pensió d'aliments X i 50% de despeses dels nens. I ja està.
2: I ja està.
1: Per tant, si nosaltres ens podem, doncs, podem arribar a un acord, sempre farem el nostre conveni o la nostra guarda
2: clar.
1: A la carta nostra.
2: Sí, sí, sí, sí. Que igualment aquest acord, per entendre'n, signat davant d'una advocada, allò preval,
1: Bueno, s'ha de signar davant d'una advocada, però també s'ha de ratificar en el jutjat.
2: D'acord.
1: Sense la ratificació...
2: No és
1: aquest,
2: vàlid.
1: Aquest conveni és un acord privat.
2: Val.
1: És com si o posem davant d'un notari o posem davant d'un jutge.
2: O d'un jutge, correcte.
1: Si no tindrà la validesa, no? Però també et dic, o sigui, la guàrdia i custòdia compartida funciona si els pares tenen comunicació.
2: Val.
1: Si tenim uns pares que tenen un conflicte diari, la guàrdia i custòdia compartida no funcionarà.
2: Que és el que deies abans, sota la teva experiència, els casos que poden funcionar o no poden funcionar.
1: Clar, clar, perquè què passa? Jo sempre dic el mateix. Estamos condenados a entendernos.
2: Ja, quan tenim dos fills.
1: Clar,
2: sí.
1: Sempre. Jo poso el mateix exemple, sempre dic. Cuando el niño se case... A la boda vais a ir los dos. Clar.
2: És cert.
1: Perquè
2: sí.
1: Jo tinc la meva mare i el meu pare. Jo vull que vinguin tots dos al meu casament, no?
2: Clar.
1: Per tant, estáis condenados a entenderos. I si ho feu d'aquesta manera, sempre és millor. Clar, no serveix si jo a casa meva, la setmana que tinc els nens, li dic que ha de fer feines de classe, de col·le, de deures, de tal... i quan arriba a casa del pare o a casa de la mare no fa feines, no fa deures, no té uns hàbits, el nen es torna boig.
2: Clar.
1: Aleshores, no és que siguem íntims amics, però sí que més o menys la línia sigui més o menys la mateixa.
2: Ja.
1: I així, això funciona, les custòdies compartides funcionen i molt.
2: Val.
1: I és més, els nens, jo ho he vist, creixen de manera molt diferent perquè tenen el mateix vincle amb el pare i amb la mare.
2: Clar.
1: I cada vegada jo veig més pares i mares que comparteixen espais d'extraescolars. Tot i que no em toca el nen, pues vaig a veure un partit de futbol,
2: val,
1: no?
2: Val. Sí, sí, sí.
1: Clar, això és fantàstic.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Això és fantàstic. Per tu com a persona, com a pare i com a mare, però sobretot pels nens.
2: Pels infants. No, queda clar, queda clar. Així doncs, si no hi ha, o aquella parella no acaba amb una bona relació, es desaconsellaria, doncs, la custòdia compartida?
1: Hi ha molts factors.
2: Val.
1: Hi ha molts factors en què el jutge analitza si la compartida és bona o no. Si hi ha una sèrie de denúncies cruzades entre ells, és poc viable que existeixi una guàrdia i custòdia compartida.
2: Val.
1: Perquè no hi haurà aquesta sincronització que ha d'haver-hi, no? Per exemple, tampoc si un pare o una mare viu a molts quilòmetres de l'altre, perquè, clar, no és viable si tu vius a Barcelona i l'altre viu a Vendrell i el nen va al col·le al Vendrell. La setmana que li toca estar amb el pare o la mare a Barcelona,
2: clar,
1: si li hem d'aixecar el nen a les 5 de la matinada o a les 6 de la matinada perquè arribi al col·le, és inviable també una custòdia compartida, no? S'ha de valorar una mica, doncs, això. I a vegades també es valora quina responsabilitat ha tingut el pare o la mare durant el matrimoni. És a dir, si ha sigut un pare o una mare ausent i ha sigut l'altre qui s'ha dedicat als nens fins als 10 anys, que arriba la separació, a vegades també el jutge s'ho planteja si la guàrdia i custòdia compartida serà viable o no.
2: Val.
1: Però també es pot canviar. És a dir, nosaltres, és el que et deia abans,
2: sí,
1: podem
2: no
1: començar
2: és.
1: Per una guàrdia i custòdia compartida i després acabem una exclusiva.
2: Clar.
1: Que això també passa quan els nens es fan grans. Perquè també ens oblidem dels nens, però a vegades els nens estan una mica farts de fer canvis a domicili.
2: Clar, no ha de ser còmode tampoc.
1: Ah, i al final
2: logísticament no és còmode.
1: No, el cas dels meus fills, no? Play arriba, play abajo. Perquè, clar, nosaltres, el pare i jo, ens avenim molt i tenim molt bona relació i vam dir, una PlayStation, no tindrem dues. I
2: clar.
1: Si vols, pues, això, el diumenge, PlayStation cap a casa del pare, PlayStation cap a casa de la mare, no?
2: Sí.
1: I clar, arriba un punt, doncs, potser amb 14 o 15 anys, que et diuen, jo estic fart d'això, jo vull veure el papa sempre o la mama sempre,
2: clar.
1: Però em vull quedar en una casa. Clar, també se'ls ha d'escoltar.
2: Però perquè això és cert, no? Hi ha aquest mite, no?, que els fills poden triar en quin progenitor poder viure, això és real.
1: No és tant triar.
2: Val.
1: Val? No és tant triar. És que a partir dels 12 anys i amb 11, si tenen la suficient maduresa, són escoltats.
2: Val.
1: Són escoltats. Per què volen fer aquest canvi? Clar, evidentment, és el que nosaltres anomenem l'exploració del menor, que té un nom feíssim,
2: sí.
1: I no és tan lleig. Al final, el que fa és que el jutge i la fiscal de menors, en el cas que anem a judicis, li fan una entrevista al menor i li pregunten, a veure, tu per què vols anar-te amb el papa? O per què vols anar-te amb la mama? Clar, no serveix que digui, és que el papa sempre em castiga o és que el papa m'obliga a dutxar-me cada dia, no?
2: Yeah.
1: No, això no és un motiu.
2: No, clar.
1: Aleshores, no és que pugui escollir, però sí que pot ser escoltat i que ell expliqui què és el que amb ell li fa angoixa o què és el que... Potser és que estic cansat de canviar-me de casa.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, doncs pues molt bé, també pot ser.
2: Clar. Anem a l'extrem, Bego. Podem arribar a treure la custòdia d'un progenitor?
1: Sí.
2: Sí.
1: Podem arribar a treure una custòdia compartida i podem també treure una custòdia exclusiva.
2: Val.
1: Sí. És veritat que no, o sigui, canviar un règim amb un altre, és a dir, canviar de custòdia compartida a custòdia exclusiva, és com a més comú, val? És més normal, per lo que et dic, perquè normalment arriba un punt que els fills ja demanen, no? I diuen, hosti, jo no estic cansat d'estar amunt i avall. O, pues mira, el papa o la mama s'ha tornat a casar, a casa som un munt, perquè arriba una setmana que estem... I amb la casa del papa, pues només estic jo sol, o només estic jo i el meu germà, no? I, pues bueno, pues canviem sí, a custòdies exclusives amb un règim de visites més flexible, que els nens poden estar més amb la mare o amb el pare quan vulguin, perquè ja són més grans. Val. Perquè, clar, a vegades ja ens passa que em toca el cap de setmana i et diuen, papa, és que tinc un cumpleaños, papa, és que em quedo a dormir, o mama, és que no puc anar amb tu, perquè, clar, va passant. No,
2: sí, clar.
1: Ells van creixent.
2: Sí, el dia a dia és així. És que realment
1: jo me'n recordo fa molts anys que un noi em va dir, és que quan els meus pares es van separar, jo no vaig poder decidir, però ara sí.
2: Clar.
1: Ara
2: no, sí,
1: perquè ara tinc 16 o ara tinc 15.
2: Sí.
1: Quan canviem o traiem una guarda exclusiva, perquè la traiem, no perquè la convertim en una custòdia compartida, ha tingut que ser per uns temes més complicats.
2: Val, clar.
1: Més forts.
2: Sí, m'imaginava.
1: Si no es treu així com clar. Així.
2: I més a l'extrem encara. Una guarda potestat es pot retirar d'un dels progenitors?
1: Una pàtria potestat es pot retirar.
2: Sí, també.
1: Sí, es pot retirar.
2: Ha de ser casos molt extrems.
1: Molt extrems. Jo... que serveixi d'anècdota, només al llarg de la meva vida, que han sigut, pues, porto ja 23, 24 anys, només vaig treure una pàtria potestat sencera, perquè a vegades podem fer parcialitats de la pàtria potestat. Per exemple, el pare viu a Madrid, o la mare viu a Madrid, i el que té la guàrdia exclusiva del nen, no?, viu aquí. Clar, què passa? Que si em canvio de domicili per empadronar-lo, necessito la signatura del pare. I el pare està a Madrid. I si cada vegada he d'estar pendent de que m'assigni el document, de que vingui, de que no, el que demanem és a l'exercici de la pàtria potestat queda com a més exclusiu en determinades
2: coses
1: perquè sigui de la mare.
2: Val.
1: Per exemple, temes mèdics, no? Pues si se l'ha de vacunar o no se l'ha de vacunar i el pare no hi és, pues que la mare pugui decidir si la vacuna o no la vacuna. Retirada total de pàtria potestat, pues són casos, en aquest cas, jo, per exemple, era un home que havia estat tota la seva vida, la vida de l'infant, a la presó. Pràcticament ni el coneixia. Aquest nano, no? I, clar, no li podíem donar la capacitat de decisió a un pare que no havia estat present mai a la vida d'aquest nano, no? Aleshores, el jutge li va retirar la pàtria potestat. Però han de ser casos molt excepcionals
2: molt
1: i molt extrems.
2: Molt extrems. Sí. Tornem a la teva experiència. Els casos d'èxit, en qüestió de compartida, superen els nous casos d'èxit? És a dir, valorant-ho, és un bon règim, eh?
1: És un bon règim.
2: Tu apostes per ella, ho deies.
1: Sempre.
2: I suposo que sempre la balança decau cap aquí, eh? És
1: sí.
2: El més positiu possible, doncs.
1: Ojo, però...
2: Amb les condicionants que abans dèiem,
1: sí,
2: eh?
1: Sí. Estic a favor de la pàtria potestat, o sigui, de la guàrdia i custòdia compartida, sempre que sigui real. És a dir, que no ho fem per trampa. Que a vegades...
2: Que també passa.
1: Sí.
2: Ai.
1: A vegades passa que... No. Jo guàrdia i custòdia compartida perquè així no he de pagar pensió.
2: Ah, clar.
1: I després me l'està cuidant la meva mare.
2: Ja.
1: O no estic exercint de pare o de mare. Perquè aleshores sempre dic el mateix. Si no pot ser un pare 24/7, no passa res. No passa res. És millor que fem un règim més ampli de visites, fem un cap de setmana més llarg, des del dijous fins al diumenge, però ens hem de mullar. Uh-huh. És a dir, si vols ser pare o mare de guàrdia i custòdia compartida, s'ha de ser-hi. S'ha d'estar. S'ha d'anar a les reunions al col·le. S'ha d'anar a les extraescolars. S'ha de fer de pare o de mare. Si no, doncs li donem la guarda a l'altre progenitor, ja sigui el pare o sigui la mare, i nosaltres arribem a on arribem. Clar, a vegades ens passa que diu, no, jo vull ser pare de guàrdia i custòdia compartida, però és que arribo cada dia a les 8:30 de treballar. Doncs
2: no,
1: això no és compatible.
2: No, clar.
1: No és compatible, perquè no estem fent un bé al nen.
2: Sí.
1: Pues per això, millor que estigui amb la mare, que a lo millor acaba a les 5.
2: Val. Sí, sí, sí.
1: Però si tots dos tenen aquesta intenció d'una guàrdia i custòdia compartida, per mi és perfecte.
2: Sí, sí, sí.
1: És perfecte.
2: I el matrimoni no ha d'estar casat, entenc, tampoc, no? És a dir, no poden ser parella de fet...
1: Exacte, o inclús no ser ni parella de fet, és a dir, molta gent diu... nosotros no nos hemos casado, ni hemos, nos hemos inscrito como pareja de hecho en cap lloc, ni res, vivíem junts. Bueno, també és un conveni de guarda i custòdia.
2: D'acord, d'acord.
1: Només de guarda
2: Clar,
1: i custòdia.
2: Clar, que dèiem, que regeix tot això són els infants i és el naixement d'aquests propis infants, només faltaria. Sí. És un tema interessant, realment, sí. Suposo que malauradament és un tema habitual,
1: sí,
2: i és molt comú, eh? I sí. Jo crec que més o menys tots en el nostre entorn social coneixem casos i coneixem parelles que per les circumstàncies que siguin doncs, han hagut de separar-se o divorciar-se.
1: I en els últims, ja et dic, en els últims 15 anys, ara és com a molt més normal sentir la guàrdia i custòdia compartida.
2: Sí, sí, sí.
1: Ara ho veus, no? Inclús... I ara que serveixi així una mica d'anècdota, no? Però si et divorcies i busques parella, moltes vegades és tu tens nens, jo també, tu què tens? Guàrdia i custòdia compartida? Vale, intentem quadrar a la teva setmana amb la meva. I així
2: sí.
1: Ja és algo del dia a dia.
2: Sí, sí, exacte. Sí, sí, sí. Bueno, sí. És aquesta organització, conciliació familiar, personal, vital, professional, que tenim tots plegats.
1: Sí.
2: I és obvi, tu deies molt bé, no és el tema ni molt menys, és una reflexió que veig que la compartim i també per sort crec que avui en dia la compartim tots, que és a dir, el projecte vital de fills, família, és evident que és importantíssim i que és un punt o un pilar molt important,
1: sí.
2: Però que tampoc no ha de basar ni ha de condicionar la nostra història.
1: Exacte.
2: M'explico,
1: Exacte.
2: Si ho és, i si no ho és, doncs no ho és, m'explico.
1: És així, jo l'altre dia, que estava també convidada a la ràdio de Tarragona pel tema del 8M, parlàvem de la bretxa salarial i jo comentava això, no? Gràcies a les custòdies compartides... Les dones hem pogut tornar a les feines senceres de 8 hores. I perquè a mi m'agrada molt ser mare, però també m'agrada molt ser dona.
2: Clar.
1: I m'agrada molt la meva feina, i m'agrada molt el meu temps lliure.
2: Sí, sí, sí.
1: I clar, ajuda molt que hi hagi una corresponsabilitat amb el pare, no? Perquè dius, bueno, jo estic tranquil·la perquè ara estan amb el pare, i el pare els porta extraescolars, el pare ja fa que també facin deures, el pare, doncs, jo no arribo aquí, ja arriba ell.
2: Sí, sí, sí.
1: Que d'això es tracta. O
2: Exacte, no, està clar. Que potser en un món real i fantàstic això hauria de passar dins de la parella, segurament,
1: Sí, sí, sí.
2: Però tots sabem com van les coses i com evoluciona tot avui en dia, que és complicat fer-ho, i per això que, bueno... És a dir, no, utilitzar recursos que siguin els que tenim al nostre abast per poder desenvolupar aquestes coses que dèiem, amb les situacions que es toqui viure i amb la casuística que es toqui viure, ni
1: Exacte.
2: Més ni menys.
1: Sí.
2: No per això ens hem de frustrar, que potser al fons és això, no?, d'intentar evitar frustracions, intentar evitar, doncs, les situacions que ens compliquen la vida tots plegats.
1: Bueno, és que jo crec que en el món en què vivim ara, no? Ha deixat de ser un estigma a l'estar separat.
2: Sí, sí, correcte, és veritat.
1: Saps? I ara és com a... Inclús, ostri, que bé que estic, perquè tinc dues setmanes lliures al mes, no?
2: Tinc temps per mi.
1: Tinc temps per mi. Totes dues... Les dues parts del matrimoni, no? Poden tornar a viure, a tornar a reinventar-se, no? No tenen el lastre del tema econòmic, perquè, hosti, si he de pagar 1.000 euros de despeses a la meva ex, això genera, primer, un conflicte.
2: Segur?
1: Que, hosti, és que l'estic pagant, és que li pago, és que, clar, ella viu superbé i jo no pago, o sigui, jo no puc viure bé, o a la inversa, no?, quan és que el pare... no s'involucra en els nens, és que tota la càrrega dels nens la porto jo, és que, clar, tot això...
2: Sí, sí, està clar.
1: Ha canviat una mica en que no hi hagi aquests conflictes, no?, que abans hi havia.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I Catalunya ha sigut pionera, amb la guàrdia custòdia compartida. O sigui, va ser de les primeres comunitats en establir la guàrdia custòdia compartida.
2: Perquè ara també la trobem en altres comunitats.
1: Ara ja
2: sí. Ara totes estan.
1: Sí, sí, sí, ara pràcticament... amb dades del 2024, la Guàrdia i Custòdia Compartida és un 49, algo a tot Espanya.
2: Ostres.
1: Sí, sí, sí. Estem arribant ja potser al 50-50.
2: Bé, mira. Bé.
1: Sí.
2: Fantàstic.
1: Sí, sí.
2: I ja com a missatge final, i que ja dèiem al començament de la secció, que sempre el fem, però el potenciem i el repetim ara, és això, eh? Qualsevol dubte, pregunta, qüestió, si us plau, poseu-vos en mans de professionals, dels advocats i advocades de confiança. Si voleu fer-ho a través del col·legi, també podeu fer-ho, que és un molt bon recurs per conèixer els advocats que tenim a la proximitat. Eh?
1: Sí, sí, sí.
2: I en qualsevol dubte o pregunten això en situacions o plantejaments de separació o de divorci, doncs, abans de res, doncs...
1: Sempre.
2: Preguntar i informar-se de com pot anar a ser la situació.
1: Sí, sí, perquè ajuda molt. I sobretot, ajuda quan estàs passant per un procés de divorci.
2: No, i tant, que és complicat.
1: És complicat, pues, que el teu advocat o la teva advocada sàpiga, doncs, aconsellar-te, guiar-te, acompanyar-te i valorar totes les opcions,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí,
1: dir,
2: sí.
1: Bueno, pues, podem anar per aquí, podem anar per allà. Ajuda molt.
2: Sí, sí, tant que sí.
1: Ajuda molt, sí.
2: Importantíssim. Sí. Bego, gràcies.
1: A tu.
2: De veritat, moltíssimes gràcies. Ens retrobem ben aviat amb més qüestions.
1: Molt bé.
2: Que vagi bé.
1: Molt bé, gràcies.
2: Adéu-siau.
1: Adéu.
3: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
3: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
2: Dos minuts per tres quarts en punt de 12. A partir d'aquí ja tot el torn de participació, de trucades pels canals habituals i alguna petició musical. 977 15 70 69, 977 15 70 69, o també podeu enviar-nos un WhatsApp al 686-100-100. Molt senzill. Doncs va, tenim ja les primeres trucades d'avui. Bon dia.
5: Entro jo, Pere.
2: Hola, Jan Papalet, sí senyor, entra
5: bon
2: vostè. Com està, Jan?
5: Molt bé, però et vull fer una consulta.
2: Digues.
5: Mira, aquí a Vendrell hi ha molta gent que no s'ha donat compte del programa que fas tu, Pere.
2: Sí.
5: Perquè tu no tan sols ets un locutor de ràdio i televisió. Ets una persona que atens a tot el que et pregunta, tot el que et diuen, tot el... O sigui, ets com un diari o com un representant, no sé. Tothom... Dones confiança en tothom.
2: Vaja.
5: I algú ha sabut reconèixer que has fet 4.000 programes amb aquest ràdio?
2: Doncs...
5: Algú ha tingut alguna consideració de fer un petit obsequi?
2: No.
5: Ningú, oi?
2: Bueno, l'obsequi és això, està aquí, no? I està amb vosaltres, i que em truqueu i que participeu.
5: Però hi ha gent que hauria de comprendre que són 4.000 programes, Pere.
2: Ja, sí.
5: I això és una cosa que està greu. Però, bueno, quan que és així, deixem-ho córrer.
2: Bueno, però mira, t'ho agraeixo que ho tinguis en compte almenys tu, Jan.
5: No, home, esclar que sí.
2: Sincerament, de veritat, t'ho agraeixo moltíssim.
5: Molt bé, bueno, a veure si tenim temps de posar la balada d'en Lucas.
2: Vinga, val.
5: Aquesta manera.
2: Molt bé, la balada del Lucas, fantàstic. Doncs me l'apunto, Jan, i la posem de seguida.
5: Dedica-la pel Colet i la seva senyora.
2: Doncs vinga, així ho farem, sense dubte.
5: I per la Carme Bargalló i pel seu marit, també.
2: Vinga. Perfecte.
5: Perfecte, Pere.
2: De part teva, doncs.
5: Fins dilluns, si hi ha programa.
2: Sí, sí, ben, sí, sí, sí, tot normal, dilluns, i tant.
5: Bon fin de setmana per tots, i visca els teleixeros i teleixeres, i visca la cuina, Pere.
2: Gràcies, visca, visca, Jan. Que vagi bé, bon dia. Molt agraïts per les paraules del Jan, com sempre. 977 15 70 69, més trucades, bon dia.
6: Ara jo, darrere el paperet.
2: Ara jo, la Maria Dolors. Com estàs, Maria Dolors?
6: Molt bé.
2: Com va això?
6: Vaig anar ahir la festa, que guapa, la falla i tot. Oh.
2: Molt bé.
6: Va ser fantàstic, molt bé, molt
2: bé. Que bé,
6: molt bé.
2: Ara ja està, ja s'acaba, això de les festes de barri, ja està, queden...
6: Avui el Puig i la muntanyeta queden,
2: exacte,
6: i ja està.
2: Exacte, avui Puig i el Pèlec, i demà la muntanyeta, ja s'ha acabat tot a la setmana de barris.
6: Pues una miqueta, una setmaneta descansarem, anirem a dormir més d'hora, i ja, amb la calor, per això és igual. I després ja la festa major, clar.
2: Exacte. Sí, senyor, bé, que ja tenim a sobre la festa major, ja està.
6: Ai,
2: ja,
6: sí,
2: ja tot
6: sí,
2: fa olor de festa major, ja. A banda de les festes de barri, sí, ja tot fa olor de festa major, ja.
6: Ara, mira, ara acaba de marxar el pintor, que m'ha deixat el catàleg per escollir... Tinc que escollir
2: estàs...
6: la pintura que vull per l'habitació, perquè...
2: Molt bé.
6: Però he pensat, dic, vol que ho deixem pel setembre, que fa massa calor. Diu, mira, diu, calor passa tot arreu, o sigui que...
2: Clar.
6: Ja que ens hem liat, comencem. Diu, pues, bueno,
2: clar,
6: pues, comencem.
2: Ja que estem posats, doncs ja, home, sí.
6: Sí, l'altre dia també em van portar el sofà i això, dic, pues, bueno, ja que estem enredats en coses,
2: doncs,
6: doncs continuem.
2: Molt bé. Molt bé, molt bé.
6: Bueno, estimat. Vos amb coses senzilles de ginestar?
2: Oh, que xula. Molt bé. Coses
6: sí,
2: senzilles.
6: Sí.
2: Molt bé.
6: I vull que tinguis molt bon cap de setmana i resguardar-te de la calor una mica.
2: Sí, exacte. Intentarem anar per l'ombra. Almenys això intentarem anar per l'ombra.
6: Això mateix.
2: Molt bé.
6: Vale, tresor del 6 dilluns.
2: Gràcies.
6: I com sempre.
2: Sí, sí, en principi...
6: Sí, sempre, tot normal.
2: Sí, sí, en principi tot com sempre.
6: Molt simple. Molts petons i moltes abraçades.
2: Gràcies. Que vagi
6: adéu,
2: bé, Maria Dolors.
6: Adéu,
2: guapo. Adéu-siau, adéu. Doncs vinga, més connexions, més trucades. 977 15 70 69. Bon dia.
7: Bon dia.
2: Hola, bon dia.
7: Què tal?
2: Molt bé, amb qui parlem?
7: Com estem, Pere?
2: Digues?
7: Amb la Montse.
2: Montse, com estàs, Montse?
7: Sí.
2: No has trucat massa,
7: bé,
2: tu, eh?
7: Que
2: és
7: no,
2: la primera vegada.
7: Perquè treballo i ara estic de vacances.
2: Molt
7: i ara
2: bé.
7: Te puc escoltar perfectament.
2: Doncs mira, gràcies per
7: escoltar-nos. També per felicitar-te, per aquests 4.000 programes.
2: Gràcies.
7: Home.
2: Avui 4.007. Mira, avui 4.007.
7: Avui 4.007.
2: 4.007 programes.
7: Ja. Oh. Molt bé, molt bé. Pues molt...
2: Molt bé, doncs mira.
7: M'agrada molt.
2: Gràcies per escoltar-nos.
7: Volia...
2: Moltíssimes gràcies.
7: Exacte. I volia dedicar una cançó al meu net que avui fa 13 anys.
2: Hombre, molt bé.
7: Home,
2: 13 anyazos ja, vaja.
7: Exacte, exacte. Sí, molt bé. Fan grans
2: els nets. Ai, els nets.
7: I nosaltres ja una miqueta cap avall.
2: I els avis al darrere.
7: Exacte.
2: I els pares què? I els pares què? També, déu-m'hi-do,
7: eh? Els pares, bueno, també, clar, deuen notar també, exacte, exacte.
2: Sí. Molt bé. I quina cançó podem posar? Quina cançó
7: no
2: li posem?
7: A ell li encanta Queen, vull dir, qualsevol.
2: Perfecte.
7: Li encantarà. I t'està escoltant en aquests moments.
2: Ah,
7: digui
2: mica,
7: que...
2: molt bé.
7: Sí.
2: Doncs perfecte. Doncs...
7: Molt bé, felicitats pel programa.
2: Gràcies, Montse, ja saps.
7: Vinga, una
2: quan
7: abraçada.
2: Vulguis, aquí estem. Gràcies.
7: Molt bé. Adéu a tothom.
2: Adéu, bon dia. Doncs va, de seguida buscarem alguna cançó així ben xula de Queen, aquesta felicitació tan especial. Tenim unes quantes cançons demanades i que han anat arribant. Bueno, una felicitació, no? Una felicitació sempre va per davant, no? A veure, buscarem alguna cançó de Queen ben xula i com que ara ja ens està escoltant, aquest noiet que fa 13 anys, a veure si el podem... buscar una cançó ben xula de Queen, a veure que m'apareix per aquí, i de seguida la posem. Res, trigo 2 segons en buscar-la.

Doncs va, mira, ja la tinc. Podríem posar, bé, potser és la més comuna, és una cançó molt xula, eh? De fet, està considerada de les millors cançons de la música a nivell històric, que és Bohemian Rhapsody, però va, anem a una altra cançó que també és molt xula, que també és molt coneguda i que també dona a conèixer tot aquest talent que tenia Freddie Mercury. És aquesta, Killer Queen, una cançó xulíssima. I felicitats per aquest noiet que fa 13 anys...

són únics, Queen, i tot el seu llegat musical amb cançó com aquesta, tan especial, Killer Queen, i que, evidentment, té aquesta dedicatòria avui tan especial. Però molts anys i moltes felicitats, altra vegada. I canviem radicalment de tema, eh? Una altra de les peticions musicals que ens heu fet. Una havanera sempre ve de gust escoltar. És la que ens ha demanat en Jan Papalet, aquesta balada del Lucas en versió dels Pescadors de l'Escala.

0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: Vull fer coses petites.
2: I la cançó que ens ha demanat la Maria Dolors i que, bé, en certa manera, mira, Quadrat ens ajudarà ja a posar el punt i finil de programa. Abans d'això, però, recordar, no havien recordat de dir-ho, que si teniu ganes, si voleu anar a veure aquest espectacle de motor show extrem que es pot trobar com a Ruga en principi fins al 26 de juliol, de qual n'hem parlat, i que potser s'estendrà més enllà el mes d'agost, aquest espectacle allà al costat del càrting de com a Ruga. Si esteu interessats en anar-hi, només per enviar-nos un WhatsApp ja podeu rebre una invitació doble. En tenim 5 en total. N'hem regalat una, així que encara ens en queden 4. 4 invitacions dobles, poca broma. Només cal que ens envieu un WhatsApp al 686-101-101. I amb aquest, coses senzilles de ginestar, ja posarem el punt i final de programa. Gràcies per fer-ho possible, moltíssimes gràcies per ser-hi. Dilluns hi tornarem puntuals a partir de les 9, amb 3 hores més de ràdio, 3 hores més de proximitat, amb ganes d'acompanyar-vos i d'explicar-vos moltes coses. Que tingueu un molt bon cap de setmana. No hi falteu. Adéu-siau.

0: al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 al vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat.

0: no em fan volar. Això has fallat la teoria i la canviaria. Esta és un poc regular. Esta està bé, però és...
1: Escolta, Zicat.